0: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
1: 5 de agosto de 1966.
0: Y el número de la suerte, el
1: 1.
0: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
2: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
3: 8:16, 7:16 en Canarias esta mañana, a partir de las 9:30. Nos queremos detener en lo que está pasando en Andalucía con el narcotráfico. El presidente de la Junta escribía ayer en redes sociales que el narcotráfico no puede campar a sus anchas en Andalucía y exigía al gobierno más medios, reforzar los instrumentos para combatir crímenes como el de Huelva. Ese triple crimen, que ya les contábamos ayer, que la Guardia Civil sigue investigando, intentando identificar y detener a los autores. Huelva, Sara Castro, buenos días.
4: Buenos días. Sí, la investigación relaciona el suceso con otro tiroteo ocurrido en Huelva capital hace 2 años. El presunto autor de aquel crimen sería familiar de las víctimas del tiroteo de Isla Cristina. Las víctimas mortales son una mujer de 39 años embarazada de 8 meses, su madre de 62 y un menor de 16 años que no tenía parentesco con las mujeres. La motocicleta utilizada por los presuntos autores fue localizada calcinada a las afueras de la localidad. Ahora la Policía Nacional ha reforzado el dispositivo de seguridad en toda Huelva capital. María José Rico, su delegada del Gobierno.
5: El dispositivo está en marcha, va a estar totalmente activado con toda la frontera limítrofe y el perímetro de la localidad y más allá.
4: Continúa el dispositivo para localizar a los presuntos autores.
3: En la agenda del martes, un rebrote de uno de los casos judiciales más mediáticos de los últimos tiempos, el conocido como caso Leire. Será agosto, pero hoy en la Audiencia Nacional tienen un poquito de trabajo. Ha citado al que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez y presidente de Correos, a Juan Manuel Serrano. Isa Vega, muy buenos días.
6: Buenos días, sí, pleno agosto y una diligencia clave que practicar. Serrano está llamado ante el juez de la Audiencia Nacional para verificar cómo hizo la UCO el volcado de su móvil, ya que su defensa no estaba presente cuando clonaron el teléfono. De hecho, el abogado del que fue presidente de Correos y antes jefe de gabinete de Sánchez pide que se anule directamente la incautación de ese móvil porque se produjo en mayo cuando él aún no estaba formalmente imputado y hoy el juez tendrá que pronunciarse. Serrano está desde julio y así investigado en las dos ramas del caso Leire. Por un lado, como la persona que colocó a Leire 10 en Correos, donde se habrían amañado al menos 2 contratos públicos, y por otro lado, como partícipe de las supuestas maniobras para desactivar causas judiciales que perjudicaban al PSOE. Se le sitúa en la reunión clave en Ferraz, donde la UCO fecha el inicio de esas intrigas, y las conversaciones con Leire 10 revelan que ella le tenía al tanto de algunos extremos, como su interés en ayudar, decía ella, al presidente del gobierno, o su intención de usar para ello audios antiguos del comisario Villarejo. La cita es hoy, como decías, en los juzgados centrales a las 10 de la mañana.
3: Y el látigo que persigue la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no consigue desprenderse de él, si quiere hablar de incendios, aparece el látigo, que prefiere hablar de Ceuta, ahí está el látigo, que intenta enredar con el eclipse, el látigo. Ayer iba de incendios y ese ático de superlujo que es sede de presidencia, despacho de consejería, lugar para reuniones y residencia oficial, volvió a aparecer. Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que si no ha necesitado residencia oficial en 7 años, ¿cómo la va a necesitar en 7 meses antes de las elecciones? Este es el argumento que aportó ayer. Bueno, a partir de las 8:30, el abierto. Vamos a conversar con la ministra Elma Sainz, que sigue en Ceuta, y le vamos a preguntar por cómo avanzan ya esas labores para instalar esos 4 campamentos en los que habrá 1.500 personas acogidas. 8:20, 7:20 en Canarias.
7: Radio Lleida, Cadena SER.
8: Comercial Pintures. Compromesos amb la salut. Noves pintures ecoinòcues amb la salut. Pintures alimentàries. Pintures sanititzants i també pintures que t'ajuden a assolir punts en els més exigents certificats de sostenibilitat en els teus projectes. I recorda, ara posem al teu servei box de recollida 24 hores, aïllament tèrmic líquid, un nou espectrofotòmetre i morters acrilsiloxànics. Sol·licita atenció personalitzada amb l'equip amb més experiència i coneixements en pintura de la província. Comercial Pintures. A Lleida, Balaguer, Osca i Monzón. I a pintures.com.
9: ¿Necesitas maquinaria para tu obra o proyecto? Clavería Servicios. Especialistas en transportes, grúas y alquiler de todo tipo de maquinaria. ¿Conoces nuestro completo catálogo en plataformas elevadoras? Diésel o eléctricas, de tijera o de brazo, hasta 43 metros. Clavería Servicios, Grupo Kilotú. Damos respuesta a todas sus necesidades. Más información en claveríaservicios.com.
7: Hoy por hoy, Cataluña.
10: Bon dia, és dimarts 18 d'agost i en plena crisi política per l'arribada incontrolada a Ceuta de milers de persones en situació irregular i els efectes d'aquest desembarcament, Junts tornarà a reclamar que el govern català pugui assumir totes les competències en matèria d'immigració. Pel partit de Puigdemont és una prioritat, ja que preveu que la situació acabarà repercutint a Catalunya. Ara en parlem, abans la informació més pràctica d'aquesta hora. Primera parada, el trànsit.
11: La Generalitat de Catalunya t'ofereix el trànsit.
10: Com estan les carreteres, Vicenç Llorca? Bon dia.
12: Ara sí, bon dia, Susana. La 2, al tram entre la Ribera d'Ondara i Montmànau, hi ha un avís per boira llarg d'uns 5 quilòmetres en els dos sentits de la marxa. A la P7, a l'altura de l'Ametlla de Mar, en sentit sud, hi ha un vehicle avariat al voral que pot generar lentitud puntual en aquest tram. A les entrades de Barcelona, normalitat dins aquest període de vacances.
13: Si agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
14: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
13: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
15: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Al transport públic, una incidència a l'estació de Beconit provoca retards de 20 minuts de mitjana als trens de les línies R2 Sud, R13, 14, 15 i 16. I pel que fa al temps... Avui què ens espera, Jordi Carbó?
16: Sol la major part d'avui dimarts amb marcada sensació de calor, sobretot perquè avui farà molta xafogor. Al matí, fins al migdia, estones de núvols abundants a les comarques de Girona i Barcelona, amb alguna gotellada, al migdia algun xàfec molt localitzat a les muntanyes del prelitoral. La tarda, però, ja serà força assolellada en el conjunt de Catalunya. Ara tenim 27 graus a Barcelona, també a Tarragona, 24 a Girona, 23 a Lleida. Les màximes de 30 a 35 graus a la major part de poblacions superant els 35 a l'interior, a prop dels 40 a les comarques situades més a ponent, insistint que amb marcada sensació de xafogor. Demà serà el dia més càlid de tota la setmana.
10: Junts tornarà a reclamar que Catalunya pugui assumir totes les competències en immigració arran de la crisi de Ceuta. Els juntaires vaticinen que Catalunya patirà conseqüències d'aquella entrada massiva de migrants i pretén posar-ho sobre la taula tan bon punt es reprengui el curs polític al Congrés. Xavier Balló.
17: Junts assegura que tan bon punt el Congrés dels Diputats reobri després de les vacances, el partit tornarà a posar la qüestió com una prioritat, perquè al seu parer la crisi viscuda a Ceuta pot tenir repercussions negatives a Catalunya i que la solució passa, diu el secretari general Jordi Turull, perquè sigui la Generalitat qui pugui tenir la capacitat de decisió i els recursos per gestionar-ho.
18: El que passa a Ceuta no es queda a Ceuta. I normalment quan allà s'estornuda, Catalunya s'encostipa. I és així. I per tant nosaltres més que mai ara posem en valor la necessitat de tenir les competències pròpies.
17: La llei per delegar les competències en immigració, acordada pel PSOE i per Junts, ja va fracassar al Congrés fa gairebé un any perquè Podemos hi va veure un tarannà racista i la va acabar tombant conjuntament amb PP i Vox. De moment el partit no ha abordat noves converses perquè aquesta vegada sí pugui tirar endavant.
10: I Barcelona ha recordat les víctimes dels atemptats del 17 d'agost en el 9è aniversari de la tragèdia. Polítics, cossos d'emergència i familiars dels morts van celebrar un emotiu minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona, 9 anys després dels atacs jihadistes de Barcelona i Cambrils. Encara hi ha víctimes, persones que van resultar ferides o familiars de morts que no han cobrat la indemnització que els pertoca.
12: L'Associació de Víctimes del Terrorisme de Catalunya, que ahir al vespre va celebrar el seu propi acte d'homenatge, ha demanat a les persones que encara estiguin pendents de rebre la indemnització que marca la llei que s'hi adrecin per resoldre-ho. José Vargas n'és el president.
19: Si ells creen que són víctimes i que no han cobrat la indemnització, que se pongan en contacte conmigo, que al dia següent cobraran la indemnització.
12: A Barcelona, l'acte d'homenatge oficial es va celebrar al matí a la plaça Sant Jaume perquè la Rambla està en obres.
10: La ciutat de Ripoll, d'on eren els terroristes islamistes, també ha recordat les víctimes dels atemptats amb una ofrena floral. I avui es farà un altre homenatge a Cambrils.
12: Serà a les 10 del matí a la plaça de la Pau, davant del memorial erigit en record dels atemptats del 2017.
10: En clau política i encara sobre aquells atemptats, Junts torna a reclamar la desclassificació de tota la documentació sobre els atacs perquè se sàpiga tota la veritat. Pilar Calvo és diputada al Congrés.
4: Torres.
20: Continuarem lluitant pel dret a la veritat de les víctimes, però també el dret a la veritat que tenen els ciutadans i ciutadanes, perquè necessitem que davant de situacions així prevalgui el dret a la veritat davant de la documentació classificada.
10: Són les 8 i 26 minuts del matí. I a l'aeroport de Barcelona avui fa dues setmanes que el personal de terra de la companyia Ground Force fa vaga.
12: Són els treballadors que s'encarreguen de controlar l'embarcament i la facturació de l'equipatge. Segons el sindicat convocant, la CGT, fins ara l'aturada ha provocat la cancel·lació de 250 vols i que 6.000 maletes no hagin viatjat amb l'avió que tocava.
10: Informa Pol Valero.
21: Els treballadors denuncien que durant aquestes dues setmanes l'empresa s'ha tancat en banda i no s'ha volgut reunir amb ells. La companyia Ground Force a Barcelona dona servei a una setantena d'aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o Turkish Airlines. El sindicat assegura que l'empresa sotmet els treballadors a càrregues de treball insostenibles i a molta rotació. A més, també es queixen de l'acumulació de tasques simultànies, l'ús abusiu d'hores extra i la manca de descansos. I, per últim, també assenyalen que els períodes de formació per les noves incorporacions no són suficients.
10: A Lleida, els bombers diuen que caldrà enderrocar l'edifici del número 3 del carrer Vallès de la ciutat, que diumenge va patir un incendi.
12: La trentena de veïns que hi vivien van ser desallotjats. Els serveis socials de la Paeria els ha reallotjat de moment. Caldrà veure què en fa ara, que ja se sap que l'immoble ha d'anar a terra.
10: Fem un cop d'ull als diaris catalans.
12: La Vanguardia destaca que els creuers a Barcelona creixen per sobre del rècord del 2025. Aquest any, el port ha sumat prop de 3 milions i mig de passatgers fins al mes de juliol. Fins a finals d'any es preveu que es puguin superar els 4 milions de visitants. El periòdico analitza el moviment del govern de fitxar influencers per esborrar el masclisme a les festes amb campanyes de sensibilització a les seves xarxes. Un estudi ha confirmat que el 40% de les dones que han participat a la cultura popular s'han sentit insegures. El diari I ara, per últim, posa el focus en el programa de pràctiques universitàries de la Generalitat, que ofereix més de 2.000 places remunerades per rellevar les nombroses jubilacions fins al 2021.
10: 8 i 28 minuts i mig al matí, anem ja amb els esports. A Barcelona, amb la màxima ambició possible, diu que ve a guanyar la Champions.
12: El madrileny va aterrar a l'aeroport del Prat ahir a la tarda i avui signarà com a nou jugador blaugrana fins al 2030. Unes hores abans, Joao Cancelo tornava a Barcelona lliure després d'haver rescindit el contracte que el lligava a l'Al Hilal. El defensa portuguès signarà per 3 temporades. Si no passa res l'última hora, els dos nous fitxatges estaran a punt per jugar al Gamper demà divendres.
10: I avui, a Cap Roig, Miguel Ríos.

0: tanca el festival i torna als escenaris amb El Último Vals, una gira que suposa un nou capítol en una dilatada carrera.
1: Incombustible Miguel Ríos, que continua sumant capítols a la seva presència als escenaris. A partir d'aquesta hora, 8:45 del matí, l'anàlisi de tota l'actualitat en la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Hoy por Hoy, aquí a la cadena Ser. Nosaltres ens acomiadem. Fins demà. Que tingueu un bon dimarts. Hey!

0: Bueno, pues 11 y 33, 10 y 33 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Pedro Blanco. Radio Lleida, Cadena Ser.
2: Si pensaves que ho havies vist tot aquest estiu, arriben les segones rebaixes al nostre concessionari oficial. Aconsegueix el teu Volkswagen d'ocasió, gerència o quilòmetre zero amb condicions de finançament irrepetibles i entrega immediata. Unitats superlimitades. No ho deixis escapar. Aquest agost les teves segones rebaixes són aquí. Vine abans que volin. Visita'ns a Dalmau Motor. Concessionari oficial Volkswagen a Lleida. Ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, del grup Nayox.
3: A HLA, Clínica Perpetuo Socorro, tenim sempre les últimes tecnologies en cirurgia. Per exemple, en els pacients amb problemes de columna vertebral disposem del neuronavegador, un sistema de navegació quirúrgica per la col·locació d'implants metàl·lics, com plaques, cargols. És una visió directa en 3D i temps real d'aquests implants. Així reduïm al mínim les possibles complicacions d'aquestes cirurgies. HLA, Clínica Perpetuo Socorro de Lleida.
4: Escolta! Et passa això de que hi sents, però no ho acabes d'entendre tot?
5: Sobretot quan hi ha soroll.
4: Doncs jo estava igual. I al final em van recomanar Miró Centre Auditiu.
5: I què tal?
4: Ramon i Marian m'han atès fantàsticament. Em van escoltar amb calma, m'ho van explicar clar i vaig decidir tranquil. Miró Centre Auditiu. A Lleida. Escull el camí. T'acompanyem.
6: Comercial Pintures, el servei de les indústries amb consum de pintura, maquinària, accessoris i tots els complements que el pintor necessita. Ara, a Comercial Pintures disposes d'un box de recollida 24 hores, un espectrofotòmetre d'última generació per obtenir la màxima exactitud en els teus colors, noves pintures anticalòriques i un nou aïllament tèrmic de ceràmica líquida d'última generació, ideal per les vostres instal·lacions. Comercial Pintures, sol·licita atenció personalitzada amb l'equip de més experiència i coneixement en pintura de la província. Comercial Pintures, a Lleida, Balaguer, Osca i Monzón i a la web pintures.com.
7: 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena.
8: Me está encantando clavarle agujas a este muñeco, Nacho.
9: Rezaba el mensaje de remitente desconocido. No me llamo Nacho y lo sensato hubiera sido reconocerlo, pero me picó la curiosidad por eso del vudú. Llegó otro WhatsApp.
8: ¿Está contigo el idiota de Arturo?
9: Sí. Mentí.
8: Pues sigo. Dime si funciona.
9: Escribió. Contesté que Arturo se retorcía de dolor. ¿Qué hago? Preguntó. Respondí con un corazón. Añadí. Remátalo. Llegué a ver un pulgar hacia arriba antes de abandonar el chat y bloquearlo, mis pulsaciones sobrepasando los límites humanos. Desde entonces, escribo cada día a decenas de números desconocidos preguntando. Arturo, ¿estás bien? Descansaré cuando me conteste que sí.
7: Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana con Carlas Francino. Cadena Ser.

0: Julián no, però Rodri, ciutadans de Catalunya, ja el tenim aquí.
1: Contento de llegar, ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros y la gran mayoría es pronto, así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. Por todo, por la Champions, por todo lo que se pueda aportar.
0: Mira, el tenim des d'ahir al vespre que el vas anar a rebre a l'aeroport i aquest matí era revisions mèdiques, signatura de contracte i pendents de l'anunci i presentació que ha de ser avui mateix, no?
2: De moment el que sabem és que va arribar, que va descansar a l'hotel, que no va marxar ni a sopar, que avui abans de les 9 del matí ja estava a la ciutat esportiva per passar aquesta revisió mèdica. De la firma del contracte i de la presentació, de moment en continuem esperant detalls. A aquesta hora, a les 12:25 del migdia, el club continua insistint en que la idea és poder-lo presentar avui, però no tenim horari. Ara ja, des de que va passar allò amb Gordon, que va haver de passar mitja jornada, una jornada laboral sencera, esperant la presentació, ara s'ha canviat el format i si la cosa no està clara, doncs s'esperen i quan falta mitja horeta t'avisen i tots cap allà.
0: El documental del triplet del Manchester City, a mi hi ha dos moments que em van cridar l'atenció. Un és en un moment de mala ratxa, de crisi, de que l'equip es despenja de la lluita per la Lliga, i aquest moment de Rodri en un vestidor. Si volem la Premier l'hem d'agafar així i agafa una d'aquelles capses metàl·liques, la comença a colpejar, agafa fort, o una altra que s'està vestint i deixa anar una frase com aquesta.
3: This is what the people has to realize, that today I'm the king.
0: Això és el que la gent ha de saber, que avui sóc el rei, amb una jerarquia, amb una autoconfiança, per tant, més enllà de tot el que hem anat analitzant futbolísticament, el Barça està fitxant un líder.
4: Bueno, bueno, pero el líder es mi hijo, ¿eh? A mí no me vengáis con tonterías.
0: Un líder que va veure créixer
4: no vengáis con tonterías.
0: En aquell vestidor de Manchester, el Carles Planchard. Què tal, Carles, com estàs? Bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Com esteu?
0: Pel poc que hem pogut veure en aquest insight, i tu ens ho confirmaràs, Flick està fitxant un d'aquells jugadors que demanava amb jerarquia de quan la cosa entra al camp es torça, necessites que algú agafi les regnes, algú a qui mirar, algú a qui donar-li la pilota, algú que foti un crit... Vaja, no sé si algú millor que Rodri, no?
5: Exactament, jo penso que és el que podrà portar el Rodri. Ell ja reclamava, el Hansi ja reclamava des de feia temps, des de la marxada d'Iñigo, que faltava gent amb pes en el vestidor, gent de lideratge, gent que en un moment donat, no només en el vestidor, sinó dintre del camp, pues marqués una mica aquesta pauta, i jo penso que el Rodri ho pot fer-ho, i realment crec que el seu rol principal serà aquí per venir-ho a fer.
0: De fet, l'Anna Paret parlava fa uns dies amb el Martí Pere Arnau a la graderia i li explicava que quan va arribar, fins i tot, algun dels pesos pesants d'aquell vestidor li van haver de dir, noi, calma't, eh? Calma't, que acabes d'arribar.
5: Sí, va arribar sí, molt no? jove, amb molta empenta, amb molta energia, però clar, llavors en el vestidor del City hi havia molts pesos pesats, hi havia Fernandinho, hi havia Gundogan, hi havia el Kun Agüero, hi havia molta gent que li va tenir que dir, bueno, a poc has de fer el pas, has de madurar, has de fer totes les fases del teu creixement, no? I bueno, això demostra la personalitat que tenia, l'energia positiva que tenia, venia per demostrar que era un dels millors jugadors del món i al final ho va aconseguir-ho, i això suposo que és el que l'ha fet arribar fins aquí, i ara pues, jo penso que pot ajudar moltíssim a precisament amb el talent que té de jugadors joves al Barça, doncs poder arribar que explotin, que millorin el seu rendiment, i a nivell col·lectiu d'equip pues, poder arribar a veure si som capaços d'aconseguir competir ja a Champions, que fa molts anys ja que no la podem competir, no?
0: Com van ser aquests passos de maduració? Què recordes tu del Rodri que arriba, el Rodri que marxa, com... És a dir, si ens haguessis d'explicar amb algun anècdota, il·lustrar-nos algun moment, mira, aquest moment és quan veus que el Rodri, pam, fa la clau de volta.
5: No, jo crec que va començar així, va venir molt jove, la seva qualitat era una qualitat innata, a sobre té un poderío físic considerable, vol dir que es va acoplar molt ràpidament a la Lliga Anglesa, perquè la Lliga Anglesa és molt exigent a nivell físic, però clar, també de la mateixa manera que va arribar la primera temporada, cap a final de temporada ja va caure. Va necessitar, com qualsevol jugador jove, pues, adaptar-se en aquest ritme frenètic que tenia aquesta competició. I jo penso que va tenir la gran sort de que d'entrada era un mig centre, jugava de posició de mig centre i tenia un gran mestre que era el Pep, que era un obsessionat amb llegir el futbol i veure el futbol des de la posició de mig centre, i suposo que entre la capacitat d'adaptació i les ganes d'aprenentatge que tenia el Rodri i el gran mestre que va tenir al seu costat pues, va començar pues, a evolucionar i pràcticament a la segona temporada va anar creixent, es va veure un creixement brutal i pràcticament ja la tercera pues, ja es considerava ja un líder i necessari totalment en els partits del City. No?
0: És veritat que li deia que corria massa els primers anys?
5: Sí, i tant que corria massa. Jo moltes vegades els hi deia, fins i tot amb ells, els hi deia bueno, no el limiteu tant, que l'ajuda que ens fa també a nivell de transicions defensives, això tampoc és fàcil. Ja, però és que si corre tant, s'acosta massa a la pilota, ve a buscar massa la pilota, no produeix que es creïn els espais, això ho ha d'interpretar-ho, i recordo això, que hi havia aquesta guerra interna que deien que corria massa i que volia estar tot arreu, i que volia pressionar, i volia saltar, i volia arribar, i volia xutar a porta, i volia defensar, i bueno, a mica en mica pues, es va anar, pues, ell les condicions les tenia, el talent el tenia, però se'l havia d'anar polint, no? I se'l havia d'anar educant, que això és el que va aconseguir el Pep.
0: Que corri la pilota, Pep, no?
6: Clar, home, a més venia de l'escola del Xolo, que allà corren, vinga, com búfals amunt i avall per l'estona, i jo el que havia d'ensenyar és aquesta és la teva posició, aquí se't toca, no et moguis d'aquí, no pateixis. You take the ball, you pass the ball, ja està, no cal més.
0: Amb aquest Barça de vertigen, per això, si adaptarà bé, si li toca fer una mica més de quilòmetres.
5: Sí, bueno, sí, perquè realment és una altra manera de jugar. El futbol en general ha canviat moltíssim, per això hem vist aquestes darreres temporades que el Barça ha patit una miqueta quan s'ha enfrontat equips d'alt nivell i d'un component físic considerable, no? Sobretot a Champions, hem patit una miqueta, no? I jugadors d'un enorme talent, igual els hi faltava una mica de consistència per poder enfrontar-se a equips amb aquest poderia físic. Sí que és veritat també que el Barça pues, juga amb la defensa molt avançada, que fa els atacs molt més ràpids, però bueno, és tot, és intentar posar tots aquests condicionants, intentar que s'ajustar una miqueta, perquè jo penso que ell el pot ajudar en molts sentits en el Barça. Això sobretot amb aquest equilibri defensiu, de que quan es perd la pilota tots els jugadors del Barça tenen un només són molt ofensius, són d'un perfil molt ofensiu, i quan es perdia aquesta pilota, tots sabem, tots els equips ens han fet moltes situacions de gol. Per què? Perquè els centrals estan com molt avançats i molt desprotegits, i d'aquesta manera tindrem un jugador que a nivell defensiu equilibrarà i permetrà que jugadors com Pedri o jugadors que juguin al seu costat doncs també, mira, podran els deslliurarà una mica d'aquesta tasca i podrà ajudar que podran millorar en el seu rendiment ofensiu també.
0: I a Marc Bernal ens el taparà o ens l'apadrinarà bé?
5: Home, aquesta és la incògnita, no? La gent diu, home, clar, pues, si ara Rodri pues, fem malbé a Marc Bernal perquè no disposarà de minuts. Jo faig la lectura positiva, jo intento veure des de la lectura positiva. Quan ell va arribar al City, va arribar i hi havia Fernandinho. I algú que em vingui a discutir en aquests moments si Fernandinho no era un gran migcentre, no era un gran jugador. Ell va tenir la paciència, va tenir els minuts. Hi ha minuts per tots. Avui dia les competicions són molt llargues i molt exigents. I penso que hi ha minuts per tot. I si realment el Marc Bernal, que és molt jove, perquè ara ens sembla ja que un jugador als 20 anys ja ha de ser un jugador consagrat dintre l'equip. I pensem que amb aquests jugadors ja hem de guanyar la Champions cada any, perquè clar, com que tenen molt de talent ja, però no és només el futbol això, el futbol s'ha avançat molt, però abans dèiem que la maduresa futbolística arribava als 27, 28, 29 anys. I ara resulta que ja amb 20 anys volem que tinguin la maduresa futbolística, de saber estar, de saber controlar el partit, de saber marcar el temps del partit. I hem tingut proves evidents al Barça les darreres temporades de que en moments claus pues, ens ha anat el partit de les mans, ens ha anat el control del partit, i partit que podíem remuntar i que ja havíem fet el més difícil, després se'ns escapa de la manera més fàcil, i bueno, i que en moments de control del partit hem acabat patint amb rivals teòricament molt inferiors, patint i demanant l'hora, vol dir que això és una cosa que també és important dintre del joc. I jo penso que Rodri tot això ens ajudarà a complementar-ho i que ho pot aportar-ho molt bé, perquè en definitiva és el rol que ell ha pogut agafar amb la seva experiència i el seu coneixement, no?
7: Deixa'm preguntar-te per un tema que és una mica llaminer, però és llaminer. El Madrid ho pot negar, o pot dir el que vulgui, però tenia pensat en Rodri com la peça fonamental del seu puzzle. Rodri sí. en el puzzle que tenia el Madrid i figurava com peça fonamental. Tu per què creus que Rodri, allò, en la seva reflexió interna, en la seva íntima reflexió interna, i sabent com era l'oferta del Madrid, una oferta sòlida, consistent i rebutjable, per què creus que s'ha decantat pel Barça? Quina impressió tens de per què s'ha decantat pel Barça?
8: Jo la impressió que tinc és que d'entrada Rodri, jo el conec i és una persona que té una formació acadèmica, que és un nano que el veig normal, és un nano que viu d'una manera normal, que té una parella normal, que pensa les coses, que les medita, que viu una vida molt, molt normal que viuria una persona de la seva edat i que ell reflexiona molt sobre les coses i les mira des d'una perspectiva intel·ligent. Ell segur que en la seva escala de valors haurà valorat moltes coses i hi ha molts conceptes i per descomptat hi haurà el club, hi haurà la part econòmica i tot això doncs, no deixa de que hem de mirar el seu futur. Però hi ha uns components com pot ser les persones, els jugadors que jugaran al seu costat, que ja els coneix de la selecció, sap quin potencial poden tenir, estem parlant de Lamine, estem parlant de Pedris, estem parlant de Gavis, estem parlant de Fermins, estem parlant de Dani Olmo, estem parlant d'Eric García, estem parlant de Pau Cubarsí, vull dir, ell sap, i ell sent una mica intel·ligent ja sap qui jugarà al seu costat. Per l'altre costat ha de valorar en l'altre equip a veure què és el que hi ha. I també quin rol tindrà amb aquests nanos i el rol que tindria en l'altre equip. I el que li exigirien en l'altre equip i el que pogués fer en l'altre equip a nivell d'imatge, a nivell de personalitat, a nivell de lideratge en l'equip o el que podrà tenir aquí a Barcelona. I això crec que són factors determinants de que hagi decidit. Per totes aquestes històries penso que és molt millor el Barça en aquest moment. El Barça sabem que tenim molt de talent i que tenim una plantilla de futur pels propers 10 anys molt interessant. El Madrid sabem tots que s'ha de construir, que hi ha molta gent de fora, que hi ha poca identitat, bueno, i suposo que tot això ell ho ha valorat, independentment de la part econòmica, independentment de si s'ha sentit estimat, no s'ha sentit estimat, si s'ha sentit volgut o no s'ha sentit volgut, que això també és important. A vegades, quan has de fer un canvi tan important en la teva vida, que és un canvi d'una etapa, que ell ha anat pujant etapes i ho ha aconseguit tot, i ara ha de fer un canvi d'etapa, doncs ho ha de valorar tot una mica a nivell general, i tots aquests detallets formen part d'una presa de decisions amb intel·ligència i amb raonaments que han de ser molt sòlids, no?
0: És la peça que li faltava al Barça, com deies abans, per tornar a lluitar per la Champions, o creus que d'aquí al 31 d'agost s'ha de fer un davanter, sí o sí, mínim?
8: Penso que li falta el davanter. Ens falta el davanter i jo penso que la direcció esportiva ha fet molt bona operació amb Rodri, però ara ha de fer l'operació del davanter. En definitiva, ens ha marxat Lewandowski, ens ha marxat Ferran Torres, que són els dos màxims golejadors de l'equip. I aquests gols algú els ha de fer. I no dic que els que hi siguin no els puguin fer, però si ens atenem a les dades, per referència, no, entre tots no sumen els gols que poden sumar els altres, no? Doncs hem de buscar aquest davanter golejador amb un perfil que sigui d'àrea, que sigui golejador en definitiva, que això no és fàcil de trobar, que és difícil, que igual el tenim a casa o igual l'hem de fabricar en els propers anys, això ja és un altre tema, seria molt llarg de parlar, però bueno, però sí que en el Barça crec que li falta ara, amb tots aquests complements i tot el que tenim, li falta això, li falta aquest número 9. Perquè hi haurà molts partits que el rival es tancarà darrere i que a nivell de joc tindrem el control del partit, jugarem bé, tindrem desequilibri, però aquest desequilibri vol dir que quan la pilota entri a l'àrea has de tenir aquell rematador, aquell killer que necessita marcar i partits trebats i tot això és molt llarg i és complicat i necessites gol. El gol és el que es paga i per això necessita aquesta figura del nou golejador.
0: Doncs, Carles, t'agraïm molt que ens hagis agafat aquesta trucada. Tu que vas veure Rodri agafar el seu zènit futbolístic en aquest procés al Manchester City. I esperem que sí, que sigui un bon fitxatge pel Barça. I que
8: segur que ho serà.
0: Ara que ens havíem acostumat a viure sense Busquets, el Barça ha aconseguit fitxar potser el tio que més se li sembla, no?
8: Home, doncs, Déu-n'hi-do. Jo diria que bueno, Busquets era era, jo diria, el top mundial, no? Perquè era un jugador que al mig del camp tenia una visió de 360 graus, i això no tots els jugadors ho tenen. Sabia interpretar, llegir el joc, el control del partit, el control del ritme del partit, tenia tot. El que passa que aquest, a més d'haver millorat moltíssim i de ser també un mestre amb això, doncs té el component físic. Avui dia ha canviat molt el futbol, i torno a repetir, hi ha molta exigència física, i t'enfrentes contra rivals que tenen un component físic considerable, i ell té un mix de tot això. Jo penso que anirà molt bé. I torno a repetir, crec que també anirà molt bé perquè farà augmentar el rendiment dels jugadors que juguin al seu costat, que això també és important.
0: Això seguríssim. Carles Planchart, una abraçada forta, gràcies.
8: Abraçada, vinga, que us vagi bé, adéu.
0: I per aquí la Núria Vilamala. La Núria, com estàs? Bon dia.
9: Què tal, Teje? Bon dia.
0: També et sentia parlar amb el Jordi Roura, l'agradaria en aquest sentit, de les semblances que pugui haver entre Busquets i Rodri i per com encaixarà al mig del camp del Barça.
9: Sí, i Jordi Roura va ser molt clar sobre si realment Busquets i Rodri s'assemblen o no.
10: Busquets ha estat, sense cap mena de dubte, el millor mig centre del món, no? Però el jugador que per característiques crec que s'assemblava una mica més al Busquets és el Rodri, no? Primer perquè posicional és molt bo, perquè entén molt bé el futbol, perquè mentalment és molt ràpid, que ubica l'equip, és capaç de fer funcionar tot l'equip, no? Perquè entén el tempo del partit. O sigui, hi ha moltes característiques que fan pensar que el Busquets és repetible, però que si a algú se li pot semblar, doncs aquest és el Rodri, no?
9: Això, Teje, era sobre les semblances de Busquets i Rodri, i clar, també li van preguntar a Jordi Roura, que coneix millor que ningú el futbol formatiu del Barça, clar, en quin punt queda ara Marc Bernal. Doncs Jordi Roura no en té cap dubte i és optimista.
10: Hi ha gent que diu, és que el Rodri pot tapar el Bernal. No hi estic tan d'acord. Moltíssimes vegades els jugadors joves tenen un referent a davant seu, no?, que els fa créixer. Jo crec que en aquest sentit el fet que vingui el Rodri pot ajudar molt el Bernal. Jo crec que el Bernal, en aquesta posició, entrenant cada dia amb ell, veient-te un jugador d'aquest nivell, jo crec que el que té que fer el Bernal és aprofitar-se de tindre un jugador com el Rodri cada dia al seu costat, no? Jo crec que aprendrà molt d'ell, que millorarà molt d'ell i que l'ajudarà a créixer.
9: Doncs Jordi Roura, Teje, l'entrevista la teniu disponible a la web de Ser Catalunya.
0: Això pel que fa al Barça, que quan ets referència el lema de ser nosaltres a la nostra, però Jordi, aquesta pregunta llaminera que li feies del Madrid, què t'ha semblat això que t'ha dit Planchart? Perquè n'ha deixat unes quantes,
7: És que n'ha deixat
0: entre
7: moltes.
0: El rol que faries, entre els jugadors que tindries al voltant, entre el que vol proposar l'entrenador, que vas o no,
2: Jordi,
0: el prestigi, la imatge, més enllà de si t'han volgut de veritat o no, que pel que explica l'estor de Rodri, la proposta del Madrid era de voler-lo de veritat, però tota la resta de qui t'acompanyarà, quin entrenador, a què vols jugar, a què t'ho plegat.
7: El primer que he dit és que té formació acadèmica. Que té formació acadèmica, que és un paio normal, que la seva nòvia és normal, que hi ha una sèrie de valors, i després he dit que els companys que ell coneix, els Fermins, els Pedri, els Lamin, que els altres deuen ser, ha dit Planchart, d'una altra manera, i que ell també veu quin rol de lideratge. Ara bé, en cada entrevista, l'entrevistat o protagonista vol deixar un missatge. I avui Carles Planchart ha dit, ell, de motu propi, sense que la pregunta fos directa i específica, que el rol principal serà el pes que tindrà en el vestidor i com farà créixer els seus companys. Això m'ha impressionat molt, perquè ho ha dit ell, El rol principal, ha parlat d'Íñigo, faltava aquesta gent en pes i aquest serà el seu rol principal.
11: O sigui, habéis pagado una millonada per un segon entrenador.
0: Ser superior.
11: No, habéis pagado una millonada.
7: Estàs cardat, eh?
11: Habéis pagado una millonada per un segon entrenador. Esto es lo que habéis hecho.
7: Aquesta cornada...
2: Aquesta
0: cornada t'ha fet mal. Pluriempleat, segon entrenador, jugador, capità sense braçal...
11: No para nada, pero nosotros hemos hecho un...
7: T'hem fotut una bona rebregada,
11: Bueno, claro.
7: Como aquests tureros que queden
11: rebregats. Primero reímos nosotros con Bernardo, que también...
7: Bernardo sí, anirà molt bé.
11: Optó por el proyecto de Rara, Optó por nosotros.
7: Sí.
11: Luego con Diomandé, que también lo querían ustedes, optó por el...
0: Cucurella,
11: que venía de ser el gran lateral izquierdo que quiere el Barcelona... Ha fichado por el Ronaldo.
2: ¿Por aquí?
11: Por el Ronaldo, ¿vale?
0: ¿Y ahora qué?
11: Y ahora, pues, vosotros habéis fichado un jugador a medio abuelo por una millonada, os habéis hipotecado por un chavalín para devolvernos una. Pero esto es una tontería. Nosotros hemos hecho un mercado de fichajes increíble. Y casi lo damos por cerrado. Y además hemos vendido jugadores por 200 millones de la cantera. Hemos venido gente que ni siquiera tenía nombre... Y lo hemos vendido por 10, 15 millones. Gonzalo por 50. Somos los mejores vendedores del mundo. Y esto ustedes no lo pueden decir, ¿no?
0: Hombre, a mí yo me hubiera explicado cantar.
11: Bueno, pues se lo canto yo. Claro que sí.

0: Presidente.
1: Dígame.
0: Me acabará cayendo simpàtic.
1: ¿Verdad que sí?
0: Pasa,
1: sí,
0: un, minuto, que pasa un minuto de tres cuartos una.
2: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Martí Junca, com estàs? Bona tarda. Bona tarda, això vol dir que ja tinc gana.
3: Sí.
0: Continua la jornada de primera, aquesta Frankenstein a trossos per capítols, en la que ahir van viure la primera tombarella d'Aubameyang a Riazor.
3: Sí, l'exdavanter del Barça es va estrenar en el seu debut amb el Depor en l'empat a un contra l'Elge, segona més debuts, empat del Sabadell contra l'Sporting en un bon partit del conjunt arlequinat. Ferran Costa creu que partits com els d'ahir els apropen a la victòria.
4: Sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropen a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fent partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre. Això és important, i sobretot molt centrats en ser estables, en tenir un creixement sostingut. Ens falta molt encara, però com dic, crec que hem mostrat el que volem ser dins la competició.
3: Continuem a segona, perquè en aquest cas amb el Girona, perquè segons el diari portuguès Record hauria fitxat a Mauro Furtado, defensa del Benfica i tercer millor jugador del Mundial Sub-17. Paguen 1 milió d'euros pel 50% dels drets del jugador.
0: I ara ens explica en profunditat la Núria Vilamana el comunicat del Girona expedientant Chiganco pel que va passar a Montilivi l'últim partit que es va negar a vestir-se. L'Associació Espanyola d'Àrbitres carrega contra l'entrenador del Getafe, Pepe Bordalás.
3: En el partit de la jornada contra l'Alavés, el tècnic del Getafe va anomenar cagón a Manuel Orellana Cid. L'associació reitera el reclam del respecte dels àrbitres i acusa Bordalás de sobreactuació.
0: El Barça de bàsquet té nou responsable de scouting i anàlisi de dades.
3: El turc Kuzey Kilic, de 26 anys, arriba al Dubai, on va convertir staff en Sekulic. A més, té experiència a altres clubs com Fenerbahçe o Zenit. Pel que fa al Fiat Girona, McClung ja ha arribat a Catalunya, i Lilern a Lleida també ha anunciat fitxatge avui. Aurimas Mayuskas, a l'epivot de 33 anys.
0: En ciclisme, ja hem conegut la causa de l'accident que va resultar mortal pel ciclista Tarling a la Volta de Portugal. Va ser un error de l'equip de seguretat mòbil.
3: Sí, el ciclista britànic rodava despenjat del grup. La furgoneta que el va atropellar per la seva banda va demanar accedir al traçat per circular per la carretera. Se li va autoritzar i anava en sentit contrari al ciclista, fet que va provocar l'impacte i la posterior defunció de Tarling.
0: I tanquem amb Rafa Hoddar, amb tenis, perquè ja és els quarts de final de l'ATP de Cincinnati.
3: 6-2 i 6-1 contra el xilè Tabilo en els vuitens, i el proper enfrontament serà demà contra Flavio Cobolli.
2: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
5: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
2: Arroba Què t'hi jugues.
0: Núria, digue, tinc pluriempleada avui.
6: Estem
0: què
6: a
0: movem?
6: Tot arreu.
0: Què movem?
6: Mira, Teje, avui et porto un vídeo molt divertit que ha penjat el Barça aquestes últimes hores a les xarxes socials, perquè, clar, tenim els jugadors complint algunes de les promeses que van fer pel Mundial. Suposo que hauràs vist Teje, Gavi amb el cabell rosa, Pedri amb el cabell blanc, i ahir Lamine va dir això quan sortia a entrenar al camp de la Ciutat Esportiva.
7: Bon dia.
8: Ara m'he xupat, xuto presa, mira-me.
6: El meu xubatxup de maduixa i nata, i llavors apareixen Gavi i Pedri, i et vaig dir que em va fer molt riure aquest vídeo, aquest
0: home,
6: moment de la mínia.
0: Xubatxup de maduixa i nata,
6: no,
0: és bona.
6: No, està molt ben trobada.
0: Està ben tirada.
6: Eren dels que m'agradaven, a mi, vaig dir, els de maduixa i nata.
0: Bona
6: m'agradaven perquè
0: bo,
6: ara no
0: era
6: menjo
0: bons,
6: gaires,
0: era
6: bàsicament.
0: Bons. Sí, sí, sí. Bona sintonia al Barça, no tant al Girona, no marxis, Núria, que ens hem de posar seriós. Perquè ja us explicàvem que si Gankov es va negar a vestir-se, ho explicava l'entrenador Quique Álvarez després del partit a l'estrena del Girona a segona contra el Leganés. Ahir el propi jugador a xarxes s'expressava, i avui el club, Núria, acaba de fer un comunicat obrint-li expedient disciplinari.
6: Sí, li ha obert un expedient disciplinari al Girona, ho ha anunciat a través d'un comunicat oficial. El que diu el Girona és que el club considera que les actuacions del jugador poden suposar un incompliment de les seves obligacions contractuals i que no s'ajusten als estàndards de conducta exigits per l'entitat. Per tant, el Girona fa aquest pas endavant, li obre un expedient disciplinari a Víctor Chiganков, que ho comentava Esteje, amb la situació es va enredar encara més ahir la tarda quan Víctor Chiganков, al seu compte d'Instagram, va fer uns stories on apareixien missatges privats, missatges interns del Girona a un grup de WhatsApp en què el club avisava Víctor Chiganков que ell no podia parlar sense el consentiment del club i que si ho feia podia rebre alguna mesura disciplinar per part del Girona. Víctor Chiganков va penjar una captura d'aquestes converses de WhatsApp i al final acabava amb una foto, un dibuix, una il·lustració d'una persona tapant la boca de l'altra i dient «algun dia hablaré». un missatge d'Instagram de Víctor Zigankov, i avui doncs el Girona ha fet aquest pas endavant, li ha obert aquest expedient disciplinari, i bàsicament és el que explicàvem ahir també amb el Nil Solà. Víctor Zigankov vol sortir, vol fer-ho amb la carta de llibertat, un jugador que té contracte fins al 2027, per tant el Girona el que vol és que si marxa ho faci mitjançant un traspàs, perquè a més Teje, cal recordar que el Girona només té el 50% dels drets, l'altre 50% el té el Dinamo de Kiev, per tant al Girona li interessa ingressar, òbviament, per un jugador clau pel projecte i per un jugador que encara li queda un any de contracte.
0: Si compleixes amb el que toca com a professional, no cal que m'anessis amb parlar. Si volies parlar, has tingut 100 peticions d'entrevistes els últims anys que no has atès. 12:52, acabarem amb bàsquet. Gràcies, Núria. Perquè el bàsquet Manresa torna avui a la feina. Ja hi tenim la Sier Chávez. Hola, Sier, bona tarda.
1: Què tal, Teje? Bona tarda.
0: Estàs en protagonista.
1: Doncs sí, primer entrenament de la pretemporada per al Kids Nas Manresa, que avui ha començat a posar en marxa una plantilla molt renovada, moltes cares noves, només tres jugadors que continuen de la temporada passada, Pierre Oriola, Ferran Bassas i Hugo Benítez, i en un dia molt especial també per un protagonista, el Martí Rauric, guanyador del Somni, que avui ha completat el seu primer entrenament al primer equip del Manresa. Què tal, Martí?
9: Hola, molt bones, molt bé.
1: Primer dia, com t'has vist?
9: Bé, òbviament el nivell físic aquí és increïble, però bé, hem aguantat l'entrenament.
1: Que, quan has arribat al vestidor i t'has vist aquí amb tots els companys, què t'ha passat pel cap?
9: Bueno, pues, com dius, és com un somni per mi, perquè jo sempre vinc aquí a apoyar l'equip i poder tenir aquesta experiència a primera mà és super, super xulo.
1: Què és el que més t'ha impactat d'aquest primer entrenament?
9: Sobretot, òbviament, l'encert que tenen els jugadors, el físic, però també el bé que m'han acollit i m'he sentit com un mes, o sigui que per mi tot perfecte.
1: Com t'han rebut els companys, el cos tècnic?
9: Bueno, doncs tothom m'ha saludat, vull dir, ningú té ego, no és allò que diguis, hòstia, bé, aquest tio que no és professional, el deixem mig apartat, que no ficarà una, no, m'han recolzat en tot el moment, i res, han preguntat per mi, com estava i tot, i molt bé.
1: Has pogut parlar amb Ocampo, què t'ha demanat?
9: Sí, he parlat un moment i m'ha fet correccions tot el rato, vull dir, estic molt agradescut amb el Diego Ocampo, amb tots els preparadors físics, a tothom que està treballant aquí, amb l'Ander Mirambell, que és al final que ha innovat aquest projecte, i espero que ho poguessin fer més equips i més, durant més anys, perquè és una experiència superxula.
1: Dius que t'ha corregit un parell de coses. Què és el primer que t'ha corregit?
9: En defensa, sobretot, la posició, no enganxar-me amb les mans, perquè molts cops pels nervis i tot m'enganxava massa i feia faltes. I això, jugar més fluid, més amb el tempo, més tranquil, i en defensa no ficar les mans.
1: Hi ha hagut algun moment que hagis pensat, hòstia, això de veritat és un altre món, que t'has sentit una mica fora de lloc?
9: Sí, sobretot, bueno, el treball del gimnàs, jo com que estic fent INEF i tal, el porto bé, jo faig físic a casa i tot, el treball del gimnàs m'he sentit com un mes, però sí que és veritat que exercicis de tir, es nota que ells fiquen una barbaritat, fiquen molt més que jo.
1: Què és el que has notat més diferent respecte als teus entrenaments amb el Cervera?
9: Primer de tot, que amb el Cervera, o amb l'Espanyol, o amb els Jacksons, tots els equips que he jugat, no fan preparació física tan dura, no fan estiraments, mobilitat abans de començar, no fan després tant exercici de tir, petits detalls, aquí els tenen tots controlats, i això, moltes sessions, molta recuperació també, perquè cada dia entrenaran com uns bojos, han de fer unes recuperacions molt bones, tot és molt diferent, molts equips vas allà i només fas l'entrenament i cap a casa. Aquí és tot, òbviament, com ha de ser un club ACB.
1: Deies que, sobretot físicament, és on m'has notat més la diferència. T'estàvem veient entrenar i tampoc se t'ha vist gaire fora de lloc amb les situacions, amb els 1 contra 1, amb el tir exterior. Vull dir, no se t'ha vist desentonant.
9: Bueno, jo també intento treballar amb el físic, que és portar intensitat, defensa, que és l'únic que jo puc aportar de nou, perquè tècnicament són molt més bons. Ja, però bueno, sí que he intentat posar-hi el màxim per intentar competir i estic content.
1: Ara que ja has fet el primer entrenament, canviar una mica l'objectiu o continuar sent el mateix?
9: No, jo vull treballar fort aquí, que aquesta experiència em millori com a jugador de bàsquet i com a persona, i superagradescut amb el Manresa, torno a dir, perquè això és increïble.
1: Si fa una setmana t'ensenyen una foto teva d'entrenant amb el primer equip del Manresa, què haguessis pensat?
9: Bueno, òbviament és molt difícil, al final no han triat tampoc el millor jugador, ja ho van dir les proves, han triat el que més s'encaixa amb aquest perfil que busquen, però bueno, supercontent, ja vaig dir que jo aquest estiu he treballat fort i al final hi ha hagut aquesta recompensa, però li podia haver tocat a un altre perfectament i també hauria estat molt content per ell també.
1: Després de l'entrenament has rebut una mica de feedback del cos tècnic, què t'han dit?
9: Sí, sobretot durant, després no tant, sobretot durant i sobretot dels jugadors també, de continua, m'anaven animant i tal, i molt agradescut també als jugadors que m'han apoyat molt.
1: Doncs Martí, a gaudir el que et queda, et queden cada 3 dies, no, aquí?
9: Sí, perfecte.
1: Doncs a gaudir aquests 3 dies i aprofitar fins a l'últim moment.
9: Moltes gràcies, Asier.
1: Gràcies, Martí. Doncs les paraules de Martí Rauric, el guanyador del Somni TG, que avui ha pogut disfrutar del que és un entrenament amb el primer equip del Manresa, encara li queden 3 més, i ara a gaudir i a aprendre sobretot d'aquest context.
0: Asier, doncs moltes gràcies. Fins ara.
1: Gràcies, Teje, una abraçada.
0: Així, com que sabia que anàvem justet de temps, ens ha introduït el Martí Dienés, el guanyador del Somni, per si us heu perdut el programa l'any passada. El Manresa, a través de la Fundació, va convocar unes proves, perquè si volgués presentar eren obertes, havies de pagar una inscripció, per fer una mena de càsting, una mena de selecció, perquè una persona, el guanyador, fes la pretemporada, com a mínim la primera setmana de pretemporada, els primers 4 dies d'entrenament, amb la primera plantilla del Baxi. Del Baxi no, que ara és el Quitzanàs, del Quitzanàs Manresa. El guanyador va ser el Martí Rauric, un nano de 21 anys, del Cervera, que s'ha guanyat fer aquests 4 entrenaments. Avui ha fet el primer i hem tancat el cercle després d'haver parlat amb ell quan va ser escollit per tenir aquesta experiència, havent i avui pogut viure la primera jornada envoltat de professionals.
10: Està guapo, eh?
0: T'imagines?
10: Està guapo.
0: Que el Barça fes això?
10: Buah, es presenta tot Cristo. Em presento hasta jo, amb 35 pals.
0: Els partidets aquests de futtenis, ja et dic jo que t'agafen.
10: Buah.
0: El que fas al futbol platja.
10: És que sí.
0: Va, 2 minutets de pausa, butlletí, i a la 1:05, com sempre, la treva als migdies a l'Estiu a Ser Catalunya. Adéu-siau.
2: Què t'hi jugues?
11: Ràdio Lleida, Cadena Ser.
12: Més de 100 cotxes, totes les marques, un sol lloc. Autostar Lleida Mòbil. Vehicles d'ocasió revisats amb garantia de 12 a 24 mesos. Vine, prova'l i t'expliquem exactament què t'endús, sense lletra petita. Avinguda Barcelona 83, Lleida, 671-66-26-94. El teu pròxim cotxe ja t'espera.
13: Del 26 de juny al 4 de setembre torna Zona Pons, el festival de música per viure el patrimoni local. Magalí Sare, Laura Andrés i Roser Loscos, Carlos Cuevas i Alosa, amb Cambra i el petit de Caldil. 5 concerts únics en espais patrimonials que et sorprendran. Zona Pons, el festival de referència del Mig Segre. Entrades a la venda a Entràpolis.
14: Contra la calor, Albert Soler et presenta les novetats Orbegozo. Són pura tecnologia.
15: Aires condicionats, climatitzadors, humidificadors, ventiladors de peu, de sostre, de sobretaula, de paret.
14: I també ventiladors industrials per grans superfícies.
15: Recorda, contra la calor, Albert Soler. Centre comercial i ferreteria. A Lleida, a Torrefarrera i a albertsoler.com.
16: Si pensaves que ho havies vist tot aquest estiu, arriben les segones rebaixes al nostre concessionari oficial. Aconsegueix un Audi d'ocasió, gerència o quilòmetre zero, amb condicions de finançament irrepetibles i entrega immediata. Unitats superlimitades. Vine abans que volin. Aquest agost les segones rebaixes són aquí. No te les perdis. Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Audi a Lleida. Ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, del grup Nayox.
17: Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. Granada cierra edificios públicos tras los terremotos de esta mañana. La última réplica notificada por el Instituto Geográfico Nacional ha tenido una magnitud de 4 y el epicentro se ha situado en Alendín, en el municipio en el que ocurría el temblor también el pasado viernes. El principal monumento de Granada, que es la Alhambra, ha tenido que ser desalojada como medida de precaución. Vamos hasta Radio Granada, Jaime Bezmar.
18: Casi una decena de terremotos de magnitud entre 2,5 y 4,8 han sacudido esta mañana la provincia de Granada. Los granadinos se han tirado a la calle entre nervios, miedo, desconcierto e incertidumbre.
19: Nosotros trabajamos aquí en la frutería y mira que estas máquinas son pesadas. Esto se movía que parecía un plan. El suelo se movía, mucho ruido de 6 terremotos.
20: Ha sido horrible. Además, el ruido ha sido...
18: El vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, ha confirmado que 3 personas han resultado heridas a consecuencia de esta secuencia de terremotos. Se siguen reportando daños materiales no estructurales en la Alhambra. Los fuertes temblores han provocado el desalojo del Alcazab y la suspensión de las visitas a los palacios. En el centro comercial Nevada de Armilla se han producido desalojos de clientes. El Ayuntamiento de la capital y la Diputación han acordado con carácter preventivo el cierre temporal de todos los edificios e instalaciones municipales abiertos al público.
17: El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha reaparecido tras sus vacaciones. Lo ha hecho en Ribadeo, en la provincia de Lugo, durante un homenaje al expresidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Feijóo acusa al actual ejecutivo, al de Pedro Sánchez, de estar ausente durante la crisis de Ceuta. Califica también de camarilla a los ministros del gobierno.
4: Permítame que les invite a imaginar, sin ir más lejos, qué hubiera hecho, qué hicieron hombres como Leopoldo Calvo Sotelo o Adolfo Suárez ante una situación sin precedentes, ante la gravedad de la que está viviendo una parte de España, la ciudad autónoma de Ceuta. Y a contrastarlo con la realidad presente de un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
17: Desde el PSOE, la vicesecretaria general y líder en Andalucía, María Jesús Montero, se centra en el presidente de Ceuta, en Juan Jesús Vivas. Piden al popular que se mantengan un perfil propio frente a los que empujan, dice Montero, para que se provoquen enfrentamientos, en referencia a Génova.
21: Creo que el gobierno está teniendo un comportamiento ejemplar, igual que la ciudad propia autónoma de Ceuta y su presidente, y espero que sigan en esa vía de colaboración, porque muchos empujan para que se provoquen enfrentamientos y se provoquen discrepancias, por ejemplo, Génova. Y yo quiero reconocerle al presidente de la ciudad de Ceuta que siempre ha tenido perfil propio, que siempre ha pretendido tener a la ciudad por encima de otras cuestiones, que se mantenga en un perfil propio y que no caiga en provocaciones que otros lo quieren arrastrar.
17: Más asuntos. Las exportaciones españolas volvieron a marcar un récord en junio. Las ventas al exterior superaron los 35.000 millones de euros. Es la cifra más alta registrada para este mes. Supone un crecimiento del 5,3% en comparación con junio del año pasado. Estefanía Salvatierra.
22: El impulso llegó del sector energético, cuyas exportaciones se dispararon un 50%. De manera mucho más contenida crecieron las ventas de productos no energéticos, apenas un 2,4%. La Unión Europea continúa siendo el principal destino de los productos españoles y concentra más del 62% de las exportaciones. Además, se alcanzaron cifras récord de ventas en países como Alemania, Portugal o Polonia. Fuera de la Unión, destacan mercados como Estados Unidos, donde las exportaciones españolas crecieron más de un 4%. Sin embargo, las importaciones aumentaron todavía más, casi un 16%. Esto elevó el déficit comercial hasta los 7.600 millones de euros. Es más del doble que un año antes.
17: Y el militar de la UME fallecido en un accidente de tráfico mientras participaba en la extinción del incendio de las Peñas de Riglos en Huesca ha recibido hoy la Cruz al Mérito Militar a título póstumo. El jefe de la Unidad Militar de Emergencia se la ha entregado a su familia en un acto al que también ha asistido la ministra de Defensa, Margarita Robles. Vamos a Zaragoza, Ana García Cortés.
23: Javier García tenía 39 años y era natural de la Almunia de Doña Godina, en la provincia de Zaragoza, y pertenecía al 4 Batallón de la UME. Falleció el domingo tras despeñarse el camión autobomba con el que trabajaba en el incendio que asola parte de la provincia de Huesca. Esta mañana, y tras cerrarse su capilla ardiente en la base aérea de Zaragoza, se ha celebrado el funeral en el que el jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha entregado a la familia del fallecido la Cruz Amarilla al Mérito Militar, un reconocimiento a su trabajo a título póstumo.
17: Y nos queda el deporte. Sonia Luz, ¿qué tal? Buenas tardes.
24: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en el último día sin fútbol hasta el 31 de agosto, un día en el que también termina el mercado de fichajes en España, y uno de los nombres del verano es Julián Álvarez. Simeone le ha dejado fuera de la convocatoria para el partido de mañana contra el Málaga. El técnico del Atlético de Madrid ha hablado de la situación del delantero, remitiéndose a las palabras de Gilmarín sobre que no está en venta.
25: Es el dueño del club. Tajantemente habla de la manera en cual habló. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar, y espero que en estos 4 días ya evolucionemos un poco más. Y bueno, y estemos más cerca de lo que queremos.
24: Además, en el Barça esta mañana han pasado las pruebas médicas. Rodri y Cancelo, el capitán de la selección, será presentado esta tarde de segunda. El Girona ha comunicado que abre expediente disciplinario a Sigankov. El centrocampista ucraniano quiere salir del club y ayer publicó mensajes privados con gente que trabaja en el Girona. Y en el Master Mid de Cincinnati esta tarde juega Dani Mérida contra Fritz.
17: Pues de momento es todo. Sigue la programación local y regional de la SER a las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Liébana.
26: Cadena SER. Servicios informativos.
27: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.

0: treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bones, són la 1:06 i comencem aquesta hora de desconnexió, de treva, i si ens permeteu, deixeu-nos recordar que un 18 d'agost del 1936, fa just 90 anys, va morir fusilat el poeta Federico García Lorca. El seu delicte, estimar de manera lliure. A més, el 18 d'agost és precisament el Dia Internacional de No Rendir-se Mai, i és, per tant, un bon moment per recordar que gràcies al llegat i a la lluita de moltes persones, avui tenim les llibertats que tenim i que cal anar també avançant i millorant, i que, sobretot, és importantíssim no perdre-ho mai, malgrat que alguns ho voldrien.
2: Però també serà moment per donar-nos treva, i és que avui farem tirabols plegats, ja que ens visita un periodista de Berga, Amand de la Patum, que potser alguns recordareu fa uns anys la seva cara d'adolescent cobrint les manifestacions a Urquinaona. Enguany celebra el seu 30è aniversari i ens parlarà de com desconnecta l'arbre amb Oriols.
3: I tot i que sabem que avui sí que és dimarts, canviem una mica la planificació de la setmana. Potser espereu la secció del Santi Jiménez desgranant la part fosca d'alguna personalitat coneguda, però s'han canviat els papers amb el Fausto Fernández, que ens portarà al seu cinema a la fresca, que anirà com Barcelona, entre mar i muntanya. I molt més, benvingudes, això és La Treva.
4: Participa a La Treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.
2: L'estiu ha estat, des de fa molts anys, el moment per excel·lència de viatjar i fer vacances, per tots aquells que no treballen, és clar. Però com ha canviat la manera que tenim d'estiuejar? Seguim creant comunitat d'estiu? Ens hem fet més atrevits a l'hora de viatjar? I, sobretot, hem arribat a acceptar que quan marxem de casa, nosaltres també som turistes?

I és que, com han assenyalat filòsofs i sociòlegs, el nord i el sud no són només referències geogràfiques, sinó que, a més, funcionen com coordenades culturals i econòmiques. I això no deixa exempt al turisme. A Espanya, per exemple, veiem la diferència entre les platges del

anades culturals i econòmiques, i això no deixa exempt al turisme. A Espanya, per exemple, veiem la diferència entre les platges del nord, on l'aristocràcia va descobrir les bondats dels banys d'ona fa més d'un segle, i les del sud.

0: la creença aquesta, no?, de que el sud realment s'anava per a anar de festa i ja està.
1: Bueno, creença i veritat, o sigui, també està bé el turisme de festa, no?
2: Jo crec que també ajuda molt la temperatura, no? Quan al sud hi ha una temperatura molt més calorosa, dona més de sortida a casa, i això també és veritat que és de forma estudiosa, perquè la gent dels països nòrdics que fa més fred no surten de festa i potser no tenen tant aquest tarannà divertit com sí que tenen la gent més del sud.
0: Sí, focalitzant-ho més a Espanya, la periodista Raquel Piñeiro, autora de Manual de Supervivència per Viatjar per Espanya, explica que l'estètica al voltant de l'estiuetx al nord ha estat més aviat pija. La roba de marques marineres lligades a les regates, la de suadora, perquè el nord refresca, clar, així, de suadora, la justa.
1: Jo que sóc de Murcia, tots els instastories de la gent, en plan, bueno, és que el bon estiu se l'estiu amb una de suadora...
0: Clar, no, carinyo, com a molt, si no tens l'aire condicionat molt fort, però així de suadora...
2: I la gent que va l'estiu amb mocassins, perquè n'hi ha, d'aquests,
0: també, també.
2: És com, escolta'm, no és còmode.
0: Uau! Sí. Piñeiro també observa que el nord s'està convertint en un concepte que dona prestigi, per exemple... amb l'Espombo. La família de l'Espombo són de Madrid, però elles marxen a estiuetjar a Cantàbria cada any. I això és molt de nena típica.
3: Si esa muchacha típica, cuya familia es la típica.
0: De fet, aquestes són les que continuen mantenint aquell model de turisme més antic. Tornar cada estiu, tot el mes d'agost, al mateix lloc. Abans, la gent que vivia en un lloc on no hi havia platja escollia un poble i cada any tornava allà a passar les seues vacances. En molts casos, sense més connexió genètica, històrica o sentimental. No sé si vosaltres heu arribat encara a viure
2: això.
0: A mi
2: em passava... Sobretot, jo crec que en el meu cas era perquè els pares, òbviament, no tenien els tres mesos de vacances que tenen tots els que tenen l'escola. I què feien els pares? Pues portaven els nens a casa dels avis. I en aquest cas, els meus avis vivien fora de Barcelona, a Cardedeu, tampoc no era que molt lluny, i per tant jo em passava l'estiu durant 3 mesos pràcticament en allà. Per tant...
1: Clar, però això encara perquè és a casa dels avis, però aquesta gent el que fa, que a mi em fa molta gràcia, és que se'n van a Cantàbria amb una aldea de mar estupenda i llavors es comporten com si fossin locals d'allà,
0: sí,
1: saps? En plan, com ensenyar-li a la gent d'allà, no, és que aquest és el lloc típic, no vagis a l'altre, saps?
0: Però tu a Múrcia no ho has viscut això de, per exemple, a València és molt típic, els madrilenys, que
1: sí, home,
0: sempre eren, però no eren uns madrilenys qualsevol, eren els mateixos madrilenys que ja venien allà cada any a passar tot l'estiu.
1: Els cayetanos que arriben a Campo Amor on estiuejava jo a la primera d'agost.
2: I tu, Aitana?
0: Jo és que ho he viscut més de fora, ja et dic, de veure la gent que venia,
2: arribava,
0: que arribava, el meu tiet que té un apartament a la mar, pues l'apartament hi havia gent que era de Madrid.
2: Forrava, llavors.
0: No, però ell no el llogava, ell vivia, però la resta d'apartaments era gent de Madrid que cada any era la mateixa gent que venien allà a passar tot l'estiu. De fet, això és també el que passava en esta conegudíssima sèrie. Aquests eren els estius, la colla d'estiu que parlàvem l'altre dia, la comunitat que es crea quan tu vas tornant cada any al mateix lloc. El que passa és que Marcos Franco, que és el soci fundador de l'Observatori Nacional de Turisme, explica que això ha canviat, que durant dècades el model vacacional a Espanya sí que es resumia en un mes d'estiu, sovint a l'agost, amb destinació fixa, casa familiar o apartament llogat, però ara ha donat pas a un nou patró, viatges més curts però més freqüents al llarg de l'any.
2: I jo crec que també ha canviat molt el que és els preus dels avions. Els meus pares m'explicaven que abans anaven a Tailàndia o Brasil i pràcticament era molts anys enrere com comprar-se un pis o un cotxe.
1: I no t'has d'anar tan lluny, o sigui, per anar-te a Alemanya no viatjava tothom abans,
0: no.
1: Era una cosa de classe molt més alta.
2: Ara, clar, un vol a qualsevol lloc ja et ronda els 200, depèn d'on sigui, 200, 300, 400, si és molt lluny, clar, pots arribar a plantejar-ho.
0: Clar, i també que això ha trencat una mica el fet de la temporada alta, és a dir, ara continua sent estiu temporada alta, però si tu tens 10 dies de vacances, doncs te'ls acabes distribuint més al llarg de l'any. Igual fas una escapadeta de 3 dies, 4... Abans això era impensable.
2: De fet, quan passen aquestes coses, moltes vegades, és a veure on marxaràs de vacances els 3 dies i el poble és en aquell moment, si està a prop, doncs per desconnectar el cap de setmana o depèn d'on sigui, perquè hi ha persones que tenen el poble com a 1.000 quilòmetres de casa i que no és fàcil anar 2 o 3 dies.
0: Sí, sí. Que per cert, també, si parlem d'estiuetx o turisme, hem de deixar clar que, malgrat l'incrustat que està en la nostra cultura, l'estiu no és per a tots. Segons va publicar

0: línea al 2025, el 33,4% dels espanyols no poden ni anar-se'n una setmana perquè els salaris són baixos i la precarietat alta. Per tant, acaben sostenint l'estiu també els de sempre, la gent que treballa a l'hostaleria i la gent que no pot deixar de fer cures ni durant l'estiu.
1: I que ara Barcelona o Catalunya en general s'ha convertit més en un lloc d'estiueig que la també. Pròpia gent, perquè abans Barcelona era un lloc on vivien els barcelonins i que després marxaven i ara ja és un lloc on venen de tot el món i crec que és, no sé si la primera de les ciutats més turístiques de tot el món.
0: Que, per cert, què fem ara, no? Si ja no marxem a un poble 15 dies seguits i no tenim aquestes vacances més extenses, què és el que fem? Pues, crec que hi ha diversos tipus de turisme que sí que s'han mantès i han evolucionat. El turisme cultural, per exemple, el fet d'anar a un lloc perquè t'agrada la seva tradició, la seva història. Això és una
2: I
0: cosa
2: per visitar
0: que...
2: museus o visitar
0: monuments històrics. I és una cosa
2: històrics.
0: Que et permet fer-ho més reduïnament, anant menys dies. Solapes més les vacances i acabes empapant-te més de la cultura i les tradicions d'allà on vas. Mm-hmm. Després està el turisme gastronòmic, no? Que el
1: aquella
0: que et motiva
1: més.
0: És provar els plats típics del teu destí. A tu t'agrada aquest,
1: que eh? Seria al revés del que deia la Rafaela Carrà, per ir al nord, que és quan es mengen allà, que surt rodolant.
0: Bueno, jo crec que...
2: Ojo con el pescadito frito, eh? Et diré, també.
1: M'estàs en general... comparant amb un entrecot d'Astúries, home.
2: És diferent, va per gustos.
0: En general, així mengem molt bé. Tant al nord com al sud, sempre trobes algun lloc on pots passar-te molt bé menjant. Però és que més relacionat amb el turisme gastronòmic també està l'enoturisme.
1: Jo abans,
0: a mi m'encanta, a mi m'encanten les cates de vins, però és una cosa que jo abans no escoltava tant parlar. A no ser que tingueres una família que tenia un negoci hostaler o que sí que tenien més coneixement vinícola, no era tan normal dir, ai, me'n vaig a fer una cateta de vi en els meus amics. I ara ens encanta, almenys
2: a mi. No, a mi també m'encanta.
0: A tu t'agrada?
1: Depèn de l'època. Ara estic en una època que poc d'enoturisme, la veritat. Si vaig, òbviament, no diré que no, però bé, no, tampoc no he sigut gran fan del vi mai a la meva vida.
2: Et crida més l'atenció un altre tipus de viatge.
1: Sí, sobretot el cultural, i fins i tot cultural, en relació potser a interessos més com del futbol.
0: Pues, també.
1: Potser anar a veure
2: el
1: partits.
2: El viatge
1: o... Sí, totalment, i això a vegades pues, té les seves conseqüències
0: per la
1: família.
0: O fins i tot, com comentava Fausto, l'altre dia també, el viatge d'anar a un lloc on han rodat una pel·li que t'agrada o una sèrie que t'agrada. Això també ara es porta molt perquè tenim més opcions que abans.
1: Aquest doncs, també m'agrada a mi.
0: No teníem. I un altre tipus de turisme que també ha augmentat considerablement en els últims anys és el del càmping, més especialment el del glamping. Allò d'anar a un càmping...
1: Què és un glamping?
0: Pues, és anar com han fet tota la vida a un càmping, però no portes tenda de campanya. Tu vas o amb una camper o a una espècie de cabanya més luxosa...
1: Vull l'experiència de càmping, però
0: sense...
1: Sense patir.
2: Amb aigua calenta.
0: Sense patir. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, és l'opció d'allotjament extrahostaler que més ha pujat l'any 2026 després dels albergs. Parlem d'un rècord traduït en un augment del 20% respecte a nivells prepandèmia i d'un 50% en l'última dècada. És a dir,
2: és que tothom porta la camper aquesta. Jo en un moment vaig somniar a tenir una camper, després vaig acceptar que no sóc aquest tipus de persona, però és que tothom la porta, tothom et fa Instastory en plan de aquest és el viatge real.
0: Clar, és que és com... Per a mi és la millor de les dues parts, és a dir, gaudim de la natura, gaudim de connectar en el món exterior, però sense patir i, si pot ser, amb el ventilador dins de la camp.
1: Però hi ha càmpings o glampings que estan a patar, vull dir, si tu el que vols és desconnexió, estar al teu rotllo, allà no ho trobaràs, pràcticament.
0: I una altra cosa que també ha agafat rellevància, si encara no acabeu d'estar molt convençuts amb això del càmping, és l'intercanvi de cases, la qual cosa a mi, a dia d'avui, continua fent-me pensar molt en aquesta pel·lícula.
3: Iris and Amanda are in exactly the same place.
4: Where do I want to go by myself, depressed at Christmas?
3: Just 6,000 miles apart.
4: Home exchange. We switch houses, cars, everything.
0: The Holiday, la comèdia romàntica del 2006 que explica la història d'Amanda Cameron Diaz, que és una reeixida publicista de Los Angeles, i Iris, Kate Winslet, que és una periodista de Londres, que decideixen intercanviar les seues cases durant les dues setmanes de Nadal després d'estar patint alguns desenganys amorosos. Llavors diuen, mira... Jo me'n vull anar, és que ja no vull ni fer turisme cultural ni gastronòmic. Vull anar a un lloc que estiga a l'altre costat de ma casa i s'intercanvien. I clar, jo, aprofitant que al nostre equip tenim un expert en això, pues hem convidat el Carles Penya. Benvingut a la treva, Carles.
5: Què tal, com esteu?
1: Bueno, benvingut, bé.
0: Bueno, benvingut
1: a casa, sí.
0: Al micro de la treva.
2: Exacte,
0: perquè això és
2: aquí
0: casa seua, també.
2: Sí.
0: Tu que has fet intercanvi de cases, el funcionament és més o menys igual com es veu a la pel·lícula de Holiday o què s'ha de fer per intercanviar la teva
5: jo
0: casa?
5: Jo mai m'he trobat a un Jude Law, desgraciadament, però ja tampoc no a cap Norman Bates de Psicosis, o sigui que... No, és a dir...
1: Però clar, no te'l trobes, tu, a la persona que deixes la casa, o sí?
5: No, depèn, perquè això és una plataforma a la qual tu t'abones anualment amb una quota que crec que ara mateix està al voltant dels 175 euros. I a partir d'aquí crees el teu perfil tipus Tinder, però en lloc de vendre tu, vens casa teva i expliques quantes habitacions tens, quins serveis disposes, i a partir d'això el sistema... et col·loca, doncs et valora una mica la teva casa. I aquesta casa val tants punts per nit.
0: Val.
5: A partir d'aquí, reps sol·licituds de persones d'arreu del món que estan interessades en venir a casa teva i, depenent de la durada de la seva estada, doncs et demanen més o menys punts. T'ofereixen una quantitat de punts exacta. El mateix quan jo vull buscar un destí. Per exemple, jo aquest any, aquest estiu, he estat a Mèrida, on he passat 4 nits, i a Budapest, on he passat també 4 nits, a casa d'una altra persona. En una d'elles he conviscut amb el propietari, diguéssim, perquè tenia una habitació a banda, amb bany propi, etc. Però, per exemple, a l'apartament de Budapest jo estava sol. Vull dir que no hi havia ningú.
0: I, per exemple, quan fas això, perquè en la pel·lícula sí que passa, tu saps si tens cotxe, li deixes el cotxe també a la persona que ve o això és voluntari?
5: Sí, és a partir de les converses prèvies que tu mantens amb la persona respecte a les teves intencions. Jo, per exemple, us puc dir que fa 9 anys que faig intercanvi de cases. La primera vegada, ara mirant-ho avui pensava temerari, la veritat. El primer intercanvi de casa va ser amb una família de San Francisco.
0: Vale.
5: I vam intercanviar tant la casa com el cotxe. I jo va ser la primera vegada que vaig conduir un cotxe elèctric, per exemple. Mirant-ho amb la distància, dic, realment, o sigui, una mica temerari, perquè... Però això depèn de la negociació i del que l'altra persona necessiti, del que tu vols, etc. És un acord entre particulars.
1: I tu, sent de Barcelona, entenc que Barcelona et dona molts punts, perquè això que dèiem, una ciutat tan turística, sí. Això puja, també suposo que hi ha moltes cases d'intercanvi a Barcelona, però clar, no és el mateix, per exemple, a Barcelona que tenir un pis, m'ho invento, a alguna ciutat menys agraïda.
5: No, de fet, jo tanco l'aixeta, o sigui que durant una època de l'any no estic oberta a rebre sol·licituds perquè realment pot ser, o sigui, com tenir èxit a Tinder, que no n'hem tingut mai, però si algun dia el tinguéssim, doncs de dir, no, mira, és que no puc rebre tantes sol·licituds
0: no puc més de
5: coneixença.
0: I segur que t'han fet esta pregunta moltíssimes vegades, però no et fa cosa que entren a ta casa o t'obriguen els calaixos?
5: Ara et diria allò de, m'agrada que em facis aquesta pregunta.
1: No me l'havien fet mai, no?
5: Si tens manies, no intercanviïs cases. Vull dir, perquè és que realment has de sentir que casa teva és un lloc on pot passar qualsevol persona, amb la qual, evidentment, tens unes certes garanties, la plataforma et garanteix unes certes coses, i després que tu també pots fer la casa a mida. Jo he anat a cases on m'han tancat amb pany i clau alguna habitació on realment les ganes d'entrar es doblaven.
0: Yeah.
5: Perquè dius,
0: què hi haurà
5: aquí dins? Que no em deixen entrar, a veure-ho.
0: Sí. Mira, pues és una molt bona opció, perquè el que costa avui dia aconseguir una casa, com a mínim després li trau rendiment.
2: No, i la fas servir per jugar i perquè la gent vingui, està molt bé.
5: I realment és un estalvi a nivell d'allotjament, perquè justament el que parlàveu, no?, de que ara s'estila més anar a més llocs, menys temps, no?
0: Sí.
5: Doncs realment l'allotjament és un dels elements del pressupost més alts i en aquest cas jo m'ho estalvio.
1: I has arribat en algun lloc que potser no tenies pensat i et va arribar la sol·licitud i dir, mira, vaig allà perquè no ho tenia previst.
5: Sí, sí, perquè a vegades reps propostes, per exemple, França és un país que està molt donat a fer intercanvis i he anat a ciutats i indrets de França que mai m'hagués plantejat anar-hi. O, per exemple, la fantasia de viure durant 4 dies en una casa amb piscina. O sigui, m'ha semblat la cosa més fascinant
0: clar,
5: que he fet
0: que
5: a la vida.
0: Això a The Holidays també ho expliquen molt bé, perquè al final, clar, ella és com que no dona molts detalls d'on va, Però, clar, quan arriba a la casa de la Cameron Diaz a Hollywood, amb piscina i tots els luxes, que et passa això, deu ser...
5: Sí, una sort.
0: I tu has notat un increment parlant amb la gent de que s'han animat a fer-ho cada cop més?
5: Jo crec que sí, que darrerament hi ha un increment de sol·licituds i suposo que té a veure, bueno, amb molts factors, no? Però, entre altres coses, amb el factor econòmic, també.
0: Sí. Pues moltes gràcies, Carles.
5: A vosaltres. Bon programa.
0: Ara marxem dos minutets i tornem... Allò que fem de la disco, sí. I tornem, no amb el Santi, amb qui tornem avui?
2: Amb el Fausto Fernández.
0: Fins ara.
6: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la Cadena SER i SER Catalunya.
7: Ràdio Lleida, Cadena SER. Albert Soler, amb ofertes especials en maquinària Husqvarna.
8: Motosserres des de 199 euros i bufadors, desbrossadores, kits de bateria.
7: I si vols el mateix model de motosserra que té Jesús Calleja, preu 359 euros, inclosos carregador i bateria.
8: Albert Soler, distribuïdor oficial d'Husqvarna a Lleida i albertsoler.com.
9: A Lleida, la salut té un referent clar, Centre Mèdic Alomar.
10: Totes les proves diagnòstiques en un sol centre.
9: Amb ressonància també a Balaguer, Mollerussa, Tremp, Pont de Suert, la Seu d'Urgell i Fraga.
10: Amb la qualitat i rapidesa de sempre.
9: Centre Mèdic Alomar.
10: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
11: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix. Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson híbrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai Ponés.
12: Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.
13: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
14: Alfaro se publicó en 1927. Es una novela extraordinaria que cuenta con un argumento mínimo cosas esenciales y está escrita de una forma brillante, con ese flujo de conciencia que permite que entremos en los pensamientos de cada personaje. La revista Time la ha incluido en su lista de 100 mejores novelas en lengua inglesa. Léanla, háganse ese favor.
15: Pues claro, siempre que mañana haga bueno. Dijo la señora Ramsay, pero tendréis que levantaros al despuntar el día, añadió.
16: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
17: Dos son compañía, tres son multid, tres son millor compañía. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
2: Ja hi em vaig avançar. I tenim aquí com cada dimarts, que no, com cada dijous,
18: però avui
2: hem canviat el Fausto Fernández.
18: Com, claro, què tal?
2: Els oients ja saben que avui és el dia de Santi Jiménez, però tu has vingut per acomiadar-te de l'Uri i fotre-li la bronca sí. per últim cop.
0: Perquè avui sí. és l'últim clar, dia no que l'Uri estarà aquí amb nosaltres.
18: No podia perdre'm el de Rezasca.
1: I a més, més perfumat, perquè m'està venint la olor avui, has vingut ni calat
18: sí,
1: per
18: sí,
1: mi.
18: Sí, sí, no, clar.
1: Sí, no, ben fet.
2: La resta de dies feies pudor.
18: Sí, sempre. No. Jo ja sabia que algú... hauria mort abans d'acabar la temporada i mira, ha estat el primer, ha estat la primera víctima.
2: Pobret.
1: Pobret.
2: Doncs de què vens a parlar-nos avui, Fausto?
18: Doncs vaig a fer una mena com de menú. Vaig a fer un menú mar i muntanya.
2: Com els dels guiris.
18: Com els dels guiris, exactament. Un altre dia farem platos combinados, però avui és mar i muntanya i parlarem d'un parell de pel·lícules que tenen el mar com a gran protagonista i d'altres dues que tenen a la muntanya.
1: Tu doncs què ets més, de mar o de muntanya, tu?
18: Jo sóc de les dues coses.
1: Això i també... no val, has d'escollir.
18: No, no, a mi m'agraden totes les dues coses.
0: Però això ha fet la secció mar i muntanya, clar, si no cariño. Sou capaç de les tires de pel·lícules de mar i de muntanya.
18: I si hagués de triar, triaria ciutat, perquè m'ho passo millor a la ciutat que fora, que em va bé per desconnectar i això. També em va passar quan vaig intercanviar la casa amb el Carles, també va ser una
1: desbauxa. Era tu el que tenia la casa amb piscina, tu.
18: Sí, va ser una desbauxa. Sí. Bueno, com ja havia intercanviat crims, com a estranyos en un tren, doncs sí. tampoc era una
2: doncs la primera nova. Pel·lícula que és de platja sona així. If everybody had an ocean across the USA. jo no tenia ni idea de quina pel·lícula era aquesta. Ho he buscat a Google i em surten tres nois amb tres cossos considerables, supermorenos, molt guapos, molt
18: rossos.
2: No som
18: el Carles ni jo, no.
2: Claro, era una mica Pamela Anderson vibes.
18: Oh, Baywatch, a Virgen de la Playa, que era, han fet un rebut. Estem parlant de surf i, clar, si es parla de surf i de Califòrnia, de Sant Jacint, de sentir el Beach Boys, sí o sí. I jo crec que la bíblia de les pel·lis del surf és el Gran Miércoles, que és la pel·li del John Milius, que està tot allà, tota la filosofia aquesta dels surfistes, tota aquesta mena com de dilatar el temps, tota la vida està encapsulada en una ona, hem de trobar la Big Kahuna, la gran onada, com feien també a Leyaman Body, que també és una altra pel·lícula molt influenciada per aquesta mena com de filosofia, i aquesta és la gran pel·li sobre el surf. Però als anys 60 va brotar una mena com de gènere que van ser les beach movies, que eren pel·lícules on nois i noietes amb biquini i amb banyadors passaven tot el dia a la platja jugant al voleibol o fent festes o ballant i cantant, i aquest gènere va tenir molt, molt d'èxit, va estar tot als anys 60 fins al 68, quan Charles Manson ja va dir que s'acabava el somni del 60, matant gent a la Sharon Tate i molta més gent. Però que va tenir... Visca! Sí, gràcies, nena. I després va tenir una mena com de revival a Disney Channel, que us agrada molt Disney Channel, amb Teen Beach Movie, sí, que va fer un parell, que fins i tot van tornar a cridar a actors com el Frankie Avalon i la Funicello, que eren els protagonistes de gairebé totes les pel·lícules d'aquesta sèrie.
2: I la segona pel·lícula, que es diu Beach Blanket and Bingo, no sé si és el títol o les persones que surten, perquè...
18: Beach Blanket Bingo.
2: Vale, i són així. És una mica el mateix tarannà, oi?
18: It's the name of the game.
2: Són noies, platges, xiringuito...
18: Sí, que no fan res a la vida.
2: Exacte, perquè no fan res més, no?
18: Res, estan tot el dia, tota la setmana, tot l'any allà a la platja Califòrnia i no fan res més. Tenen els seus petits doncs, romansos entre ells i tal. Es barallen perquè sempre surten uns motoristes que són... En compte, Àngeles de l'Inferno són una miqueta els bretos de l'Inferno perquè són molt tontos, i ja està, però són pel·lícules, totes eren iguals, o sigui, totes les pel·lícules eren iguals. De tant en tant intentaven doncs, ficar alguna cosa nova, no original, perquè ficaven aliens, extraterrestres, coses així, però bueno, però va funcionar perquè, clar, perquè darrere d'això hi havia un LP, un long play, amb tots els discos i amb totes les cançons de cada pel·lícula. I va, això, el que us dic, van ser un èxit increïble. I el Frankie Avalon, que era un cantant d'aquest...
2: És el que surt a Gris.
18: Clar, sí, el del somni.
2: Exacte, el que surt amb la Frenchie, quan deixa el cole. I després surt també la Annette Funicello.
18: Annette Funicello, sí. Que
2: també, és com una mica de pel·lícula de cameos de cantants.
18: Sí, no, clar, sortien cantants i tal. I Annette Funicello va començar al club Mickey, perquè era el club Mickey, que va ser el primer programa per part de televisió de Walt Disney. No, van aguantar fins i tot per fer els cameos a la Teen Beach Movies de la Disney dels anys 90, bueno, 2000 eren gairebé.
1: I el que també s'ha fet molt és la mateixa estètica de la platja, però que als Estats Units fiquen molt en el llac, no? Que és el mateix rotllo, però en comptes d'haver una platja que hi ha un llac amb socorristes, amb vigilantes de la platja i tot plegat.
2: Com 12 fora de casa.
1: Sí. Aquest rotllo.
18: Los Incorregibles Albóndigas, amb el Bill Murray, sí, amb el campament que tenen allà, i la mena com de picabarella entre dos campaments, totes les proves, i després està Divendres 13, sí?
1: Clar, jo aquesta tampoc la coneixia, Big Blank. Jo per bingo només em surten Los Vingueros.
18: Los Vingueros, sí.
1: Però bueno,
18: clar,
1: no,
18: sí.
1: És un altre tema. Estava
2: de cinéfilo,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, no, és un cinéfilo.
1: En un mes m'he posat.
0: Des que el vam obligar a veure Cheetah Girls 2, que ja no paro.
1: Ara tinc pendent encara. Vaig quedar al principi.
18: No. L'hauries d'haver vist allà, eh?
2: Doncs, Fausto, el que passa és que m'estàs parlant de pel·lícules de platja, que són com així alegres, com el Dolce Fareniente, però a mi se me'n venen al cap algunes que deixen una mica de mal cos. Parlem de Tiburón.
18: Tiburón, clar, és
2: la horrible i també és una pel·li de platja, oi?
18: És una pel·li de platja. És la pel·li que va ficar al por anar a la platja a tota una generació durant molts d'estius.
0: Aquesta i la de lo imposible. Jo des de llavors ja no vaig tranquil·la.
18: Sí, però això sí va ser un resort a Tailàndia. Sí, sí.
1: I Pirates del Caribe, també.
18: Pirates del Caribe. Para el mico, sí. No, però clar.
2: Hi ha clàssics del mar.
18: Hi ha clàssics, totes les pel·lícules d'aventures dels anys 50, Todos los hermanos eran valientes, El mundo en sus manos, que era la pel·li que està el Gregory Peck a comprar Alaska, i van també a matar foques, que ara és una cosa una miqueta així.
2: I de fet, l'altre dia parlàvem amb el Malcolm Otero, que ens va parlar de la pel·li de Moby Dick, que deia com que era igual de bona que el llibre, que són diferents, però que era així com molt teatral, i és de l'any 56.
18: Sí, que el John Huston, que va va ser el director, va contractar com a guionista per adaptar la novel·la del Herman Melville a Ray Bradbury, ni més ni menys. I la pel·lícula es va rodar, totes les escenes marítimes, es va rodar a Tenerife, totes.
2: I en aquestes no surt cap creuer.
1: Peliculón aquest.
2: No parlem de Titanic, és clar, per la música. De quina pel·lícula de creuer parlem?
18: Estem parlant d'un clàssic. Ja hauria parlat aquesta de Los Vingueros, sí, com a clàssic, però aquesta, que està a l'alçada d'Eurotrip, que és la pel·li que també li agrada.
1: És del mateix rotllo.
18: És Boat Trip, Este barco es un peligro, que és un dels clàssics de la comèdia gamberra i tronada, quan Cuba Gooding Jr., que va guanyar un Oscar fins i tot, era l'actor que s'anava a menjar el món i va acabar fent dos tonteries per aquesta, que és una comèdia molt, molt, molt divertida, amb molt... molt, també, molt gruller en algunes coses, no és gairebé subtil, però divertíssim. I aquest número, que és el número que ha de fer el Cuba Gooding Jr., en plan drag queen, allà ballant amb un munt de drags, és divertidíssim. Perquè, clar, totes les històries que el Cuba Gooding Jr. i el seu amic, que són dos imbècils integrals, doncs decideixen anar de creuer, i bueno, anem a un creuer que estarà ple de top models i tant, i acaben agafant els bitllets per a un creuer, per ser un creuer gay. I allà estan els pobres, doncs, fent-se passar per gais, i després sí que arriben nenes, hi ha les xicotes que sí que treballen per allà, que són hetero, i la pel·li tota l'estona són aquesta mena de com de disfresses, d'embolics, d'equívocs, i una de les millors coses és tenir a Roger Moore, a James Bond, fent de gran dama gay i dient-li a Cuba Gooding Jr. si vol una xistorrilla. De les escenes clau de la comèdia contemporània nord-americana. Diguem-ne que no és una obra mestra, però diguem-ne que és d'aquestes pel·lis que tu passes molt bé. Bé, això es va passar bé, l'Uri.
1: Sí, sí, sí, sí. La típica pel·li que quedaves amb amics i que estaves de festa i te la posaves de fons i bé, et parties del
18: cul. No, ni a la Filmoteca, però, no. Ostres, però la podem fer per una quedada a casa del Carles. Sí.
2: I ara que parlàveu de xistorra, perquè, clar, aquesta sessió és com una paella mar i muntanya, val? Llavors, ara anem a la muntanya. I a mi, Fausto, les pel·lis de muntanya em fan una ansietat que flipes, perquè són pel·lis com Balandrau, com La Societat de la Nieve, com Viven.
18: Bueno, però ahí tens el menú assegurat, ja.
1: Bueno. Ja saps com acaben totes, eh? Sí, sí, la
2: claro,
1: muntanya.
2: I acaben fatal. Llavors, recomana'ns pel·lícules de muntanya que no siguin un desastre horrible absolut.
18: Bueno, ja... Des del cinema nazi, que va fer totes les pel·lícules...
2: Bueno, era una mica desastrosa.
18: D'alpinisme, no, però eren totes de joves a l'alpinisme, perquè està... 5 dies un verano, que és la que feia el Sean Connery, que estava molt bé. Després... El niño y la montaña, que es una película que está basada en el Walden, toda aquella manera con de poema del Zorro, y hay películas que están bien. La familia Robinson, películas de los 70, La cabaña en el fin del mundo, que es gent, familias que van a pasar doncs, un cap de setmana o es van viure a la muntanya, que són pel·lis positives, són pel·lis ecològiques i que estan molt bé. Però, clar, però al cinema lo de que una família s'ho passi bé a la muntanya, no, perquè han de sortir ossos, han de sortir animals...
2: Exacte, i això és el que passa 127 dies.

0: Aquesta cançó es diu Lovely Day, però crec que el day de la peli no va ser lovely.
1: I són hores, no 27 dies, perquè si
0: bueno, no... Bueno, carinyo, jo compto el temps, jo m'imagino que serien com dies.
1: T'imagines?
2: Si poses 5-7 dies al pobre Aaron Rostel, que va ser el que li va passar aquesta cosa, això és una... Bueno, aquesta cançó està triada amb moltíssima mala llet, perquè és un dels moments en què el personatge que s'ha quedat atrapat, és un excursionista, o sigui, és professional, ho sap voler, però el tio marxa allà al Gran Canyó sense dir res, ni on va, ni a ningú hi va sol. Mm-hmm. I es queda, cau per una mena de garganta i queda atrapat pel braç. Queda allà pel braç i no pot sortir, se l'acaba l'aigua, se l'acaba tot, no pot comunicar-se a ningú. I aquesta cançó és un moment en plan flash, en plan oníric, que és molt divertit, però clar, acaba, aquesta cançó va sonar mentre ell s'està tallant el braç per poder sortir.
1: James Franco, no?
2: Sí.
1: James Franco. I
2: James
1: és una història
2: Franco.
1: Real.
0: Però bueno, pots parar tu de ser el bollero.
1: Avui m'està tocant que me la
2: sé. És que James Franco és molt amic de l'Ure. Ara que està cancel·lat.
0: Però aquesta també em donaria ansietat. Igual que la següent, que també és d'excursions. He used a 9mm automatic. I promise you this guy's killed before. FBI Special Expert Warren Stanton is... Esto es muntanya, pero suena como a muntanya...
2: Una muntanya d'aquesta.
0: Dels 80 a tope.
2: Es muntanya, un 80, es un tràiler molt 80s. No, és clar, és Dispara a matar, que és la història de Sidney Poitier, que és un agent de l'FBI que està buscant a un psycho killer, un assassí en sèrie, que no sap com és, tampoc sap si potser és una dona o és un home, no sap, però li ha arribat la notícia de que estarà dintre d'un grup d'excursionistes que van amb el Tom Berger, que és el guia, que estan per la muntanya. I el Sidney Poitier, doncs, s'ha fet i és tota l'excursió intentant esbrinar qui és l'assassí. Mentrestant, va morir molta gent. La gent va morir, però en plan, o sigui, en plan accident mango. Mira, papa, colbató des de dalt, i coses així.
1: Tipo antic, no? Dels
2: sí,
1: mangos.
2: Sí.
0: Però veieu com són horribles totes les pel·lícules
2: sí.
0: de...
2: Sí, sí. Que... I surten ossos, sí, un os, surt un os d'aquest, que sempre diuen, un os, què faig? Quiet, has de quedar quiet. O cridar més que ell, que sempre ho fan a tocar les pel·lis, que no sé si funciona, perquè no he trobat mai amb un os.
1: Tant de bo no haver de provar-ho.
0: I per acabar, Fausto, volem preguntar-te si les pel·lícules preferides del Tomàs, que són Pirates del Caribe, són considerades pel·lícules de platja. Són pel·lícules de platja?
2: Són pel·lícules de platja, clar. Aquella platja immensa on van deixar abandonat el pobre Johnny Depp, que parlava amb ell mateix a diferents versions del mateix. Notícia, Johnny Depp tornarà a Pirates del Caribe a la convenció de Disney aquest cap de setmana. Ja s'ha anunciat el rol
0: de... És l'exclusiva de la treva.
2: De la propera, i Johnny Depp està... Cobrarà una morterada, però ja... Però
1: jo, igual que tu per venir aquí, eh?
2: Sí.
1: El mateix.
2: Sobretot en dimarts, perquè, clar, són hores extres. Sí.
1: Totalment.
0: Doncs Fausto Fernández, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, gaudiu de la platja i de la muntanya i, bueno, un aplaudiment a l'Uri. Que...
0: Un aplaudiment.
1: Sí.
0: El més cinèfil de tots.
1: Sí, sí, sí, m'ha encantat. Avui me'n sabia pràcticament totes.
2: Veus, sí, sí. Ho vam preparar abans, però bé. Sí.
3: Ens veiem la setmana que ve, Fausto.
2: Ens veiem la setmana que ve. Ciao, que vagi bé.
3: Adéu.
4: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
5: És un programa de ràdio. Ni menys ni més. Un programa de ràdio.
4: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
1: Estem a segons que siguin la 1:40 i avui ens visita un periodista que molts el recordaran amb la seva cara d'adolescent cobrint les manifestacions d'Urquina Ona ara fa uns anys. Però, en uns mesos, bufarà 30 espelmes. Suposem que vindrà amb les piles carregades, ja que fa no gaire estava de viatge a l'altra punta del món. I avui ens explicarà si ha pogut donar-se molta o poca treva. Avui ens visita l'Abram Orriols.
6: Estem esperant els convidats, veiem si arriben ja.
7: Exacte, va, ja començo jo.
8: Doncs li fotem canya.
9: Suposo que com tots els nens de Catalunya alguna vegada vaig fer allò de Abram Orriols, TV3, Berga.
10: I algú altre l'ha cagat totalment.
11: Sí. Mania personal. La gent que toca el pitu, el claxon, no el suporto.
10: Alerta.
12: Molt d'ull.
10: Vinga, va, continuem.
11: Millor festa major de Catalunya. No és una festa major, però la Patum de Berga, per suposat.
10: M'ha gustat moltíssim.
1: Abram Orriols, com vas?
11: Bon dia. Doncs estic absolutament flipat perquè no sé d'on heu tret molts dels arxius sonors que han sonat.
3: Aixa l'Uri, aixa l'Uri.
1: Hi havia talls que després en parlarem d'anys enrere de la Marina FM. Imagina't si fa temps.
11: És que pràcticament no m'he reconegut. Imagina't, dic, hòstia, però aquest sóc jo que estava dient. On deu ser això?
1: Sí, sí.
11: Però bueno, estic encantat de ser aquí amb vosaltres i amb moltes ganes de que m'expliqueu també vosaltres com us doneu treva, com no. Bé, encantadíssim, encantadíssim.
1: No, avui toca tu, avui toca tu, que t'expliquis tu.
11: Bueno, aviam, aviam, sí. És a dir, això sempre ens costa, els que estem acostumats a fer entrevistes, posar-nos a l'altre cantó.
1: Però ara estem escoltant la Patum, que això que deies, tu ets allà. És una festa molt icònica, però no sé si, clar, des de fa uns anys, això està patat sempre. Tu vas allà i no tens espai. Tu com el vius, la Patum?
11: Sí, hi ha moltíssima gent. És normal, perquè és una festassa, per mi és la millor festa del món.
0: Jo tinc un fomo, no he anat mai, i és que em moro de ganes, t'ho dic.
11: És que has de venir, i què passa? Que molta gent vol venir, i cada vegada se n'ha fet més publicitat, perquè també doncs, va ser reconeguda com a patrimoni immaterial de la UNESCO, moltíssimes campanyes publicitàries, i també una bona tasca de l'Ajuntament de parlar de la Patum, no només aquells 5 dies de Corpus, sinó durant tot l'any. Què passa? Que la plaça no ha crescut, és a dir, ha crescut l'interès perquè la plaça és la que és. Ara no recordo molt bé les xifres, però crec que hi havia algun estudi que parlava que tenia una capacitat per 7.000 o 8.000 persones. S'hauria de comprovar, però va per aquí. Vol dir que a la Patum ve molta més gent que aquestes 7.000 o 8.000 persones.
0: Més o menys tens una data al cap? Una data al cap?
11: No tinc una xifra, però t'asseguro que qualsevol que vingui a la Patum veurà que són molts més, perquè els carrers adjacents, el passeig on també hi ha doncs, els menjars, les atraccions, etc. Què passa? Jo voldria que tinguéssim una mica més d'espai, és cert, però a mi també m'agrada molt visitar les altres festes populars d'arreu de Catalunya. És a dir, jo no puc criticar que la gent faci allò que jo també vull fer. Per tant, doncs mira, ens haurem d'organitzar d'alguna manera.
3: Creus que s'acabaran fent dos tandes, com quan fan dos bolos en un mateix dia?
11: Espero que no, però sí que el que ja passa és que regulen els accessos la policia, els Mossos, la Brimo, hi ha un moment que tanca a vegades la
0: a
11: plaça i aquí no entra.
0: Hem de velar per la seguretat, també.
11: Clar, és una festa, és a dir, això és l'últim que es pot oblidar, és una festa popular, és un moment únic i s'ha de viure.
1: A mi se m'ha arribat a dir que en moment dels tiravols, si tu saltes, com hi ha tanta gent, pots quedar apretat i pots no tocar el terra durant una estoneta, que vas donant volts perquè estàs tan enxubat que passa.
11: Clar, hi ha moments que hi ha tanta gent que és difícil caure justament pel que dius, que no tens espai per caure i per tant, senzillament, no toques de peus a terra. Tampoc és una gran sensació aquesta. Quan et passa això, dius, voldria tocar. Bueno, escolta, són els pros i els contres de la Patum. Tu ja saps que tindràs morats, que suaràs, que el dilluns, després de Patum, és el dilluns més dilluns de tot l'any per tots els berguedans, però també és una gran festa. Jo, vaja, ara potser els berguedans diuen, aquest és un bo, però jo us convido a venir-hi i a gaudir-la amb nosaltres.
0: Si ens has convidat tu, ara sí que podem anar-hi amb tot el dret del món.
11: Per suposat.
1: Abraham, tu com et dones treva?
11: Mira, doncs ara, per exemple, aquest estiu, sobretot em dono treva anant a la platja allò a les 7-8 de la tarda, que és aquell moment que ja no hi ha tanta gent, que el mar normalment queda com un plat, que a més els rajos de sol piquen allò a l'aigua, que la atarongeix una mica, i per mi és el millor moment del dia. Jo és que si he de triar entre anar a la platja a les 12 o a les 8 del vespre, ho tinc claríssim. Segona opció, i per mi és un dels millors moments del dia, durant l'estiu.
1: De fet, avui patíem, perquè no sabíem si vindries avui o vindries el 2027. Per què? Parlant de platja, parlant d'estiu, que vas estar ara fa uns dies, vas anar amb una colla d'amics a Tailàndia, era?
11: A Tailàndia.
1: Vas arribar a l'hotel, vas dir, no, tenim la reserva per avui. Què va passar?
11: Va ser depriment, és a dir, va ser depriment. El cas és que, érem a Tailàndia, un grup d'amics, jo me n'havia encarregat d'agafar alguns hotels i a la part final del viatge anàvem a Koh Tao, una illa del golf de Tailàndia, on a més ens hi estàvem uns dies i era aquell moment que agafes l'hotel bo del viatge, no? És a dir, durant tot el viatge vas agafant cosetes, una mica de només hi serem per dormir, aquesta gran frase, i aquest, en canvi, no.
0: I vols el bo amb el buffet i amb tot.
11: Sí, amb bones vistes, bona habitació, etc. i me'n vaig encarregar jo. I vam arribar a l'hotel, a més, després d'un trajecte amb una barca ràpida, en teoria, deien, des d'una altra illa, que va ser 2 hores i mitja, realment, bastant espantoses, amb mala mar, amb onades de 3 metres, que alguns dels amics, un amic especialment, va vomitar fins i tot. És a dir, arribem a aquesta illa, en aquest context, rebentats, marejats, amb ganes de dir, per fi una dutxa, ja és de nit, se'ns havia fet de nit a la barca, i el tio diu, no, pel teu nom no tinc cap reserva. Com que no? Tens les mateixes dates de l'any que ve, del 2027. Clar, és a dir, jo pensava, però com em pot estar passant això a mi? Perquè, clar, si això li passa a un col·lega, te n'enfots d'ell, no sé què, però dius, però jo com vaig clicar el 2027? I a més, li vam dir, hòstia, però, bueno, i tens lloc a l'hotel?
0: Exacte, aquesta era la pregunta, perquè si tenen nit, no, cap problema.
11: Clar, 10 de la nit, motxilles, mig marejats, ja et dic, i deia, no, estic ple, i de fet, la illa, que Koh Tao és una illa molt petita, és 3 vegades més petita que Formentera, diu, és que crec que està tot ple, perquè era una setmana que era festa a Tailàndia, amb el Buddha Day, no sé què, o com es digui, etc. Total, que al final suplicant-li ens diu, bueno, tinc una habitació de reserva per 4 persones, nosaltres érem 7, entafureu-vos-hi tots set i demà ja, ja buscareu. I, bueno, doncs, efectivament, a la primera nit, alguns dormint a terra, d'altres allò atapaïts al llit, i vam acabar l'endemà agafant una habitació, que eren quatre lliteres dobles, sense finestres, i amb habitació i amb lavabo compartit amb la resta d'habitacions del passadís. És a dir, anàvem de colònies. No, no, fatal. És a dir, vam passar del millor hotel possible a una habitació de colònies.
3: I però, vas fer això de buscar a veure si era veritat que havies reservat quan no tocava o vas assumir amb dignitat que segurament t'hauries equivocat?
11: No, no, vaig buscar-ho i efectivament em vaig equivocar. Jo no podia entendre, això a vegades ho sents d'altres col·legues o gent que li ha passat.
0: A mi em passen aquestes coses.
11: Però jo ho jutjava. Dic, però com t'has d'equivocar? Una cosa que t'equivoquis un dia amunt, un dia avall. Però hòstia, pel 2027, doncs pam! Em va passar a mi.
1: Els bueno, amics ja no encara, encara et parlen els amics de la colla o no?
11: Sí, hi van haver uns minuts tensos, eh?
0: Però ja no et deixaran reservar mai.
11: Cabró, exacte, bueno, això ara m'ha inhabilitat per organitzar qualsevol tipus de viatge.
1: De fet, a la colla, i per exemple a Juliana Caneto, hi ha una altra persona que crec que has compartit moltíssimes, moltíssimes coses i que més t'ha volgut deixar un àudio.
11: No fotis!
7: Què passa, gent de la treva, Uri, Aitana i Amparo? Espero que estigueu bé. Veig que esteu molt ben acompanyats amb l'Abram. És un tio de puta mare. Això ja ho sabeu ben bé. I res, dir-vos que aneu amb molt de compte, si us plau, vigileu, perquè segurament quan acabi l'entrevista, quan s'apagui el pilotet vermell, us demanarà una foto de grup. O sigui, no té altra cosa
11: d'obsessió.
7: És una persona que aquest any farà 30 anys, però tot i així, porta dins un jubilat de 52 per 24.
11: Exagera.
7: Té 180 anys a l'Abram dins seu. I és increïble perquè sempre que fem algun viatge o alguna moguda, sempre demana fotos de grup com si fóssim un grup de la Inserso. Per favor, no caigueu a la trampa. No us feu una foto de grup amb l'Abram.
1: És així?
11: Que malparit. Aquest és el Guillem Estadella, que potser alguns oients també ara el sona la seva veu de RAC1, però també monologuista.
1: A la Sera havia estat també aquí.
11: A la Sera havia fet moltíssimes coses. I sí, si anàvem junts, és un cara dura, és un mentider i és un exagerat.
0: I no li agrada com surt a les fotos, això, per suposat.
11: És a dir, has anat a l'altra punta del món, som set col·legues, ens ho estem passant superbé, doncs a mi em surt de dir foto grupal.
3: Crec que sí, però... i a més el típic selfie, és a dir, no la foto perfecta, foto mamis, que
0: exacto,
3: es diu aquí.
0: Però tu eres el que portava palo de selfie?
11: No, és a dir, pal selfie. Selfie, trípodes, això em sembla una salvatjada. Però és veritat que el selfie llueix poc.
1: Sí.
11: A mi el selfie no m'acaba d'agradar, sent molts. I dic, home, però demanem un moment.
0: Clar, tu demanes.
11: Clar, i ja està, si és un segon, i després qui te la fa, tu li dius, tu també en vols una, i sempre també en vol una. I ja està, i ens ajudem mútuament dos grups, i aquí no ha passat res. I el Guillem és antifotos de grup, i el cabron això s'ho tenia guardat, perquè ahir vam anar junts al cine, no em va dir res, i ara parlàvem, però fa 10 minuts, perquè demà anem junts a Menorca uns dies, i no m'ha dit res, i s'ho havia guardat.
3: I després te les demanen, les fotos?
11: És que no només les demanen.
3: Ai,
11: hòstia, envia-m'ho, que també ho enviaré als pares, o calla, que aquesta la pujaré a Instagram. Si després aquelles fotos són les que més rulen.
1: A Menorca teniu l'allotjament agafat, perquè si no en teniu, Menorca a l'agost no dormiu al carrer, eh?
11: No, per sort anem a casa d'un amic. Som aquesta classe d'amics que es llancen al damunt del que té casa a un lloc guapo d'estiu, i vam dir, va, tio, convida'ns, va, hòstia, que no, va, veniu quatre dies. Vull dir que anem de convidats, afortunadament.
1: De fet, amb el Guillem comparteixes pues, molts projectes. La Conquesta, molt abans a la Marina FM, el projecte Molta Canya. Però tu, al món del periodisme, arribes una mica de rebot, perquè tu no volies al principi ser periodista.
11: No, jo no tinc el discurs aquest que quedaria genial de dir des de petit m'agradava llegir els diaris, em flipava, no sé què. No, és mentida. Però jo anava per estudiar dret i no va ser fins a l'últim moment, segon de batxillerat, que vaig col·laborar amb la televisió del Berguedà, que és el millor que pot fer algú que es vol dedicar a la comunicació, començar pels mitjans locals perquè et permet aprendre i tenir molt de carrer per córrer, diguem. I allà vaig veure que la tele m'agradava molt i vaig canviar, ja et dic, a l'últim moment, però més per un interès per la televisió, d'entrada, cap al periodisme. Després vas veient de dir, si és que jo no em veig dedicant molt cap a altra cosa, és a dir, menys mal que ho vaig fer, seria un advocat pèssim, jo.
0: I de fet, tu a la tele fas molt carrer, o sigui, perquè fas molt local, així, molt societat. Quina és alguna situació, alguna anècdota que tinguis de dir, vale, m'han trucat a les 10 de la nit i m'ha hagut d'anar, vamos, prendre pel cul...
11: No, això, clar, o sigui, t'anava a dir malauradament, però també afortunadament és
0: sí,
11: el que
0: és
11: passa
0: guai,
11: quan
0: també
11: treballes, clar, en una redacció d'informatius, tu et penses que aquell dia serà molt senzill i que no passarà res, i acabes a França cobrint uns incendis i t'hi quedes 3 dies. És a dir, això va passar tal qual, i havent de comprar, diguem, roba íntima a un Carrefour entre... entre directe i directe, perquè és que has marxat sense roba, perquè no hi havia més d'això. O, i després altres cobertures molt bèsties, com pot ser la Dana al País Valencià, que per mi és el més bèstia que he vist mai. O, però també ja et dic, de coses inesperades, o el dia que dius... Avui anirem pantaló curt, escolta, cap a la Generalitat, que és fatal.
3: Passa,
11: és a dir, per tant, això et passa els primers dies, després ja sempre més pantaló llarg. I tenir unes botes per incendis o unes botes per aiguats, etc. És una part que, segurament, si no t'agrada el periodisme, et semblaria el pitjor del món, però si t'agrada, jo gaudeixo molt de no saber on aniré quan entro a la feina i d'aquesta adrenalina i d'anar a llocs estranyíssims. És a dir, allò que quan de petit et deien els pares de on hi hagi jaleo, tu allunya-te'n. La nostra feina va just al contrari. On hi ha jaleo, cap allà. I a mi m'agrada i la gaudeixo molt.
1: De fet, va haver-hi molt jaleo, va ser fa 8 anys, si no recordo malament, a Urquinaona, que vas anar allà. I d'allà també va haver-hi molts memes de tu, de TV3, contractant a menors. Clar, deien de tot, becari, què fan contractant a un nen de 5 anys, tot això.
11: És que jo he tingut sempre cara de nen. És a dir, a mi ja m'havia passat sempre, i és veritat que llavors a TV3 no era tan comú, era menys habitual veure gent jove. Ara, per sort... sents la tele i a qualsevol franja hi ha gent de totes les edats, però durant uns anys, també pel context econòmic que s'arrossegava, això no passava. Si sumes un casco bastant indigne, uns focs, uns llambordins, uns contenidors, jo ja entenc que tot et porta cap al meme. Jo, com que a casa som en general de la conya i de donar-hi poca importància a tot plegat, a mi és que em va semblar graciós, fins i tot. Un cop va passar tota aquella feinada, perquè, clar, en aquell moment, realment és que en pocs dies amb tanta feina, diguem.
0: I ara et deixes barba per semblar més gran?
11: Mira, t'agraeixo que me la precis. T'agraeixo que me la... Jo crec que ara em porto una mica més perquè és estiu, però bueno, és que, escolta, jo faré, com heu dit, 30 anys.
0: Clar, i has de semblar una persona de 30 anys.
11: Ja hauria de començar a ser hora que sortís una mica de barba. Jo ja veig que no seré un tio pelut mai i que no... En fi, però sí, ara ja em sembla que ja no em demanarien si sóc menor d'edat.
1: No. Ara explicaves que vas arribar al món del periodisme una mica de rebot. També va arribar de rebot al món de l'escriptura, perquè vas escriure el llibre d'Una vida a les muntanyes, la vida de Marina Vilalta, la pastora més gran de Catalunya. També va anar de rebot, o com va anar això?
11: Sí, va anar de rebot i ha estat una de les experiències professionals, de debò us ho dic, més gratificants. Va ser fantàstic fer-ho. Més enllà del llibre, que a més vam tenir la gran sort que funcionés, que es llegís molt i que volguessin que, doncs, que anéssim a llibreries i a biblioteques d'arreu de Catalunya a presentar-lo, jo ara, amb aquest llibre, he guanyat d'amiga una senyora de 97 anys, de 98 anys. De fet, ara de 99 anys.
1: Déu-n'hi-do.
11: Però, clar, aleshores, això es va publicar el llibre el 2023, no? I eren converses amb aquesta senyora, la Marina Vilalta, a Bruguera, un poblet agregat a Ribes de Freser, mentre pasturava les ovelles. Jo hi amb a terra, damunt d'una manta, i mentre ella tenia... un ull al ramat, l'altre a mi, i anàvem parlant, i realment eren converses, perquè jo li preguntava molt de la seva vida i ella m'acabava preguntant molt de la meva, també. I tu tens nòvia o no? I el Tomàs Molina és simpàtic o no? Tal. Clar, jo tot això, evidentment, al llibre no surt si tinc nòvia o no, o si el Tomàs Molina és simpàtic o no, perquè a ningú no li importa, que, per cert, és molt simpàtic, i que ara no som ni que tal.
0: Això sí que ens importava.
11: Que no som ni que tal. Però... això va crear una relació sincera. I ara, de fet, la setmana vinent... És que ara, justament, ara sembla que jo no penqui mai, eh? Vull dir, és que ara pillo dues setmanes de vacances, justament. Doncs quan torni de Menorca, justament, pujo a Bruguera dos dies a estar amb ella i amb la família, perquè ens hem fet molt. Per tant, em va arribar la proposta, sí, de rebot, perquè li havien donat una creu de Sant Jordi per una vida dedicada al camp, devoció per la ramaderia, etc. A mi em semblava que tenia tot el sentit del món que una dona com ella tingués un llibre. No només s'han de tenir llibres de la vida de famosos, està molt bé que sapiguem la biografia del Miguel Bosé, em sembla fantàstic, però també de la Marina Vilalta. I per tant, doncs, fer-ho un regal.
1: I no t'ha donat per escriure més persones anònimes, com tu deies, no? De descobrir més vides, o ho tens aparcat?
11: No, em va picar el cuquet i la veritat és que sí, però també és cert que fer un llibre demana molt temps. Uh-huh. Demana molt temps no només escriure'l, que després, i potser et dediques molt temps i et queda un xurro, és a dir, que això tampoc no és garantia. Però després també això de presentar-lo, etc. Jo crec que vaig acabar fent com una seixantena de presentacions. Imagina't, vull dir, cal tenir una mica d'energia i força. I mira, una mica també pel context personal i ara la feina, que també per sort va creixent, ho he aparcat, però no tanco la porta per res del món.
1: Aquesta cançó d'Esperit de Vi, brindarem, és també molt important per tu, entenc.
11: Sí, i mira, no m'ho esperava que me la poséssiu. Aquesta cançó que es diu Brindarem és d'un grup que es diu Esperit de Vi, és un grup del Berguedà, que, sobretot el Jacob, que és el cantant i compositor, és molt amic de la família i els seus pares. I aquesta cançó va dedicada a la meva mare. És un homenatge a la meva mare, que malauradament va morir l'any passat, el 26 de juny, per un aneurisma cerebral inesperat, sense cap símptoma, de cop, sense marge per fer-hi res. I ells, un any després, van voler treure aquesta cançó que l'homenatge, i això explica que alçarem les copes per brindar, celebrant tot allò que ens has deixat, i les vostres veus ressonaran, ah. És igual, vull dir, és realment, vull dir, és una cançó preciosa, va ser un regal preciós, que jo crec que la meva mare fliparia o flipa, i és, ara, clar, s'ha convertit en la cançó preferida de la meu pare i meva, 100%.
1: I per això volíem fer també aquest homenatge, també per deixar-te aquest regust de boca bo, per haver-nos visitat, per donar-te treva, i amb aquestes vacances que tens ara a Menorca.
11: Gràcies, i us ho agraeixo. I mira, recomano a tothom que se l'escolti, perquè ells són boníssims, s'ho mereixen, és el single del seu segon disc, i que és una cançó de debò que jo crec que qualsevol persona que passi per un procés de dol, que qui passa sap que és una puta merda i que aquí no hi ha excuses ni altres maneres d'endolcorar-ho, segur que aquesta cançó jo crec que hi trobarà una mica de calma i de refugi. I a vosaltres, gràcies. He estat estupendo.
3: Moltes gràcies.
11: Amb vosaltres.
3: Moltes gràcies. I no te'n vagis molt lluny, que ara ens farem una foto grupal.
11: Vinga, ei, m'agrada, m'agrada.
3: I aquest tastet de l'Uri.
1: Estem aquí per fer una mica més amable el vostre estiu. I aquí no ens faltarà l'actitud de rock and roll. És que m'han dit, s'ha de tallar abans l'entrevista, no sabia per què era això.
8: Clar, primer de tot, els oients, que jo tampoc sóc tan gran, encara m'hi sento jove, encara em sento eixerit i ben conservat. Sincerament, és el meu tema. Jo tinc FOMO constantment, cada dia, pràcticament, quan vaig a un lloc, tinc FOMO per el que em perdo, perquè, òbviament, no pots estar a tot arreu.
1: Ah, sí? És que no la conec, la pel·lícula. Ara he quedat fatal, però...
2: Bueno, tu sempre quedes fatal tota la setmana.
1: El cinema no és el meu. Per això tenim aquí perquè ens il·lustris, perquè si és per mi...
2: S'ha reivindicat davant dels meus ulls.
1: Ara.
2: De crític cinematogràfic.
1: Ja som amics.
3: Ara l'estimes un poquet més, eh?
2: Eurotrip.
3: Uri, no has vist la pel·lícula de Hannah Montana?
1: No l'he vist. Vaig anar parts de la sèrie, però la pel·lícula no l'he vist mai. Clar. Us ho accepto si també posem plats bruts aquí.
3: Val, però per anar a plats bruts també parlem del poble.
1: No, sempre és bastant...
3: No, però vull dir,
1: a nivell de, no, a nivell de que és la Bíblia, com una sèrie d'aquest programa.
3: Ah, no, sí.
1: I per suposat, gràcies a totes i tots que connecteu amb nosaltres cada dia, sigui en directe o recuperant-ho després. Esperem que aprofiteu aquesta hora per baixar revolucions i dedicar-vos una estoneta per vosaltres.
3: Home, has fet tastets per a tots els convidats que han vingut. Havíem de fer un tastet de millors moments de l'Uri.
1: I és molt estrany quan, clar, no t'esperes. M'he quedat així una mica
3: xoquejat.
1: Sí, perquè, clar, a més, clar, quan perds el control d'un programa i quan estàs controlant tot, quan ja no passes a controlar-ho, et quedes una mica tal. Però, òbviament, agrair-vos moltíssim aquestes setmanes, tant a vosaltres com a tot l'equip, com als oients, bueno, passo a l'altre costat, passo a escoltar-vos des de l'altre costat i que estarem molt pendents fins al 28 d'agost, escoltant cada dia i donant-me treva d'una a dues, sens dubte.
3: Et trobarem molt a faltar, Uri.
0: Nosaltres també t'estimem una mica més, tot i que no hagis vist Hannah Montana i la Xira.
1: Mira, ara que tinc ara una mica de vacances, puc aprofitar per posar-me
3: avant. I l'Uri marxa avui, però demà nosaltres tornem amb la Zoe Bonafonte i amb el One Hit Wonder de la Julia Blum.
0: Tot això amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, la Laia Meseguer a la producció, la Noemí Pérez a les xarxes, Mireia Molina a la redacció, som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri.
3: Gràcies, adéu, fins demà.
12: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Granada ha vuelto a temblar. Pasadas las 10:30 de la mañana, un nuevo terremoto de magnitud 4,8 ha vuelto a sacudir la provincia. Desde entonces se han producido en torno a una decena de réplicas de menor magnitud que han obligado a desalojar monumentos como la Alhambra. Hay al menos 3 heridos. Nos vamos hasta Granada. Jaime Bezmar, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes. Mañana de infarto en Granada. La secuencia de seísmos de este martes ha dejado 3 heridos leves por traumatismos y además se siguen reportando daños materiales no estructurales. Han caído elementos de cornisas y aleros, cascotes en los suelos. Los granadinos se han tirado a la calle entre nervios, miedo, desconcierto e incertidumbre.
15: Además, el ruido ha sido tremendo del primero. Luego ya los otros se han notado, pero ya no eran tanto ruido. Era más bien lo que es el meneo. Pero bueno, afortunadamente estamos bien.
14: Estamos bien. En la Alhambra, los fuertes temblores han provocado el desalojo de la Alcazaba y la suspensión de las visitas a los palacios. Y el metro de Granada ha reducido la velocidad de sus trenes tras los seísmos en la capital y el área metropolitana.
13: En unos minutos vamos a volver allí para conocer la última hora, 3 días después del seísmo del pasado sábado. Sobre esto y la preocupación que deben tener o no los granadinos, le ha preguntado a nuestra compañera Marina Fernández a un experto en terremotos. Este le ha contado que es pronto para saber si estamos ante un enjambre sísmico. Hoy también estamos muy pendientes del calor. Este martes y mañana van a ser los días con las temperaturas más altas de esta semana y la EMET ha activado varios avisos rojos para ambos días. A esta hora lo están ya en Pontevedra y mañana lo van a estar en el litoral de Valencia y Alicante. Meteorólogo Jordi Carbó.
16: Concretando más, hoy será al sur de la provincia de Pontevedra, cerca del río Miño, donde las máximas van a superar los 40 grados. Y mañana, en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante, máximas que podrían llegar a superar los 42 grados. Y es que estamos ante los dos días que van a ser los más cálidos de esta semana en el conjunto del país. Máximas en la mayor parte de poblaciones esta tarde entre los 35 y 40 grados, más bajas en puntos costeros, pero con marcada sensación de bochorno. Tarde soleada, con algo de viento, hasta primeras horas de la noche. A partir del jueves, las temperaturas bajarán en todo el país.
13: Mientras en Ceuta, lo último es que el Poder Judicial ha pedido 2 jueces de refuerzo y más personal experimentado para hacer frente a la crisis migratoria. Desde allí, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado en Hoy por Hoy que se han empezado con la instalación de las 4 carpas que se han acordado para atender a los miles de migrantes que siguen malviviendo en las calles de la ciudad autónoma. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dicho que esperan que cuando estén terminados estos espacios se pueda dar cobertura a más de 1.500 migrantes. En Ceuta sigue Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues el ritmo de levantamiento de esas carpas se ha ralentizado. De hecho, hasta mediodía solo hemos visto las 2 carpas que colocaron ayer por la tarde en ese aparcamiento de la explanada. La ministra, de todas maneras, asegura que en base al reparto de comidas, 4.000 que hacía Cruz Roja ayer en la playa del Trampolín, el gobierno prepara un plan de contingencia que podría aprobar, digamos, a ampliar estas 4 instalaciones temporales de 1.500 hasta 4.000 personas.
18: Entiendo, por tanto, que esta infraestructura que se está empezando a montar podría llegar hasta esas 4.000 plazas.
19: Bueno, efectivamente, vamos a, insisto, no quiero poner un techo, lo importante es que de manera inmediata van a estar 1.500 dispuestas, pero son, como ayer anuncié, 4 espacios que en total pueden sumar y pueden dar cabida a más plazas.
17: Además, en cuanto al ámbito de los menores, el Ministerio del Interior ha actualizado las cifras, son casi 2.200 de los menores filiados y que van a ser puestos a disposición del área de menores de la ciudad autónoma.
13: Miles de migrantes siguen durmiendo en las calles, en las playas, en naves o en trasteros. Es el negocio de la desesperación. Vecinos que están alquilando sus trasteros sin luz natural para que puedan vivir allí los migrantes que pueden pagarlo. Viven hasta 3 en algunos de ellos. El precio entre 450 y 500 euros a la semana. Por poner en contexto, España tiene una renta per cápita de unos 30.000 euros anuales, mientras que en Marruecos se sitúa entre los 3.200 y los 3.400 euros al año. Y hoy además se cumplen 90 años del asesinato de Federico García Lorca.
20: Pido al gobierno que desclasifique todos los documentos que tiene con respecto a ese crimen y que salgan a la luz todos los documentos relacionados con los crímenes de la dictadura. No puede ser que 50 años después de la muerte de Franco el Estado siga ocultando o siendo un impedimento para que conozcamos la verdad sobre esas víctimas, la verdad sobre sus verdugos.
13: Es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, contándonos esta mañana en Hoy por Hoy que han presentado un escrito dirigido a Pedro Sánchez para que todos los documentos relacionados con el asesinato del extraordinario poeta sean desclasificados y se tramite la nueva ley de secretos oficiales que lleva un año ya congelada en el Congreso. 9 décadas después, la obra de Lorca sigue siendo eterna. Sobre su legado y sobre los que han imaginado su voz para interpretarlo, ya que de él apenas tenemos algún vídeo sin sonido, hablaremos en este Hora 14. Con la producción de Minerva Marcos y con Carlos Nicolás y Alberto Valles en la técnica comenzamos. Son las 2 y 5 minutos.
5: Hora 14, Catalunya. Ferran Dalmau.
21: Dues setmanes després continua enquistada la vaga a l'aeroport del Prat que ja ha causat 270 vols cancel·lats en el moment de més activitat per la temporada d'estiu. Els treballadors de terra de Ground Force són lluny de tancar un acord amb la companyia.
22: Nosaltres continuem amb la porta oberta a qualsevol negociació, però és l'empresa la que no vol.
21: Aquest conflicte laboral està causant, segons la CGT, una 20 de cancel·lacions al dia en companyies com Air Europa, Lufthansa, Qatar Airways, Turkish Airlines o Air France. Ho avancem a la SER. El Col·legi de Psicòlegs investiga 30 casos de possible intrusisme. Un d'ells, el de la terapeuta de la família propietària de Mango, els Andic. Les falses teràpies convencen, sobretot, les persones més vulnerables.
23: La gent que està en situació més dificultat o més vulnerable no està en una situació perfecta per prendre decisions. I aleshores, bueno, és molt fàcil deixar-se entabanar.
21: Mentre la crisi a Ceuta continua portant mal de caps al govern espanyol, Junts per Catalunya torna a insistir en que Catalunya hauria d'assumir les competències d'immigració. Sentim Jordi Turull.
24: El que passa a Ceuta no es queda a Ceuta. I normalment quan allà s'estornuda, Catalunya s'encostipa. I és així. I per tant nosaltres més que mai ara posem en valor la necessitat de tenir les competències pròpies.
21: Dues i set minuts i pel que fa als esports, Rodri ja ha aterrat a Barcelona i des de fa una estona és a les oficines del Camp Nou. El fitxatge del pilota d'or per al Barça és a punt de ser oficial.
25: Jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros y de la gran mayoría de pronto. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
21: Són les primeres declaracions del capità de la selecció espanyola en la seva arribada a Barcelona. Ja hem batut el rècord de nits torrides des de Barcelona i és que fa una calor que embafa, Jordi Carbó.
26: Avui les temperatures seran semblants a les d'ahir, les màximes han pujat les mínimes, però el que notarem avui és un augment de la sensació d'aixafogor, i és que la humitat es mantindrà força alta i no només a la línia de la costa, en una tarda bàsicament assolellada. Temperatures màximes en breu de 30-35 graus a la costa, al prelitoral i també a les valls del Pirineu. A l'interior superarem els 35, apropant-nos als 40 a Ponent, els llocs habitualment més càlids de Catalunya, la Conca de Tremp, el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. Així doncs, molta calor, molta aixafogor, amb sol i marinada de moderada forta fins que arribi la nit. Demà serà el dia més càlid de tota la setmana en el conjunt de Catalunya. A partir de dijous començarà a baixar la temperatura.
21: Passant gairebé 9 minuts de les 2 del migdia, amb en Víctor Valero al control sonor, sou al 96.9 i al 103.5. Comença l'Hora 14.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Ferran Dalmau.
21: Què tal? Bona tarda. A l'aeroport de Barcelona continua enquistada la vaga del personal de terra de la companyia Ground Force. Són els treballadors...

0: Què tal? Bona tarda. A l'aeroport de Barcelona continua enquistada la vaga del personal de terra de la companyia Ground Force. Són els treballadors que s'encarreguen de controlar l'embarcament i la facturació de l'equipatge. Porten ja dues setmanes de vaga i no hi ha cap perspectiva de resoldre-ho. Segons el sindicat convocant, la CGT, fins ara l'aturada ha provocat la cancel·lació de 270 vols i que 6.000 maletes no hagin viatjat amb l'avió que tocava. Pol Valero.
1: La companyia Ground Force a Barcelona dona servei a una setantena d'aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o Turkish Airlines. Segons la CGT, més de la meitat de la plantilla està donant suport a l'aturada. Esther García, portaveu del sindicat, denuncia que durant aquestes dues setmanes l'empresa s'ha tancat en banda i no s'ha volgut reunir amb ells.
2: L'empresa va deixar clar per mitjan del mediador que no havia res a negociar i, bueno, nosaltres continuem amb la porta oberta a qualsevol negociació, però és l'empresa la que no vol.
1: En declaracions a l'Aquí Catalunya, el sindicat assegura que l'empresa sotmet els treballadors a càrregues de treball insostenibles amb pocs descansos i molta rotació que impedeix la conciliació. A més, també assenyalen que els períodes de formació per les noves incorporacions no són suficients. García també ha explicat que han comunicat a la Inspecció de Treball que la companyia ha demanat als treballadors que formen part dels serveis mínims durant la vaga que facin hores extra.
0: Conflicte que coincideix en l'època de més activitat a l'aeroport del Prat per la temporada d'estiu. De fet, el juliol, Catalunya ha rebut més de 2,5 milions de viatgers internacionals en avió. És un 7% més que el juliol de l'any passat. Dues i gairebé 11 minuts de la tarda i ho està avançant CERC Catalunya. El Col·legi de Psicòlegs investiga una trentena de terapeutes per esclarir si tenen la titulació necessària. En els últims 3 anys, l'entitat ha rebut més de 140 denúncies per intrusisme laboral. Un dels casos més mediàtics que investiguen és el de la terapeuta de la família Andic, Àlex Calatrava.
3: És un problema en aquesta professió que de moment no millora. Les denúncies de l'últim curs només han caigut un 10% respecte al 2022, tot i que des del col·legi alerten que aquest és un problema molt més gran. Només tenen registrades les queixes que els arriben, però és que la majoria de casos no es denuncien. Teresa Moratalla és la comissionada d'Ètica, Intrusisme i Deontologia del col·legi. Considera que cal actuar en dos àmbits diferents per reduir l'intrusisme.
4: Un és aquest buit legal que s'haurien de regular en aquest país les pseudoteràpies. Hi hauria d'haver-hi una regulació clara de qui les pot fer i qui no les pot fer, i l'altra és conscienciar la població de que la seva salut és importantíssima, tant la física com la mental, i no es pot posar en mans de qualsevol, que han de corroborar les dades amb qui van a veure.
3: Són declaracions a CERC Catalunya.
0: El gruix dels falsos terapeutes es dona en les pseudoteràpies, tal com apunta la comissionada d'intrusisme. La percepció de l'entitat és que cada vegada més pacients cauen en aquestes pràctiques sense aval científic perquè aprofiten noves vies per anunciar-se.
5: La bionormoción es un proceso alquímico de transformación, y se lo aseguro que lo es, para encontrar aquellas creencias o información inconsciente que nos hace repetir ciertas experiencias.
6: Per parlar-vos de les constel·lacions familiars, que és una tècnica terapèutica per donar...
0: Com estan sentint, s'anuncien sobretot a través d'internet, Àlex, i de les xarxes socials.
3: Moratalla posa el focus en que quan el pacient està en una situació més greu és quan resulta més vulnerable davant d'aquests anuncis. Per això alerta dels indicadors clau per identificar un fals terapeuta.
4: Algú que no es posa psicòleg ni dona número de col·legiat, raro. Tots tenim les nostres titulacions allà posades perquè, bueno, és la nostra garantia, no? Quan això no és així, és quan ens hem de posar d'alguna manera a pensar que potser no estem anant a un lloc adequat. És públic, el directori del col·legi, només es té que consultar.
3: Però ara el perill no està només en aquestes males praxis de les pseudoteràpies. Amb l'aparició de la intel·ligència artificial, els psicòlegs temen que pacients amb problemes de salut mental deixin de tractar-se i ho substitueixin per aquests xats.
0: La manca d'habitatge assequible a Catalunya s'està estenent més enllà de l'àrea metropolitana. Lleida lidera la pitjor ràtio de Catalunya entre demanda d'habitatge protegit i oferta disponible. Segons dades oficials, l'any passat es van iniciar 16 habitatges protegits, quan hi ha més de 2.600 persones que n'han demanat un a la capital lleidatana. L'Associació de Promotors de Catalunya reclama accelerar el canvi en les polítiques d'habitatge que s'han promès. Anem cap a Ràdio Lleida, Maricel Benavarre.
7: El que falta, diu l'Associació de Promotors, és que el sòl disponible es transformi en promoció efectiva. L'any passat es van iniciar 15 habitatges protegits a les

0: comarques de Lleida i un al Pirineu, quan hi ha 2.625 sol·licituds al registre, és a dir, 160 peticions per habitatge, la pitjor ràtio de tot Catalunya. Una desproporció que rau en una oferta insuficient d'habitatge assequible. Carles Sales, el vicesecretari tècnic de l'associació.
1: Cada habitatge de protecció oficial que s'ha iniciat el 2025 hi ha 160 famílies que han demanat un habitatge d'aquesta tipologia, de tipologia assequible, a les comarques de Lleida. Per tant, cal accelerar tot el que és la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl per a construir habitatge de protecció oficial.
0: A la ciutat de Lleida, recorda, la Paeria ja tenen llicència o estan en construcció un total de 400 habitatges assequibles dels més de 1.100 que estan en marxa en aquest moment.
2: I mentrestant, a Barcelona hi ha hagut falera entre les comunitats de veïns per prohibir els pisos turístics als seus edificis. L'Ajuntament ha hagut de multiplicar per 5 el pressupost destinat a ajudar les comunitats de propietaris que vulguin fer-ho a la seva finca. La primera convocatòria es va publicar el passat mes de febrer i s'hi han presentat més de 80 sol·licituds de blocs. Una xifra molt per sobre de l'esperada, Pol.
3: El consistori ha ampliat 200.000 euros de pressupost i ha allargat el termini per presentar la sol·licitud fins al 31 de desembre. Les ajudes subvencionen, sobretot, les despeses de gestió derivades de la modificació dels estatuts de la comunitat per limitar els usos turístics a la finca. Jordi Valls, tinent d'alcalde, ha destacat que l'objectiu és contribuir a l'eliminació dels apartaments turístics a la ciutat.
4: Hem funcionat molt bé. Teníem una previsió pressupostària de 56.000. S'acaben aquests ajuts al final d'aquest any. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
3: En concret, les comunitats poden demanar fins al 50% dels costos de despeses, com poden ser la notaria, el registre o els honoraris professionals. Es poden sol·licitar un màxim de 1.500 euros si es modifiquen els estatuts vigents i 2.500 si se'n creen uns de nous.
2: Passa un minut d'un quart de tres. El govern espanyol assegura que l'acollida humanitària que està desplegant a Ceuta serà temporal i que l'objectiu és que els milers de persones que han arribat no es quedin a la ciutat. La crisi migratòria i el possible repartiment de menors que han entrat a Ceuta ha aixecat recels en alguns partits, com Junts per Catalunya, que tem que acabi tenint conseqüències negatives també aquí a Catalunya. Per això, a partir del setembre, tornaran a portar al Congrés dels Diputats la delegació de les competències en immigració a la Generalitat, una proposta que va fracassar fa gairebé un any. Xavier Balló.
5: De moment, el govern espanyol està centrat en atendre humanitàriament els milers de persones que s'han quedat a Ceuta, que no han sigut retornades immediatament al Marroc, però l'objectiu és que no es quedin allà i això pot implicar el repartiment de menors entre altres comunitats autònomes. La ministra Elma Said ha recordat en una entrevista a l'Hoy por Hoy que l'acollida que estan organitzant a Ceuta no serà permanent i que s'acolliran a la llei.
6: Efectivamente, estamos hablando de una situación que es temporal y una situación extraordinaria.
7: ¿Cómo lo van a hacer, ministra? ¿Cómo van a conseguir que no quede casi nadie?
6: Mire, este gobierno respeta absolutamente la legalidad. Somos un Estado de Derecho. También la política migratoria, por supuesto, cumple con la legalidad y siempre poniendo en el centro el respeto a los derechos humanos.
5: En el darrer repartiment, Catalunya va ser de les comunitats que menys menors va rebre, però Junts ha tornat a alertar que la gestió de la crisi amb els recursos actuals pot ser contraproduent i per això el secretari general Jordi Turull diu que tan bon punt el Congrés dels Diputats reobri després de les vacances, el partit tornarà a posar sobre la taula la transferència de les competències migratòries.
8: El que passa a Ceuta no es queda a Ceuta. I normalment quan allà s'estornuda, Catalunya s'encostipa. I per tant nosaltres més que mai ara posem en valor la necessitat de tenir les competències pròpies.
5: La llei per delegar les competències en immigració, acordada entre el PSOE i Junts, ja va fracassar al Congrés el setembre passat perquè Podemos hi va veure un tarannà racista i va tombar l'Ajuntament amb PP i Vox. De moment, el partit no ha abordat noves converses perquè aquesta vegada sí pogués tirar endavant.
2: Avui a Cambrils també s'han recordat les víctimes dels atemptats jihadistes del 2017, després dels homenatges d'ahir a Barcelona. Recordem que ahir feia 9 anys d'aquell fatídic dia. L'acte s'ha celebrat al Club Nàutic aquest matí. Cristina Artacho.
9: En aquest punt va ser on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. Un d'ells va ser en Josep Maria Rovira, que 9 anys després de l'incident assegura que no recorda res del moment dels fets.
10: No, el que m'han explicat, jo no ho vaig viure. O sigui, a mi es va rocar el cop o tal, no recordo ni el dels dies abans. M'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori, més que en el moment. En el moment no vaig viure res.
9: Als seus 87 anys també explica que continua passejant pel mateix lloc amb la màxima normalitat possible. Afirma que va passar, que cal aguantar-ho i seguir endavant. Durant l'acte s'ha recordat especialment Ana Maria Suárez, l'única víctima mortal de l'atac terrorista a Cambrils.
11: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: Dues gairebé 20 minuts de la tarda, a Barcelona, l'estació meteorològica de Can Bruixa ha registrat la 52a nit tòrrida de l'estiu. És a dir, amb una temperatura mínima per sobre dels 25 graus. En els 40 anys que fa que està en funcionament, mai se n'havien registrat tantes. Segons ha informat el Meteocat, ja hem superat les 51 nits tòrrides de l'estiu del 2003 i les 46 del 2022. Les altes temperatures contrasten amb els anys 2000, 2007 i 2014, quan l'estació no va notar cap nit per sobre dels 25 graus en tot l'estiu. Ara ja portem 5 anys seguits superant les 20 nits tòrrides a l'estiu. Pel que fa al risc d'incendi, continuem en perill, però sí que és cert que ha baixat respecte a setmanes anteriors. Ara som entre el grau 1 i 2 de perill, sobretot al Priorat i a la Ribera d'Ebre. Dues i ara sí 20 minuts de la tarda. A partir d'ara, els centres de formació d'adults podran acreditar les competències bàsiques de persones que no tenen la titulació. És important perquè permetrà que un treballador que es queda sense feina i que no té cap estudi ni tan sols obligatori pugui demostrar que té el nivell bàsic suficient per accedir a un grau de formació professional i començar a formar-se de debò. La mesura es provarà el curs vinent i es centrarà en les àrees d'electricitat, instal·lació o seguretat. Èlia Pijoan.
13: El Servei d'Ocupació de Catalunya actualment ofereix graus a persones en situació de desocupació, però pocs poden accedir als nivells 2 i 3 on es demana tenir l'ESO i un títol de batxillerat o de tècnic. Per això la normativa preveu que es facin proves d'accés específiques. Fa dos anys, per exemple, només el 40% podia accedir a aquests graus. Ara, el Departament d'Educació ha invertit més d'un milió d'euros perquè aquells que no tenen cap tipus de formació puguin fer aquesta prova pilot on s'avaluaran els nivells de llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i competència digital. Actualment, prop d'un 15% de la població de més de 15 anys a Catalunya no té estudis o té l'educació primària incompleta.
2: I l'oficina virtual i també les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer gairebé 5.000 tràmits. Són dos serveis que es van posar en marxa fa menys d'un any per intentar facilitar la burocràcia, sobretot al món rural. Pol.
3: Sí, per exemple, les oficines mòbils són 5 furgonetes amb 5 rutes diferents que un cop al mes visiten uns 200 municipis on abans no hi havia possibilitat de fer tràmits directes amb la Generalitat. En total han fet més de 1.100 gestions, les més habituals, les relacionades amb l'IDCAT mòbil i la signatura electrònica. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
14: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
3: D'altra banda, l'oficina virtual ha fet més de 3.500 atencions. Les més demanades han estat les vinculades al registre de parelles estables de Catalunya, el reconeixement i revisió del grau de discapacitat i el reconeixement de la situació de dependència.
2: En un minut us parlem d'una iniciativa pionera per intentar malbaratar menys aliments.
11: Cadena SER. I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
15: Conseller Ordeig, moltes gràcies. L'última més personal, quin ha estat l'últim bosc que ha trepitjat sense càmeres?
16: Ostres, però jo tot el dia estic voltant, ara m'has fotut.
11: Aquí Catalunya edició estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.

0: en tu.
1: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: A Catalunya cada any llancem a la brossa més de 170 milers de tones d'aliments, que es malbaraten. De mitjana això són 64 quilos per llar. O dit d'una altra manera, perdre 330 euros anuals per família, segons l'últim informe del Departament d'Agricultura. I això s'agreuja a l'estiu, quan som a cavall entre els llocs on vivim i els llocs on estiuegem. Aquest estiu, una companyia catalana ha trobat una fórmula per lluitar contra aquest malbaratament. Vicenç Llarca.
3: La fruita i la verdura són els dos tipus d'aliments que més es malbaraten, segons l'últim informe d'Agricultura. Cada any se'n perden 54 milers de tones. Una empresa catalana, tal qual, de Bellpuig, a Lleida, està especialitzada en el rescat de fruites i verdures que, per diferents motius, no arriben al circuit comercial habitual perquè no són estèticament boniques, tot i que tinguin el mateix gust, o millor, que qualsevol altra peça. Les salven i les venen a restaurants o a particulars. Ara, a l'estiu, la companyia ofereix als clients que marxen de vacances la possibilitat de destinar la seva comanda una entitat social, evitant que els aliments es perdin aquest mes.
4: Vam veure clar que la millor opció era buscar entitats socials que poguessin aprofitar les caixes que els nostres clients no podien rebre i fer-ho arribar a qui més ho necessités.
3: És Gemma Boix, de l'equip de màrqueting de Tal Qual. A través d'aquest sistema han donat més de 3.000 quilos de fruita i verdura fresca a fundacions com Arrels o la Fundació Mona, dedicada a la protecció i recuperació de primats.
2: I encara pel que fa a l'agricultura, les altes temperatures de l'estiu, amb diverses onades de calor successives i la falta de pluja dels darrers mesos, han obligat els viticultors de Tarragona a avançar també la verema. No són els primers, però sí que és de les més primerenques, aquesta verema, que es recorden. Cristina Artacho.
5: Al Camp de Tarragona i a la Ribera d'Ebre, alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual, si bé la majoria arrenquen aquesta setmana. Aquest avançament els ha provocat maldecaps a nivell organitzatiu, com explica Maria Rosa Blanc, presidenta de la DO Tarragona.
6: La gent doncs, es va molt buscada, les persones per collir, preparar-ho tot, i sobre la marxa tothom vol, té urgències i és un component afegit una miqueta així d'estrès, que ja forma part de lo que és la verema, no?
5: Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la manca de pluges des del juny fins ara ha fet que els grans no s'hagin inflat, amb la qual cosa enguany seran més petits.
2: L'Ajuntament d'Olost, al Lluçanès, està pendent dels resultats d'una analítica per recuperar la normalitat en el subministrament d'aigua al municipi. Des de fa una setmana, la recomanació als veïns és no beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta per nivells elevats de manganès, un mineral que l'engrogueix. Martí Oliver.
7: La pluja dels últims dies ha fet millorar la qualitat de l'aigua que arriba al municipi d'Olost, però l'Ajuntament continua recomanant als veïns que n'evitin el consum tant per beure com per cuinar. Ahir el consistori va fer unes noves analítiques per assegurar que els nivells de manganès són els adequats i avui, per curar-se en salut, n'han tornat a fer unes altres. Fons municipals assenyalen que prefereixen ser prudents. Olost ha estat més de dos mesos sense pluja i això, sumat a les altes temperatures, ha provocat que l'aigua al pantà s'estanqui i que la qualitat baixés. A més, l'augment de consum que es fa durant l'estiu, quan la població creix i es gasta més, per exemple, en piscines, ha aixugat les reserves que es tenien. En tot cas, la previsió és que es pugui tornar a la normalitat entre avui i demà, un cop estiguin els resultats d'aquestes noves anàlisis.
2: A Lleida continua escalant la tensió al Parc de les Vies, on hi ha hagut baralles i altercats els darrers dies. En les últimes hores, la policia ha detingut 7 persones armades amb pals i ganivets que volien tornar a començar batusses. Tot plegat és una venjança de comerciants d'origen pakistanès cap a joves d'altres nacionalitats que els roben i assalten els seus negocis, com kebabs o bazars. Resulta que, en lloc de denunciar-ho, aquesta comunitat s'agafa la justícia per la seva mà, perquè no confia en la policia. Ara els Mossos hi volen posar fi mitjançant la mediació i estan buscant un interlocutor pakistanès que els permeti dialogar amb la comunitat. Maricel Benavarre.
8: Els trenquen els vidres dels comerços, els agredeixen, els roben i no denuncien. Segons els Mossos, no ho fan perquè d'allà on venen no confien en la policia. I per això l'única justícia que coneixen és la que imparteixen ells mateixos. Aquest és el fons de les batalles campals que s'han vist els últims dies a Lleida entre persones del col·lectiu pakistanès i joves d'altres nacionalitats. Ahir a la nit n'hagués hagut una altra, però es va contenir quan el dispositiu policial va trobar pals i ganivets amagats prop del Parc de les Vies. El dispositiu es va saldar amb 7 noves detencions que se sumen a les 5 que hi va haver el cap de setmana. Però els Mossos creuen que aquesta violència no es resoldrà del tot si no hi ha una mediació. Per això, des de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del Cos dels Mossos d'Esquadra, es fa una crida al col·lectiu pakistanès de Lleida per trobar un interlocutor. Se'ls vol explicar com funciona la seguretat aquí i que en cap cas es tolera la venjança. La presidenta veïnal del barri del Clot, Montse Salvatella, té una paraula per això.
0: Que és el treballar, el civisme, i aquest és una cosa que hem de fer entre tots i on hi ha molta feina per fer.
8: De moment, el dispositiu policial especial format per Mossos i Guàrdia Urbana seguirà uns dies més tant al Parc de les Vies com als barris de Balàfia, Pardinyes i el Clot.
2: I avui al Festival de Cap Roig, Miguel Ríos.

0: Ràdio Lleida, Cadena SER.
1: El valor d'un especialista d'aquí. Ningú és profeta de la seva terra? Nosaltres creiem que sí. A Grup Assisum som referents en reconstrucció de components d'automoció. Motors, turbos, caixes de canvi, diferencials, injecció dièsel, radiadors, filtre antipartícules i servei de rectificadora. Tallers de Lleida. Sou la nostra raó de ser. Compteu amb nosaltres. Grup Assisum. Professionals que responen de veritat.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Descobreix Venux, porcelànic d'alta gamma a més de 120 tallers de marristes artesans. Textures realistes i durabilitat total. Venux i marbristes artesans, elegància que perdura. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
4: Contra la calor, Albert Soler et presenta les novetats Orbegozo. Són pura tecnologia.
5: Aires condicionats, climatitzadors, humidificadors, ventiladors de peu, de sostre, de sobretaula, de paret...
4: I també ventiladors industrials per grans superfícies.
5: Recorda, contra la calor, Albert Soler. Centre comercial i ferreteria. A Lleida, a Torrefarrera i a albertsoler.com.
6: De lunes a viernes a las 8:30 de la tarde, Hora 25 Deportes. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la radio deportiva. También en verano, todo el deporte en la SER.
7: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
8: ¡Valorado!
7: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
8: 100% asegurado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
10: Carglass cambia, Carglass repara.
11: Tres finalistas, dos retos y una sola meta. Convertirse en la nueva cara de la Fórmula 1. Descubre sus vídeos y vota por tu favorito. Recuerda que si participas, entrarás en el sorteo de una entrada doble para el Gran Premio de España de Fórmula 1. Entra en la web de Santander Talent con As y forma parte de la decisión junto a Banco Santander, As y Cadena SER. Vota, participa y vive el Mad Ring desde dentro.
12: Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016.
13: Me quiso morir.
12: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
14: Si crees en el planeta, si está bon, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
15: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
16: Con la app de la Liga Fantasy y la Cadena SER puedes convertirte en entrenador de élite compitiendo cada jornada con otros apasionados del fútbol y de la radio. Únete a la competición de Cadena SER, ficha jugadores para tu equipo y pelea por un título de campeón y por nuestros premios. Descárgate ya la Liga Fantasy y juega al manager oficial de la Liga. ¿Estás preparado?
17: Rebobinem el llapis de memòria amb Jordi Manau.
18: Em saps que la ràdio està al costat de casa meva.
19: Has vist, eh?
18: Tu saps que els nens d'escola que sempre arribaven tard són els que vivien al costat de l'escola, no? Quan més a prop, més dius, ah, 5 minuts i soc. Per això sempre arribo una mica jo a la ràdio, perquè és que caminant 8 minuts.
19: Tu saps que estem en antena ja, eh? Sí, mira la llum vermella, home, amb la de ràdio que has fet. T'has posat a parlar just quan s'ha posat vermella.
18: Sí, és que és una mica groga aquesta llum vermella.
19: Clar, clar, és culpa de la llum. Bona tarda, Malcolm.
18: Bona tarda.
19: Quin tant per cent de culpa li atribuiries al teu avi, al mític editor Carlos Barral, de que tu també hagis sigut editor, siguis editor?
18: Bueno, o sigui, en part molta culpa, perquè a casa meva, diguem-ne que és la meva cultura, hi havia una biblioteca privilegiada. Jo he viscut i crescut entre escriptors, però sobretot entre llibres. També, vull dir, suposo que el meu avi era una persona molt especial. No va ser un gran pare, però va ser un avi molt, molt didàctic i que ensenyava moltes coses. I jo crec que em va inculcar aquesta bibliopatia, que al cap i a la fi és l'única cosa que faig bé a la vida, i el que em dona íntimament més felicitat. Hi ha coses que em donen més goig, òbviament, però felicitat, diguem-ne, completa, intel·lectual, és la lectura i clar, de la lectura. Jo el que sóc és un lector professional. De la lectura a l'edició, doncs sí, hi ha un pas.
19: T'he llegit dir en una entrevista en el que et fèiem parlar del món de l'edició, que et deien com ha de ser un editor. I tu deies, els editors en general som bastant imbècils.
18: És veritat. I més d'una època... Perquè els editors és un ofici humil, l'edició. Era un senyor que imprimia i gestionem el talent dels altres. Però en un moment determinat de la història ens vam començar a creure que els protagonistes érem nosaltres. I que sóc jo, i el meu catàleg, i el que jo he publicat, i comencem a dir xorrades com que jo he descobert algú, o fins i tot inventant històries per, no sé, per donar-nos importància, i aleshores crees un perfil d'editor que, sí, diguem, que científicament podríem dir que és un imbècil.
19: Avui connectem les cançons del llapis de memòria de l'editor, columnista, professor literari i col·laborador radiofònic de programes com El Balcó, amb l'Anna Puigvoltes, el Malcolm Otero.
17: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi

0: Encetem el Llavis de Memòria del Malcolm Otero amb la versió que el músic francès Ben L'Oncle Soul va fer l'any 2010 del clàssic Seven Nation Army, una cançó, Malcolm, que per tu i per la majoria de la gent que l'escolti representa bon rotllo.
1: Molt bon rotllo. Jo saps que aquest moment de les festes que fas una mica de DJ i poses una cançó, sempre penso aquesta, i és una cançó, la versió original també, la de White Stripes, també dona bon rotllo, però aquesta jo crec que té un algo que, no sé, l'estaves posant aquí i ja veus que estava ballant tranquil, és que dona molt bon rotllo. Jo sóc molt, això que em deien el Gil de Viedma i els seus amics, partidari de la felicitat. Aleshores, aquesta cançó em porta felicitat.
0: Tu ets bon rotllista.
1: Molt bon rotllista. I a més, tu saps, això es veu quan la gent veu. Jo he estat

0: Penso em porta felicitat.
1: Tu ets bon rotllista.
0: Molt bon rotllista. I a més, tu saps, això es veu quan la gent veu. Jo he estat bastant bevedor, i quan la gent que veu i es posa a borde, pues té, ja saps com té l'ànima. Jo quan bec, exaltació a l'amistat i amor.
1: Clar, quan ets un desastre amb potes, com ets tu, i no ho dic jo, ho diuen amics teus, ser bon rotllista és l'única sortida per sobreviure.
0: Sí, no, bueno, vull dir, perquè jo sobretot el que sóc és una mica impuntual. Ara que vam començar el programa, sóc impuntual, no.
1: Has sigut puntual, eh?
0: Avui he estat impuntual, sí, puntual. No, el que sóc és optimista. Jo sempre penso que hi haurà menys tràfic, que arribaré abans, que no tindré cap problema i que la ciutat és més petita del que és. Però vull dir que és optimisme. Jo el que... aquesta cosa meva amb la puntualitat és optimisme pur.
1: De fet, algú que et coneix molt bé, com és el Santi Jiménez, el delegat del diari AS aquí a Catalunya, em va dir, a quina hora és el programa? A les 3? Cita'l a la 1:30.
0: Ja, quan em van citar a 3:15, vaig pensar, arribaré 10 minuts abans. A 3:15
1: has arribat,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. No, acostumo... És veritat que faig també ràdio amb el Santi Jiménez i amb ell tinc el problema que és el que estava explicant al principi, que aquell estudi de ràdio està molt, molt a prop de casa meva, i això ja passa a l'escola. Els nens que viuen al costat de l'escola són els que sempre arriben tard, perquè et confies, perquè... I això ara se'm passa una mica això. Però sempre dic, penso que caminant són 8 minuts i són 10, saps? Aquesta cosa una mica. Però la resta de ràdios no en col·laboro, que ara col·laboro bastantes, no acostumo
1: ara
0: a arribar.
1: Ara estàs a tot arreu, estàs a RAC1, estàs a Catalunya Ràdio, estàs a la SER,
0: exacte,
1: falta no, Ràdio Estel i ja ho tens tot, eh?
0: Sí, Ràdio Estel no sé per què no m'agafen. Però en aquestes altres ràdios no acostumo a... Només faig patir el Santi Jiménez, no a ningú més.
1: Però ets impuntual o ets un desastre? Perquè en entrevistes que et feien tu deies, és que sóc molt desendreçat, és que...
0: No, perquè jo sóc desendreçat. Soc per combatre el meu desordre, el que tinc és rituals, rutines. Jo sóc una persona molt rutinària, faig les coses, sempre deixo les claus al mateix lloc per no perdre-les. Vull dir, sóc una persona com ordenada i desordenada al mateix temps. Però sóc molt apurat, molt des de la universitat, l'últim minut. Sóc una persona així i que treballo una mica millor amb pressió, quan el termini és una mica més curt i tal. Però bueno, vull dir que jo faig una mica paròdia de mi mateix i vaig dir que sóc un desastre, però bueno, vull dir, m'han arribat als 52 anys i no va malament.
1: I bé,
0: sí.
1: Sí, ets una mica un tecnòcrata del teu propi caos. Tu t'entens dins del teu
0: exacte,
1: caos.
0: Exacte. No, sí, i és, per exemple, jo, en aquests altres programes que fem de ràdio, algun... El guió, el programa és el dissabte a les 2:30.
1: És l'Il·lustres Execrables.
0: Exacte, és que no sabies el que voleu dir.
1: A veure, hem d'intentar no fer molta promo perquè no toquin el crostó, però a la vegada no anem a fer el ridícul, també.
0: Exacte.
1: Sí, no. És un programa premiat, vull dir.
0: Exacte, no, aleshores aquí jo el guió l'entrego normalment a les 4 del matí, del divendres. Vull dir, quan entren la gent a la ràdio, acaba d'entrar el guió calentet. Vull dir, en aquest sentit, perquè quan van començar a fer aquest programa, jo era un oficinista, diguem-ne, i començava a fer aquest... ho feia després de la setmana. I ara ja m'he acostumat i ja sempre començo a fer el guió a les 6 de la tarda, o 7 de la tarda, o 8 de la tarda, o 9 de la tarda, de la nit ja del divendres.
1: I per dur a terme la teva feina com a editor, això de ser caòtic i a la vegada bon rotllista, és un pro, és un contra?
0: Bueno, jo, clar, tots tenim alguna cosa que ens compensa. A mi em compensa la lectura. Jo sóc una persona activa, més que desastrosa, que sóc una persona com que es mou molt i tinc una mica d'hiperactivitat, i la literatura em reposa. És un moment que tinc concentració màxima. Això
1: és el teu refugi.
0: És el meu refugi. Aleshores, aquí ja no hi ha res, ja no hi ha soroll, ja sóc una persona calmada i que tinc molta capacitat de concentració per llegir. Aleshores, tots som una mica d'una cosa i una mica d'una altra. Jo sóc, la meva concentració potser està al 100% en el món de la creació literària, de l'observació de la creació literària.
1: Tens un raconet de lectura?
0: No.
1: O qualsevol lloc que
0: no,
1: tu pots posar?
0: Això. No, vull dir, jo no llegeixo bé al llit. Per exemple, la meva dona, que també és escriptora i que té una acadèmia d'escriptura que es diu la Forja d'Història, si voleu aprendre a escriure ja sabeu. On, per cert, jo he fet classes també i he descobert que és com ser editor, perquè és com veus el talent des del principi, no? La gent que té talent, descobreixes de seguida qui té talent i qui no, no? I la meva dona, per exemple, ho pot fer tot al llit, o sigui, pot llegir, treballar, jo no. Jo ja...
1: Tu pots adormir-te,
0: sí,
1: no?
0: Sí, no, i puc veure una pel·li, i cal, però no hi ha una... Però una la lectura, no, si jo estic... Jo he de llegir assegut, més o menys. No cal que... Bueno, però he llegit a grup. Jo, si tinc un llibre, jo si viatjo, per exemple, i un avió, com és tan habitual, no? Pues mira, jo, hi ha un retraso de 4 hores, a mi això, si porto llibres, no m'importa. Jo, si jo vaig amb els meus llibres...

0: Jo estic tranquil i la vida ja sé que és tranquil·la.
1: Que una de les teves tasques com a editor és barallar-te, en el bon sentit de la paraula, barallar-te amb l'escriptor, no?
0: Sí, és una mica un combat a floret, o sigui, no hi ha sang, perquè decideix ell, no tu. Ella, tu has de dir, això no funciona, això està malament, aquest personatge, per què aquest personatge parla igual, per què parla igual el filòsof que el jardiner?
1: O sigui, toques continent i contingut.
0: Sí, tot el que pots. És veritat que el món de l'edició en aquest país és una mica complicat perquè la gent diu, no, és que als Estats Units, no, Carver, l'editor, com intervenia? Però clar, és que un editor als Estats Units fa 12 llibres l'any i aquí un editor d'una editorial més o menys gran pues segurament fa 70, hi ha 52 setmanes, vull dir, hi ha 40 setmanes, vull dir, hi ha més de, ha, si portes 3 llibres a la setmana, no tens temps de fer-ho tan exhaustivament. Però és cert que a mi el que m'agrada és intervenir el text. És dir, escolta, i aquí no te n'adones que aquest personatge no, aquí, això que fa no té cap sentit? I sobretot a mi em preocupa una cosa, que t'importin els personatges. El pitjor que pot passar quan ets un lector és que tu estàs llegint un llibre i hi ha un moment que te n'adones que no t'importa el que li passi al personatge. Això és el pecat màxim de l'escriptor, que per algun moment es despista i deixa de crear aquesta empatia amb el lector, i aleshores, en el moment que no t'importa el que li passa al personatge, als personatges, és que no t'importa el que passa a la novel·la, ja has perdut el lector.
1: I el pecat màxim de l'editor quin és?
0: Doncs no aconseguir... Bé, què és quin és el fracàs de l'editor? No és vendre poc o tenir crítiques dolentes, que això et pot passar sempre, no? És que no passi res, perquè tu vols, quan publiques un llibre, que és els calés són teus o d'un empresari, és igual, però hi ha un risc allà, el que vols és que això tingui alguna importància en el debat públic, que algú que parli, que algú li, que uns lectors diguin, no, aquest llibre m'ha arribat, o no m'agrada, si m'agrada, quan no passa res.
1: La indiferència,
0: quan hi ha un silenci, publiques un llibre, això és el que t'has equivocat.
1: Que en tots aquests anys que has hagut de barallar-te, en el bon sentit de la paraula, amb tants escriptors, sempre has arribat a una entesa o hi ha hagut algun de dir, mira, que t'ho ha dit i la teva tia Maria, perquè això no, aquí no, no ens trobarem.
0: No, home, perquè com sempre, vull dir, sempre ha arribat una entesa, a vegades perquè s'ha dit i ha deixat coses que no havia de deixar, saps què vull dir? A vegades dius, perquè l'autor és sobirà, tu no, el llibre és seu, no teu, és ell qui signarà el llibre. I a vegades que tu dius, això no funciona, això, i el diu, no, avui, sí, i ho deixes, i a vegades la crítica et dona la raó, o el llibre no acaba de funcionar, i tu penses que ja ho sabies, però bueno...
1: Has de cedir,
0: perquè el llibre no és teu, és seu.
1: Quines serien, segons tu, les principals característiques d'un bon editor?
0: Primer, tenir olfacte, criteri, no? Ser un bon lector, perquè
1: a vegades
0: hi ha gent que diu, no, és que vull ser editor, diu, bueno, pues clar, és que si no tens aquesta malaltia no pots ser editor. L'editor és una persona que està sempre amb els llibres. Això primer, tenir criteri, tenir olfacte. Després, ser un bon editor també és saber tractar els autors, saber això, doncs, sent un interlocutor vàlid davant d'un autor, perquè no hi ha res més absurd que tu, com que l'autor trobi un editor, parli del llibre i trobi que l'editor no està al nivell per parlar del llibre, que això no, aleshores ja es converteix en un packager, no és un editor. I després, que és la part que a mi sempre m'ha faltat, entendre molt bé que tu estàs intentant alimentar intel·lectualment el món, però que és un negoci. No? Tu...
1: I poses més cor que cap per aquí.
0: Clar, no vull dir perquè jo moltes vegades te n'oblides que tu dius... Perquè els editors no publiquem el que volem. L'edició és un sector possibilista. Tu publiques el que pots. No dius, ah, jo vull publicar demà Philip Roth. No, Philip Roth el publica un altre. Doncs tu publiques el que pots. Com que és possibilista, tu acostuma't a vegades... confons el que a tu t'agrada con el que has de publicar. Vull dir, tu, el que és publicable... O sigui, hi ha una cosa que deia T.S. Eliot, que deia, no estem aquí només per publicar llibres món, sinó per impedir que alguns llibres es publiquin. Entonces, tu ja saps el que és publicable i el que no és publicable, però a vegades confons el teu criteri, el teu gust amb la personalitat de l'editorial, perquè potser no és teva. Jo he estat molts anys a Destino, i Destino és un editorial que m'encanta per descomptat, avui que s'ha donat el Premi Nadal, però... és una editorial que es va crear l'any 44, no és teva. Tu pots posar una mica la teva personalitat en l'època que tu ets el director literari, però el que no pot ser és que no pots pensar que és teva, perquè té una tradició, té una personalitat que és més gran que tu. Aleshores, a vegades, t'equivoques i creus que el que és bo, ja, si és bo, ja és perfecte. I a vegades les coses bones no funcionen perquè no és el moment, no és el segell, no és el... Vull dir, no. Ser bo no és, és una condició indispensable, però no és, la, però no és tot.
1: Clar, la resposta del públic...
0: No, perquè va ser...
1: No, tu no la saps, és la fórmula, vull dir, clar, meravellosa, no, però, no, ningú no,
0: però,
1: la sap.
0: Però tu saps que jo sempre em qüestiono com a editor, no? Jo sóc expert amb l'Ulisses de James Joyce, és una cosa que dono.
1: En parlarem.
0: Sí, aleshores... Jo sempre em pregunto com a editor, si m'arriba aquesta meravella, jo hagués tingut el criteri per dir això es publica? O hagués pensat, aquest tio està boig, cada capítol diferent, de fet la història comença en el capítol quart, no, jo, potser, no sé, vull dir, s'ha de ser molt bon editor, com va ser l'editora de Shakespeare & Company a París quan va publicar l'Ulisses, per veure que aquest llibre era una obra mestra. I, o sigui, i l'has dedicat molt de temps, perquè la literatura requereix temps, però també temps mental. I és que això és una meravella, això és una obra mestra de la literatura. Clar, si no te n'adones, el normal és que diguis això no es pot publicar, perquè no s'entén, que és una xorrada. No?
1: Però això és un cíclic de la història, no? De llibres que ara són clàssics, que en el seu moment va costar moltíssim d'editar perquè ningú el volia publicar.
0: Sí, però el talent flota, eh? Sí, el talent mai està en un calaix i queda 150.000 anys, sempre... I algú, hi ha tanta gent buscant talent que hi ha sempre algú que diu i aquest manuscrit i acaba tenint el lloc que es mereix.
1: I també t'has d'enamorar del llibre que vas editar, encara que sigui de l'autor. Tu necessites estar enamorat?
0: De l'autor no, del llibre sí, de l'autor
1: sí,
0: no.
1: Sí. Vull dir que no siguis tu l'autor.
0: No, clar, no, jo dels llibres sempre m'enamoro. Vull dir, si no... Mira, això és una espiral d'entusiasme. Tu creus molt en el teu llibre i li expliques al comercial, el comercial li explica al venedor, el venedor li explica al llibreter i el llibreter al lector, no? Si tu no t'ho creus, si no hi ha un enamorament real i ho fas com així, mira, és un llibre molt bo, que va, no sé què, al final aquest entusiasme és tan petit que com es va fent petit cada passa, vull dir que quan tu li expliques a la comercial es fa una mica més petit, la comercial ja una mica amb menys passió li explica al venedor, el venedor amb menys passió i al llibreter. Si tu tens un entusiasme molt petit, el que li arriba al lector és res.
1: Si tu ets un promiscu literari.
0: Exacte. Vull dir que no, sí, perquè això és com una mena de paternitat, és una mica coronos devorando a sus hijos, perquè tu vas, crees un llibre, tens una passió absoluta per aquest llibre, és el millor llibre que has publicat, però la setmana, 10 dies després, tens un altre llibre i has de tornar a explicar el llibre amb la mateixa passió. És una mica... Això costa d'entendre al principi, perquè tu no pots, vull dir, tu vols estimar els teus fills igual, a tots igual, però és molt complicat. Hi ha llibres que saps que aquest no és tan bo com... Això que dius és també molt bo, però el que havies publicat fa 10 dies era millor, a vegades és una mica complicat, perquè els editors també mentim i ens mentim una mica per sobreviure en aquesta roda de que treus molts llibres l'any i cada llibre ha de tenir el teu amor, diguem-ne, no?
1: Kamal, com si no m'equivoco, vas començar en el món de l'edició treballant a petites editorials madrilenyes, ens situem a mitjans dels anys 90, quan a la Meseta ho començaven a petar grups com Dover.

0: Serenade de Dover sonant a llapis de memòria d'aquest home de lletres, que és el Malcolm Otero, una cançó que el grup liderat per les germanes Cristina i Amparo Llanes va publicar l'any 1997 dins del seu segon disc, el Devil Came to Me, que ho va rebentar molt fort.
1: Sí, jo tinc un amic, Julián Miñuel, és l'editor de l'Hiru del Cultrum, que bateja aquesta música com anglo-canyí.
0: Anglo-canyí.
1: I m'encanta. La veritat és que jo a Madrid coneixia una mena de novieta d'un del grup que es deia Trippi, crec que per a la panxa, no per el que tots esteu pensant, I en aquell moment, que era el moment...
0: Sí, transporta aquesta època, eh?
1: Sí, em porta aquella època, i una època que sortia bastant per les nits i tal, allà a Madrid, perquè Madrid ja sabeu que és molt activa, i que m'ho vaig passar molt bé, aquesta, la veritat.
0: Que vas viure 20 anys a Madrid.
1: Sí, 18, sí.
0: Quan hi vas?
1: No, o sigui, quan tenia 7 anys, els meus pares tenen feina allà, marxem a un poble que es diu El Pedrete, que es diu Ràpid, on... tinc un dels meus millors amics, Jobbik Keuchkerian, que és l'actor aquest de La Casa de Papel i tal, i vivíem allà, i clar, érem els catalans, vivíem una casa tal, la casa dels catalans, i després ja em vaig canviar, ja vaig anar a viure a Madrid i tal, i quan vaig tenir l'oportunitat vaig tornar una mica a Ítaca, que era aquesta Barcelona somiada, que després no s'assemblava molt al que jo pensava, però perquè jo venia aquí el Nadal, anava més a Calafell, però venia aquí també Nadal, Setmana Santa, festius i tal, i vaig tornar a una Catalunya que pensava que era diferent, i després, s'assemblava.
0: No,
1: està bé, m'encanta Barcelona, eh? És una ciutat de la que estic enamorat, però no és, òbviament, tot el que t'imagines sempre és millor de la realitat.
0: És dur ser català i del Barça a Madrid?
1: A veure, tenes gràcies, vull dir, quan era molt nen ho vaig passar una mica malament, però... he de dir que té més gràcia ser del Barça a Madrid que ser del Barça a Barcelona. Vull dir que jo recordo...
0: Depèn l'època que enganxis. També estàs 18 anys, ho vas enganxar tot.
1: No, jo vaig acabar totes les dolentes. La majoria. Jo recordo anar a la universitat i entrar l'última allà i quedar-me a la taula de darrere perquè sabia que el Barça havia perdut, el que sí. Però té gràcia estar a la contra. I quan vaig venir aquí, quan vaig tornar a casa, diguem-ne, doncs clar, em vaig adonar que jo era... lo normatiu, diguem-ne, no? Però clar, ja no es pot canviar d'equip, jo això del Barça ho porto molt, molt endins.
0: Que ara citaves a un dels teus amics d'infància, que és el Jobbik, que suposo que molts ja sabeu qui és, actor, escriptor, un boxejador, que bé, que et fot una hòstia i t'empadrona a Logroño. Bueno,
1: perdona, ell sempre recorda que de nens jugàvem a fer boxa i li vaig posar un ull blau, eh? Jo, eh?
0: Fes-ho ara.
1: No, ara
0: fes-ho ara, Malcolm.
1: Ara no m'atreveixo.
0: Que, com dèiem, comences a treballar en el món editorial a Madrid.
1: Sí.
0: Quina va ser la primera oportunitat?
1: Bueno, hi ha una editorial molt petita, que es deia Viamonte, i que buscaven un editor. I aleshores jo no sabia ni què era. O sigui, jo vinc de família d'editors i sabia una mica, però no coneixia la feina. Jo pensava que si tenies bon gust, el que deia, mare, jo sabia llegir bé, jo era un bon lector, jo portava una revista literària a la universitat, era tot molt cursi el que fèiem i ens citaven a nosaltres mateixos, era terrible, però pensava que era molt fàcil, li vaig arribar i vaig veure que era complicat. I era una cosa fàcil per mi, perquè era fer clàssics, vull dir, coses que ja havia llegit abans, no? Però bueno, era difícil, després vaig veure que el procés, que hi ha una cosa tècnica, veure, repassar les proves, vull dir que vaig aprendre una mica l'ofici i... Però clar, jo vaig estudiar Econòmiques i Filologia, les dues coses, i encara no sabia quina de les dues seria la meva carrera professional. Aleshores treballava a Canal Plus en aquell moment, jo. Però d'economista.
0: D'economista.
1: O sigui, acabava a sortir la carrera. I clar, aleshores vaig veure que això no feia per mi, això jo em veia ja trajat i parlant de números tota la meva vida, en el departament de qualitat de Canal Plus. Vaig pensar, això no fa per mi. I aleshores... vaig com veure l'oportunitat de que el grup Prisa em portés a Barcelona i un cop aquí vaig a fer la feina i vaig començar a buscar en el món editorial, que no va ser tan fàcil tampoc, perquè jo amagava el meu segon cognom.
0: No tiraves de cognom?
1: No, és que això és el que em feia por. Jo havia entrat en el món editorial, m'agradava el que feia, però no volia ser el net de Carlos Barral.
0: Que és el que molts no ho haguessin fet totalment al contrari.
1: Sí, no, però era complicat. Sí, però no volia fer. Òbviament tenia alguns contactes familiars que em van ajudar. Entre d'altres, la gent Mercedes Casanovas, que havia treballat amb el meu avi. Però no volia anar, i de fet, si a les ràdios o tot arreu, mai...
0: Ets Malcolm Otero.
1: Malcolm Otero, sempre em trec el Barral, perquè és una comparació que em deixa malament, a més a més. Vull dir que és com, no sé, és com si ets actor i és el fill de l'Endelón, pues no.
0: Sí, si jo fos Jordi de l'Olmo, no?
1: Exacte.
0: Jo diria amb el cognom a tot arreu, però això va a gustos. Malcolm, he llegit una descripció d'un perfil teu que deia... El Malcolm Otero va decidir dedicar-se a editar per salvar el seu fetge.
1: Bueno, no, no,
0: ara tinc la teva aprovació, crec, aquest perfil, eh?
1: Bueno, no, vull dir, és veritat, jo no he estat mai tan bevedor com juerguista. Jo sóc una persona, com deia, molt sociable. El que es diuen en anglès un party animal, ara ja no, ara, òbviament, ja no surto mai. Tinc criatures i una vida tranquil·la, però una època sí que m'ha agradat una mica això de sortir i tal. I és veritat que, com que et deia abans, que a mi el món de la literatura és el que em salva de la vida excessiva. Hi ha un moment que jo tinc una vida que pot ser molt, molt activa i després tinc aquest moment de calma. Que és... Aleshores, en aquest sentit, l'edició, que m'ha forçat a estar moltes hores davant d'un llibre, un manuscrit, doncs m'ha portat a una vida més tranquil·la. Però bueno, el sector de l'edició és bastant actiu per la nit, eh? Té una nit activa.
0: Crec que funcionen molt bé els brainstormings etílics, que d'aquí surten grans idees.
1: Bueno, pues et diré una cosa. Un llibre que vaig fer amb Ignacio Martín de Pisón, que es deia Partes de Guerra, que és un llibre boníssim, que són contes de la Guerra Civil de molts autors, ordenats de manera cronològicament per la guerra, és a dir, començant pel 36 i acabant el 39, però d'autors de qualsevol època. I es deia Partes de Guerra, perquè són trossets de guerra. I és aquest llibre tan bo, se'ns va acudir una nit al Jardineto, que és un lloc on anem molt, i sempre, quan presentava aquell llibre en aquella època, sempre deia, normalment, dels bars no surt res més que l'amistat, i aquí també surten projectes. Mira, aquesta conversa amb un autor amic, però va sortir d'una idea, com dius tu, etílica.
0: O l'editorial Malpasso, el nom va sortir aquí també.
1: El nom va sortir aquí.
0: D'un brainstorming etílic, que dius tu.
1: Sí, sí.
0: Sí, que a part d'un home de lletres, també ets un home de bar.
1: Sí, clar, vull dir, sí, diríem que sí, sí. Ara el que passa és que bueno, també tinc... Soc pare de dues criatures d'11 i 7 anys i ara em toca una mica una vida més tranquil·la. I ara pues, estic més calmat. Abans sortia molt i ara surto poc.
0: Lo just.
1: Surto poc, però bueno, tinc la sensació que ens passa a tots. Vull dir que no és una cosa meva.
0: Que els homes de bar acostumeu a tenir molts amics, no? Ja n'hem citat uns quants, el Hobby, que el Santi Jiménez... A quins grans amics ens hauríem d'afegir més en aquesta llista?
1: Bueno, hauríem d'afegir un que es va morir, que era una de les persones més importants de la meva vida, que és Félix Romeo, que és un escriptor fantàstic, que era un presentador de La Mandrágora, potser el millor programa cultural que s'ha fet a la televisió espanyola, i que era una amiga de Saragossa, era tot excés, era una persona totalment excessiva, sempre cridava «Viva el talento!», era una persona tal. I, bueno, i forma part que jo tinc com... ciutats on tinc molts amics que tinc com una altra família. Tinc molts amics a Madrid, molts amics aquí a Barcelona, també a Saragossa, també a Màlaga. I a Saragossa tinc com una família que, diguem-ne, que el pare d'aquesta família, tot de manera figurada, era Félix Romeo, i era una persona molt, molt important. Ell era una persona que tu tenies una idea, tens que escriure un article, tens que escriure una novel·la. O sigui, és una persona que creava autors, creava escriptors. Era una meravella. Jo crec que hagués estat un editor meravellós, però era una persona... que llegia d'una manera... Jo dormia sempre a casa seva, quan anava a Saragossa, anàvem a sopar, bevíem, exacte, això dels bars que tu dius, arribaven a casa a les 2 a les 3 del matí, jo anava a dormir com una persona normal que havia de reposar, i ara es posava al saló o al menjador a llegir fins que es feia de dia. Era una màquina de la lectura. Una màquina.
0: I el Malcolm Otero ha volgut incloure al seu llavis de memòria una cançó dedicada al Félix Romeo.

0: Moriria por vos, d'Amaral, és una altra de les cançons que hem trobat a Llavis de Memòria, de l'editor, professor literari, col·laborador radiofònic, el Malcolm Otero, que és una cançó que, com dèiem, les inclòs
1: no, és que aquesta
0: la
1: cançó...
0: memòria del Félix Romeo. Una... Així que tot teu, Malcolm.
2: No, aquí a Saragossa anàvem a un restaurant que ja ha tancat, que es deia Casa Emilio, perquè Emilio s'ha jubilat. I no és, vull dir, cantàvem, no sé si es pot dir cantar, com Nicolás Cage,
0: i en castellà es diu berreava,
2: exacte, no? I colpejaven les taules. Un dia que em vaig trobar a Amaral, li vaig dir que per mi, que l'admiro molt i tot, però que per mi ella és Félix Romeo, perquè sempre que és, mira que ella té himnes també, això de som mis amigos i tal, però sempre que només sentir la seva veu ja penso en Félix Romeo i les barbaritats que feien, no?, amb les seves cançons, com destrossaven les seves cançons a Casa Emilio.
0: Que el Félix ens va deixar super d'hora, amb 43 anys, o sigui, no és algo que t'esperis.
2: No, mira, jo estava a Mèxic, perquè hi ha un festival que es diu Hey Festival, estava allà a Jalapa, crec que era aquell any, i la meva dona, que és una santa, sap que jo quan em desperto agafo el mòbil i miro el País, miro la premsa. I clar, no es volia que jo em despertés i llegís la mort del meu amic per la premsa. I trucant per telèfon, i no em trobaven, i ara hi ha una frase una mica cruel, però jo aquella nit, bueno, compartia habitació amb un escriptor que es deia Carlos Velázquez. Clar, doncs va trucar la meva dona, òbviament em poso a plorar molta estona, i després me'l trobo a l'esmorzar ja a les 10 del matí i em diu, Malcolm, oi, carnal, llorar per un amigo está bien, pero dos es de puto. I vaig pensar, quina crueta, quin humor negre, però bueno, em va venir bé. Òbviament vaig agafar un avió i vaig tornar i tal. Però sí, la veritat és que Félix era el motor creatiu més gran que he vist mai. Era la persona que et feia... Hi ha gent que et fa millor i gent que et fa pitjor. I era la persona que tothom que s'apropava a Félix Romeo sortia millor persona.
0: Clar, fer-se gran és anar acumulant pèrdues.
2: Ostres, sí.
0: Tu com ho portes?
2: Doncs mira, l'altre dia volia fer un exercici que no m'he atrevit, des esborrar els números de la gent morta al meu telèfon. Uf. I clar, és molta, no? Ja comença a passar dels 50, es comença a morir molta gent. I jo ho porto com tot malament. És difícil, no? Ja, vull dir, no està ben fet el protocol de l'amor, no saps, quan se't mor algú proper, de fet, no saps si realment vols que et donin el pèsam o no. No saps.
0: Ens molt... falta molta cultura del dol, que molt... el teu amic escriptor mexicà va fer la broma perquè ells la tenen.
2: La tenen molt, sí. És veritat que jo sempre, abans t'ho deia fora d'antena, que a mi a Mèxic sempre em passen coses relacionades amb la mort. Un viatge que estàvem a Mèxic un estiu, una tia segona meva es va ofegar, una cosa molt, molt dramàtica. I clar, pues, òbviament va canviar totes les vacances perquè havíem de fer moltes gestions allà. I a més era molt... Com és Mèxic, que és una cosa que té aquest punt delirant, tu trucaves a la morgue i deies, preguntaves per la meva tia i deies, pues sí, aquí està, no se preocupe. Trucaves dues hores després, pues no, aquí nunca estuvo, no sé de qui m'està hablando. I trucaves després, sí, com no, aquí està... Aquesta cosa que te creava una certa tensió que...
0: Això sí que és un caos.
2: Sí. Però bueno, sí, la veritat és que Félix Romeo, mira, jo m'he casat 3 vegades amb la mateixa dona, per una cosa una mica absurda. I una d'elles...
0: Bueno, us agrada celebrar? Ja
2: sí, no, ja vam pensar que si ens separem ens hauríem de divorciar 3 vegades, seria més difícil. I una de les vegades...
0: Passar 3 advocats, eh?
2: 3 advocats, sí. I ell, i pobre Félix Romeo, que d'aquestes 3 va ser una el 16 de setembre, una altra era a finals d'octubre i una altra al gener. I entre la primera i la segona es va morir. Ja no, la segona la vam fer una boda molt rara, que ens vam casar al Serengeti, a Àfrica, amb 50 amics. I aquí no va poder venir. I recordo, perquè l'altre dia vaig veure el vídeo, no és que posi el vídeo de la meva boda molt sovint, però el vaig veure que estava ordenant arxius, i vaig veure que en el discurs gairebé em posava a plorar quan deia que no havia pogut estar Félix Romeo, el gran Félix.
0: Que un altre dels teus bons amics és l'escriptor Enrique Vilamates.
2: Sí.
0: Que crec que compartiu, o almenys fa uns anys compartíeu, que tots dos sou o éreu membres de l'Ordre dels Finnegans.
2: Sí.
0: Què és això dels Finnegans?
2: Bueno, és una mena... Això és com l'Ordre de Toledo de Buñuel, és una cosa absurda. I és que ens vam... Primer, Eduardo Lago, l'escriptor Eduardo Lago i jo vam començar a anar a Dublín el 16 de juny, que és el Bloomsday. Després Antonio Soler, després Jordi Soler, després Enrique Vilamates... Bueno, van... I és un grup, és una ordre, que l'única condició és que has de posar això a les teves solapes, als teus llibres, cosa que no complim cap de nosaltres. No sé si pensen que Enrique encara ho fa. I després el que ens agrada és expulsar gent de l'ordre. Aleshores deixem entrar algú per expulsar-lo. I ja darrerament, perquè ha estat més complicat anar a Dublín, volíem fer una cosa molt rara, que és perquè un any que vam anar allà, hi ha una, a Dublín, hi ha un parc, la gent llegeix un tros de l'Ulisses. Nosaltres ho fèiem en castellà, llegien l'última frase.
0: Si anàveu pel James Joyce, eh?
2: Allà? Sí, pel James Joyce, sí, sí. Jo, tots som fanàtics de l'Ulisses James Joyce. I aleshores vam anar, hi ha un parc on cadascú llegeix un trosset de l'Ulisses. I nosaltres fem l'última frase del capítol 6è, que és el de la mort, i diem, gràcies, que grandes estamos esta mañana. Però un any, que estàvem gamberros, vam cridar Gibraltar irlandès. No sabem molt bé per què va sortir. I això va tenir molt, molt bona acollida allà a Dublín, i aleshores estem pensant fer un acte a Gibraltar reclamant per Irlanda el panyó. No, vull dir que tot no és molt absurd, és tot de broma. O sigui, l'única cosa seriosa és l'Ulisses.
0: Que us agrada l'Ulisses, James Joyce.
2: Però que l'Ulisses té molt humor, és una cosa que té molt humor, perquè a més és un, com diuen en anglès, un fonètic fanàtic. I és molt divertit. Nosaltres juguem una mica en aquest humor lluïsià i fem aquesta ordre que no té cap sentit, que ens expulsem, ens autoexpulsem, després ens reincorporem i tal, i està bé.
0: Sí, que per ser editor s'ha de ser una mica imbècil i per ser membre de l'ordre s'ha de ser una mica idiota.
2: Bueno, no, jo no vull dir que en el meu cas sí, en els altres no, són tots. No, el que s'ha de tenir és una mica capacitat de l'absurd. Vull dir que això està molt bé. Però bueno, tots ens... Vull dir, és una ordre de broma en el que ens prenem en sèrio un llibre que, al canvi, sí, li he dedicat moltes hores de la meva vida. De fet, faig classes de l'Ulisses moltes vegades. De fet, he fet una cosa que és absurda, que és fer classes de l'Ulisses per professors. Explico a l'Ulisses capítol a capítol i així ja no se'l llegeixen i fan veure que se l'han llegit. És així la vida universitària.
0: Bueno, és el Quixot irlandès, no? L'Ulisses, per fer una idea.
2: Exacte.
0: El James Joyce ha passat per Il·lustres Execrables?
2: Sí.
0: O sigui, era un...
2: Sí, era molt...
0: Un gualtrapa.
2: Bueno, era un senyor molt... Escrivia cartes, escrivia una carta d'amor a la seva dona, Nora Barnacó, i després, 10 minuts després, quan la carta encara estava a la bústia, escrivia una carta a ese hijo que tiene seguro que no es mío, i feia coses terribles, una gelosia, després... Bueno, era un senyor que no hi tocava del tot per la vida pràctica, i molt egoista i tal, però bueno, un escriptor genial.
0: Que, com dèiem al principi, els Il·lustres Execrables és la secció que feu el Via Lliure del Xavi Bundó de RAC1, sí. Que guanya molts premis, sí. Que són traieu els drets bruts de celebritats.
2: Exacte.
0: De la història.
2: Exacte, sí.
0: Normalment us trobeu que tothom té drets bruts?
2: Sí, ha passat alguna vegada que no. Passàvem a buscar Bruce Lee, no. Vam buscar Bruce Lee.
0: Un sant, no?
2: No, perquè pensava que aquest tio estarà fotent d'hòsties per tot arreu, i no. Era un tio bastant avorrit, a més a més. Vull dir que hi ha algun que busques, però normalment passa al revés, que comencem a fer, veus que sí que tenen, però et cau bé i dius, va, la gent per més endavant.
0: Heu indultat a molta gent?
2: Sí, Lola Flores, per exemple, la vam indultar. Sí, vaig dir, va, aquesta tia era una tia molt lliure, al cap i la fi, i la vam deixar.
0: Quan no tinguem idees ja tornarem.
2: Exacte,
0: ja
2: exacte.
0: Serem cruels.
2: Exacte.
0: Entenc que el teu avi, el Carlos Barral, no té xitxa per un Il·lustres Execrables, no?
2: Bueno, no sé què diria... No, bueno, el que deia abans, no era un pare modèlic, perquè això es va passar viatjant mitja vida... amb això, perquè va ser bastant pioner en la idea de Llatinoamèrica des de Barcelona, instaurar Barcelona com la capital de l'edició iberoamericana. I es passava molt de temps allà a Amèrica, vull dir que un pare model no era... Era un avi fantàstic, em portava tot arreu i m'ensenyava moltes coses, però no era un pare model. I després, ell, per exemple, això que dèiem, ell tenia ego, molt ego, però no com a editor. Això de l'edició Aimli. Era un gran editor, però no li importava tant. Ell que volia ser un gran poeta.
0: Tu l'únic dolent que pots dir del teu avi és que quan anàveu en cotxe desafinava molt cantant el Juan Charrasqueado de Jorge Negrete.

0: Juan Charrasqueado, del mexicà Jorge Negrete, sonant al llapis de memòria de l'home de lletres i també de bars, tot i que ho està deixant, el Malcolm Otero, que és una cançó, o més ben dit, un corrido publicat l'any 1945, quan a tu, Malcolm, encara et quedaven, bé...
1: 30 anys per néixer, sí.
0: Exacte, una mica més i tot. A quina època de la teva vida et transporta això?
1: Mira, quan jo era nen, el meu avi conduïa molt lent i molt malament. I posava, cantava aquesta cançó, aquest corrido, i jo pues, pensava que no se sabia si era una cançó inventada, popular, i bueno, la cantava molt malament. Però bueno, la cantava i tots ens la sabem, ens la sabíem, i molts anys després, ja el meu avi havia mort feia anys, a Mèxic, en una nit d'aquestes de tequila i tal, els mariachis canten aquesta cançó. I clar, em quedo i dic, aquesta cançó la cantava el meu avi. Clar, pels mexicans era una cosa normal perquè és una cançó popular, però per mi, o sigui, fins aquell moment no sabia que existia real, que hi havia una composició, sinó no sabia molt ben bé què era. I clar, aleshores, òbviament, es va incorporar a la meva banda sonora ja per sempre, perquè era la cançó que cantàvem, que mal cantàvem de nens, i que després, mira, l'havia cantat Jorge Negrete.
0: Que el campament del teu avi estava a Calafell.
1: Sí.
0: Quan tu eres petit i vivies a Madrid, anaves a Calafell,
1: sí,
0: també?
1: Sí, sempre a Calafell, sí, sí. Hi ha la casa que era del museu Carles Barral, era la casa familiar, i tot, sí, jo, sí, sí, sí. Jo, sí. Per mi Calafell és el territori d'infància, el territori de felicitat, el territori del mar. També era el tornar a casa, tornar a Catalunya, ja no era el català, ja era un mes. I sempre ja encara tenim vincles en Calafell, no anem tan sovint com ens agradaria, però bueno, anem baixant bastant.
0: I com era aquell Calafell dels anys 70, on el teu avi suposo que et portava amunt i avall, no?
1: Sí.
0: Ara anem aquí, ara anem allà.
1: Ja era horrorós. Jo ja vaig néixer amb la decadència, vull dir, no, sempre es parla, clar, del Calafell dels 60, jo aquest no el vaig conèixer, jo vaig conèixer un Calafell del final dels 70 i els 80, on ja el turisme havia destrossat el poble. Però per mi era fantàstic, perquè era una casa... És veritat que tot les cases del meu avi, tant a Barcelona com a Calafell, eren molt obertes, entrava molta gent, sortia molta gent i dormia gent. Alguns eren escriptors que ara són famosos, que no veia el cas esmentar, però vull dir que entrava, sortia gent i sempre hi havia com molta vida social, i això m'encantava. Era una casa com oberta i una mica desordenada, potser d'aquí ve tot. Podies un dia dinaves a les 3, però el dia següent a les 5, perquè bueno, era molt divertit.
0: Això ho parlàvem amb la filla del Juan Mercè, amb la Berta Mercè, sí. Quan va venir, que ella va normalitzar això, no? Que de petita estava a casa i, ah, mira, ha vingut al Serrat un rato a veure'ns al Montalbán.
1: Clar, és que jo som amics d'infància.
0: T'haurà passat això, també, no?
1: Clar, perquè és que jo compartim el món, perquè compartíem Calafell els dos, i ella i jo ens coneixem des de, bueno, no sé quan la va conèixer, suposo quan vaig néixer. Ella crec que és 2 anys més gran que jo, però bueno, ens hem conegut des de nens, vull dir que ja hem compartit aquesta vida perquè la seva família i la meva eren molt, molt, molt, molt amigues i vivia a 300 metres, no?
0: Per vosaltres era normal.
1: Era normal. Era
0: tu veus el Juan Mercè com el teu Juan, una mica, no?
1: No, però fira, hi ha coses que no te n'adones. Un dia, parlant amb un amic de la ràdio, li explicava que jo vaig anar a veure l'Hombre de la Rosa amb Humberto Eco i el meu avi. I clar, segueixo parlant i diu, pots parar un moment? Te n'adones que m'acabes de dir que... I dic, sí, home, sí, perquè és que Humberto Eco era amic del meu avi, i aleshores és normal...
0: Normalment
1: no vas a veure el Nombre de la Rosa amb Humberto Eco. Sí, però aquestes coses també les naturalitzes de petit, perquè la vida és així, saps? I no pots... I és més natural, saps? Que vull dir, després quan la vida et porta... Clar, jo ara els amics del meu avi ja no hi són, la majoria. I tinc els meus, alguns són escriptors, alguns són famosos, alguns són cineastes, alguns són actors. I el meu fill té aquesta mateixa relació de naturalitat que tenia jo, suposo, vull dir que no li impressiona, vull dir que és amic de David Trueba, però si després veu a David Trueba, no va dir a la tele, però no tenim tele, però bueno, on sigui, pues ella és un amic de la família, no és una persona famosa, no?
0: I què era l'Espineta, o és?
1: Ara és un restaurant que ja no és nostre, però és una cosa que van muntar, la meva mare se va quedar embarassada jove, amb el meu pare, i aleshores el meu pare estudiava dret encara, la meva mare entrava a la universitat, aleshores van muntar aquesta mena de bar perquè meus pares pues, guanyessin una mica de calés, tinguessin una manera de guanyar la vida mentre s'acabaven els estudis. I després es va convertir en una mena de bar familiar que anava cadascú que tenia problemes a la vida, acabava baratant aquest bar, i on aquí sí que van passar tots els escriptors i tot.
0: És un Hall of Fame, eh?
1: Sí, es va convertir una mena en el centre literari en un moment de... No en el centre literari de Calafell, que això no és dir res, sinó en el centre literari del món barralià, diguem-ne.
0: Que hem xerrat molt de la família materna, però dels Otero, què? Què podem dir de la part paterna?
1: Doncs els meus pares es van separar molt joves i el meu pare va anar a viure a Venezuela. Però va tornar ja fa molts anys i ara viu a Figueres. I,
0: tens relació?
1: Sí, clar, els meus nenes i tanavis.
0: I de qui va ser la idea de posar-te a Malcolm? Perquè l'any 73 molts Malcolms a Espanya no deuria haver-hi.
1: Bueno, jo sempre parlo que jo crec que és un moment d'ignorància dels meus pares, perquè volien un nom que no fos catòlic. Una cosa, aquesta reverència, anys 70, Franco viu encara, ja estava una mica pel caldo, però bueno, estava viu i van dir un nom que no sigui catòlic, que no tingui traducció. Van anar a l'ambaixada americana per dir que Malcolm no tenia traducció i van posar Malcolm pensant que eren super... El meu avi deia que era per Malcolm Lowry, potser per aquí, d'això del veure, no sé per què, exactament per què seria, o per Malcolm X, no ho sé, però la realitat és que Malcolm vol dir seguidor de Sant Columba, que van bueno, vull dir, i és un nom supercatòlic a Escòcia i a Irlanda, vull dir que es van equivocar.
0: Per portar la contrària, a vegades passen aquestes coses.
1: Exacte.
0: Que per cert, Malcolm ara mateix està començant a sonar de fons al Money for Nothing dels Dire Straits. Qui falta, ja que és de memòria?
1: Doncs és de les primeres cançons que recordo que es van incorporar, diguem-ne, al repertori d'himnes que un porta a la vida, no? Vull dir, Dire Straits, també Born in the USA de Springsteen, això són discos que van sortir l'any 85, més o menys, jo tenia 13 anys.
0: Adolescència.
1: Clar, adolescència, són els primers discos que com hi havia videoclips, hi havia un món que ara no existeix, hi havia videoclips, hi havia setes, en el moment que la música, jo mai he estat un mal home, més allà que jo el que vull és que la música em doni felicitat. I aleshores, aquesta cançó pues, representa la meva adolescència. És el primer moment que m'adono que... Jo intento, amb aquesta guitarra que increixendo que hi ha al principi de la cançó, amb el meu fill que tingui el mateix sentiment que jo, però clar, no, el meu fill ja és més de Bad Bunny, ja és un altre món.

0: Aquí estem a l'adolescència, que és quan t'enganxa la mort del teu avi. Perquè ell mor al 89, tu tens 15 anys,
1: sí,
0: 16 més o menys.
1: Sí, sí.
0: És la teva primera gran pèrdua?
1: Sí, a més, molt important. Perquè, clar, jo vivia a Madrid en aquell moment, però el meu avi també, perquè era senador. Aleshores, bueno, vivia la majoria de la setmana, vivíem nosaltres. I va ser molt inesperada. El meu avi, encara que tenia un aspecte molt d'una persona molt gran, tenia 61 anys. I, clar, que és molt jove. I aleshores no era una cosa... No era una persona d'una... Tenia una salut una mica delicada i tal, però no pensàvem que es fos a morir. Vull dir, va ser una sorpresa que un dia a l'escola picant a la porta i que puc venir i que agafes un avió i vens a Barcelona perquè s'ha mort l'avi. Vull dir, vaig trigar molt de temps. A més, era un referent intel·lectual tan important per mi que vaig trigar molt de temps en entendre realment per què s'havia mort i com és que no el veuria mai més i mai, sobretot mai podríem, perquè un dels plaers més grans que jo tenia a la meva vida era petar la xerrada amb el meu avi. Aleshores, no sé, em passaven coses, no sé, llegir un llibre i tenir la tentació de trucar o d'explicar a algú que no hi era, o tenia un dubte d'una cosa, això és bo, aquest llibre és bo, dolent, vull dir, en el meu món, que era el món de les lletres, sempre ho he estat, que soc nen, em va, de cop i volta, el mestre va marxar.
0: El continues tenint molt present?
1: Sí, sí, sobretot, però ara ja menys per coses literàries, sinó per coses... per exemple, ara quan vaig a Calafell i al mar, aquest sentit del com m'agrada... Odio la platja, és una de les coses que més odio al món, però no hi ha res que m'agradi més que el mar. Aleshores, aquesta contradicció sempre penso que és cosa seva, no? Perquè el mar, la mar, com deia ell, és una cosa molt important a casa nostra. I sí, el trobo a faltar, i perquè casa meva, vull dir, les cases familiars sempre estan plenes de records del Carlos Barral. Però ja no tant en la part literària, perquè allà el meu gust ha derivat en una cosa que a ell segurament ja no li agradaria.
0: Que el teu avi és evident que com a editor va tenir molts encerts, però he llegit a internet a uns quants llocs que ell va rebutjar el 100 anys de soledat.
1: No és veritat.
0: Això és mentida, oi? Tot el que posa a Google sempre s'ha de posar en quarantena.
1: Vaig fer fins i tot un article. No, ell va escriure un article al País. No, el que passa és que García Márquez necessitava calés. I aleshores ella era vacances i és veritat que Carme Balcells va enviar un telegrama que ja va arribar a l'oficina quan ella estava a Calafell i no mai va veure el manuscrit. Mai arribar, eren amics, a més. Mai va arribar a poder llegir el manuscrit, en la qual cosa, vull dir, tenia pressa, aleshores li va donar porrua de sud-americana, perquè García Márquez estava als calés i li van donar. I ell va jugar una estoneta, això de ser André Gide i haver rebutjat a Marcel Proust, però quan li vaig preguntar a García Márquez em va dir, eso es una pendejada.
0: No, tot això era per preguntar-te si tu tenies el teu 100 anys de soledat particular com a editor. Aquell llibre que tu hagis dit, mira, no, i...
1: No, però sóc una mica forat negre de l'èxit, perquè vaig deixar Destino i va arribar a Millennium. Vull dir que va ser el mes després de marxar jo va arribar l'èxit més gran de l'editorial. Vull dir que no sé si jo... Segur que he rebutjat moltes coses. No tinc un cas com García Márquez.
0: La teva feina també és rebutjar. Com dèiem abans...
1: Sobretot és rebutjar.
0: És impedir que arribin coses.
1: Home, rebutges Déu per agafar una, no?
0: Que, Malcolm, acabarem amb... Ens han quedat moltes cançons, perquè som bons parladors. Acabarem amb Damien Rice, que és una cançó que et vincula
1: important.
0: La teva dona.
1: La meva dona va estudiar a la Sorbona a París i durant 3 o 4 anys jo cada setmana, cada cap de setmana anava a París. I aquesta cançó, que és la de la pel·lícula Closer, és una cançó nostra, diguem-ne, i que d'aquestes cançons que et fan plorar, en el seu moment em feia plorar per la cançó, i ara em fa plorar una mica per nostàlgia de quan érem joves i passejàvem per París i no teníem responsabilitats.
0: Com us vau conèixer?
1: A una festa del Planeta. Ella és escriptora i vaig fer una frase supermasclista. Vaig dir, esa es la madre de mis hijos. I mira...
0: Et vas emportar el Premi Planeta, tu, eh?
1: Bueno, molt millor que el Premi Planeta, sobretot que aquest darrer.
0: De fet, tu dius que els premis com aquests grans no es guanyen, sinó que es donen.
1: Clar, és que això és molt important. Avui, mira, el País ha fet una cosa, diu, que m'ha agradat molt, que diu, Planeta fitxa a David Uclés con el Premio Nadal. Això m'agrada, això és un bon titular. Uclés guanya el primer Nadal no és un bon titular.
0: Que el va guanyar ahir, sí. I tot té un significat.
1: El va guanyar.
0: De fet, a un professor literari sempre deia no us fieu de cap premi que donin un premi de més de 12.000 euros. Tot allò ja pot estar tacat. En fi, Malcom Otero, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Se m'ha fet tan curt que estava pensant, perquè no torno demà i patem la xerrada.
0: Demà no, però en uns mesos sí. Aquí hi ha vida de la que parlar-ne. Nosaltres anem convidant a Trueves, a tothom, els interessants que tornin. Amparo Pérez a la producció, Roger Cuixart a la tècnica, Oriol Vila i Eva Vázquez a la web i un servidor. Us esperem demà per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt bona tarda.
2: Llapis de memòria. Vidas en música y letra.
3: Personales de gravedad. Am Jordi Manau. Estamos allí en Granada. Jaime Bedmar ha seguido la comparecencia de la alcaldesa.
4: Casi 30 seísmos van ya desde que se produjera el de mayor magnitud hasta el momento, de 4,8 con epicentro en Gójar, poco después de las 10:30 de la mañana. Por eso, la alcaldesa Marifran Carazo ha firmado un decreto para elevar la emergencia provocada por los terremotos en la ciudad a fase 1. Lo hace para multiplicar la atención, la información y, dice, ofrecer tranquilidad.
5: Estamos trabajando, coordinados, evaluando, atendiendo todas las llamadas, recepcionando todas esas incidencias, priorizando y revisando la situación de las viviendas y de los edificios que se pueden haberse visto afectados en estas últimas horas.
4: También se va a reforzar esta tarde la presencia de la policía local por toda la ciudad, con más patrullas en las calles para ofrecer información y garantizar la seguridad a la población.
3: Sin comparación posible por la magnitud, pero en Colombia siguen pasando los días tras el terremoto que ha dejado 289 muertos y más de 4.000 heridos. Y ahora el país se centra en cuantificar las pérdidas materiales. El primer cálculo apunta a que se van a superar los 8.000 millones de euros. Desde la zona informa Berta Reventos.
6: Colombia inicia un proceso de recuperación que se pronostica va a tardar meses. El gobierno calcula que un tercio del país se ha visto afectado por el terremoto, con más de 127.000 viviendas averiadas que deberán ser reconstruidas. Abelardo de la Espriella ha reivindicado su gestión de la tragedia en su primer discurso como presidente.
7: Desde el mismo 10 de agosto, no goberné desde un escritorio. Colombia no se gobierna a la distancia. Me hice presente personalmente en las ciudades, en los pueblos, en los municipios más golpeados.
6: Mientras tanto, en Pereira, voluntarios como Mónica siguen buscando vida entre los escombros a pesar de unas fuertes lluvias que han caído en las últimas horas.
8: El agua está terrible, eso está re peligroso, eso está tenaz.
6: Miles de personas en las zonas afectadas siguen viviendo la intemperie.
3: El número de pasajeros internacionales aumentó casi un 6% en julio y superamos ya los 12 millones, Edu Hernández.
9: Sí, según datos de Tour España, nuestro país sigue recibiendo turistas ahora en plena temporada alta. El mes pasado, de hecho, llegaron a nuestros aeropuertos 12,4 millones de pasajeros internacionales. Es un 5,8% más que hace un año. En los 7 primeros meses del año, España ha recibido ya 67 millones de pasajeros, lo que supone también un incremento de más del 5%. Europa sigue a la cabeza de las llegadas, con un 87% sobre el total. Le sigue América, cuyo flujo ha aumentado un 3,1% el mes pasado, y después sigue Asia con un 4,1% más.
3: Pues así llegamos a las 4 y 3 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias.
2: Ser Catalunya.
10: Bona tarda. Un home ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi per una intoxicació dins d'una nau industrial de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. Segons els bombers, l'incident l'ha provocat la mala combustió d'un generador. Els serveis d'emergències hi han enviat 5 ambulàncies i han atès a 3 persones més, totes en estat menys greu, que també han estat hospitalitzades. Mentrestant, a Sils, finalment la justícia ha tancat el cas de l'home investigat per matar d'una ganivetada un altre home. Han passat més de 7 anys. El jutjat considera que va actuar en legítima defensa, Marta Altimir.
11: L'investigat va defensar des del primer moment que ho havia fet en defensa pròpia i que no tenia la intenció de matar l'home. Va ser ara fa més de 7 anys, al bar de davant de l'estació del tren de Sils, un home que vivia al carrer va entrar al local amb una ampolla de vidre trencada intentant atacar a les persones que hi havia a l'interior. Va ser quan l'investigat, un cambrer, va intervenir amb un ganivet per defensar la gent del bar i li va clavar una única ganivetada. Després de les declaracions de l'investigat, dels testimonis i dels vídeos de les càmeres del local, el jutjat conclou que la seva resposta va ser proporcionada i l'eximeix de tota responsabilitat penal.
10: I a Campdevànol, al Ripollès, tenen dubtes sobre si haver entrat a la zona tensionada d'habitatge els ajudarà. L'alcalde, Oriol Lázaro, assegura que en el cas dels municipis molt petits no queda clar que regular els lloguers ajudi gaire.
12: Segurament aquestes mesures estan pensades més per poblacions de dimensions més grans. Aquí no arribem als 3.300, som poqueta gent, i el fet que el propietari particular es vegi limitat en quant a poder posar un preu i en quant a poder renovar el preu de lloguer, potser fa fins i tot que aquest habitatge que tenim buit doncs segueixi buit. Sembla que pugui arribar a ser contraproduent.
10: Són declaracions que ha fet l'alcalde a l'Agència Catalana de Notícies. Amb aquesta informació arribem a les 4 i 5 minuts de la tarda.
3: Es todo, empieza La Ventana con Iñaki de la Torre. Nosotros volvemos con más noticias a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
13: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
14: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
15: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
14: Hazte mutuera.
15: Condiciones en Mutua.es.
13: Te quedas con ese chiringuito que no aparece en las guías. Con el libro que por fin acabaste. Y con esa foto que nunca subiste. Porque el verano no va de dónde estás. Va de con qué y con quién te quedas. Gracias por quedarte en Hoy por Hoy, donde encuentras todo lo que te mueve. Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. Tu verano en la SER.
16: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
17: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
18: En la cadena SER, La Ventana, con Iñaki de la Torre.

0: Si una cosa tenim en comú tots els catalans és que alguna vegada o una altra hem utilitzat el Softcatalà, aquesta eina que ens serveix per corregir les faltes d'ortografia, buscar sinònims d'una paraula que utilitzem massa, traduir o fins i tot per catalanitzar ordinadors, entre molts altres usos. El Softcatalà va néixer ara fa 28 anys amb l'objectiu de millorar la presència del català a les noves tecnologies i ara ja és una eina imprescindible, una eina que no funciona sola. Aleix Vitaligaia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I des del País Valencià, Xavi Bars, com estàs?
2: Hola, bona tarda.
0: Mireu, l'Aleix i el Xavi són dues de les persones darrere del Softcatalà. I avui els hi preguntava als companys de redacció, que tots utilitzem i molt el Softcatalà, què us preguntarien. I m'han dit, com us ho feu per ser tan cracs? Han fet servir un altre adjectiu, però no el podem reproduir, eh? Han dit, amos. Aleix, com us ho feu per ser tan cracs?
1: Bueno, aquí hi ha moltes ganes de preservar la llengua, de promocionar-la en l'àmbit tecnològic i moltes ganes de fer les coses bé des del voluntariat, però amb qualitat, perquè creiem que el català i les tecnologies mereixen que la presència del català amb qualitat i ajudar a tothom, sobretot, això últimament ho tenim molt clar, ajudar sobretot els creadors de contingut a produir continguts en català.
2: Sobretot són les ganes de que les coses estiguin ben fetes.
0: Xavi, en quin moment entres tu a Softcatalà?
2: Jo vaig començar a col·laborar a l'associació sobre el 2003 i ja el 2004 em van convidar a formar part, ja més en tota la part interna, operativa. Al principi vaig començar a col·laborar traduint el navegador Firefox i alguns altres programes i ja després em vaig implicar en altres projectes.
0: Més de 20 anys, ja?
2: Sí, sí, fa por dir-ho.
0: Aleix, i tu, en quin moment comences?
1: Mira, ara ho estava mirant una mica perquè no me'n recordo. Més tard que el Xavi, eh? Més tard. Ara el que passa és que segurament ja fa més de 10 anys, segurament. No sé, tu, Xavi, te'n recordes? Jo no recordo quan vaig entrar ara mateix.
2: No sé, 12 anys segur que farà ja.
1: Segurament. Sí.
0: Aleix, com neix per això? Que segur que us han explicat milers de vegades, no? Els més antics que vosaltres, encara.
1: Sí, això, si m'equivoco, Xavi, corregeix-me, eh? Això són tres companys, tres amics que es van reunir un dia i van decidir traduir el navegador d'internet que hi havia en aquell moment, que era el Netscape, que em sembla que es deia... Bueno, li van posar el navegador, van decidir traduir-lo quan no es podia traduir, van haver de fer com una enginyeria inversa una miqueta, crec, i van aconseguir traduir-lo i publicar-lo amb ajuda amb CDs, en aquell moment es distribuïen, i va tenir bastanta acollida... I llavors allà va començar tot, no?, el 98.
0: Imagino que no va ser fàcil en aquell moment, no? I no sé, Xavi, si s'esperava que es tingués tant d'èxit com el que té ara mateix.
2: No, segur que no. El que passa és que en aquell moment estem parlant de... El 98 ha passat moltes coses d'aquell moment, però no hi havia pràcticament res de programes informàtics en català i sí que... L'aposta d'aquells tres companys, Jordi Mas, Miquel Piulats i Jordi Coll, va ser de posar-se a fer feina, diguem, en lloc de queixar-se. I així va ser com vam llançar primer el navegador i després, a partir d'ahir, van continuar treballant amb més traducció de programes, després amb eines lingüístiques com traductor, corrector, diccionaris... I afegint cada vegada més coses a tot el que oferim com a col·lectiu.
0: Ara dèieu, van començar tres persones, però quantes seríeu ara, Aleix? Tens idea de...?
1: Jo crec que són bastants membres, el que passa és que, com tot el voluntariat, és una mica intermitent, no? Jo ara mateix fa bastants mesos que no col·laboro tan intensament amb Softcatalà com altres èpoques, però actius jo crec que una dotzena, una vintena de membres més o menys actius som, no? Més o menys, sí.
0: I quin és el perfil? O sigui, entenc que hi ha enginyers, hi ha...
1: Hi ha bastant informàtic, enginyers informàtics, hi ha també traductors professionals, hi ha dissenyadores també, dissenyadores. Intentem el tema de la paritat de gènere també l'hem intentat treballar bastant perquè és un sector a vegades complicat, però últimament també tenim col·laboracions femenines.
0: Per tant, no és una feina, és una cosa voluntària.
1: Totalment, totalment. A Softcatalà no hi ha ningú que cobri. Totes les hores que posem són lliures, no hi ha ningú alliberat, són hores de temps lliure i llavors el funcionament dels servidors i del maquinari, que a més últimament amb la intel·ligència artificial estem havent de fer algunes inversions en maquinari, són, bàsicament ens basem al finançament dels pocs anuncis que tenim a la pàgina web i és una de les coses que últimament doncs, hem estat mirant de com enfocar diferent, no, Xavi, el tema del finançament.
0: Com us financeu? Perquè al final no hi ha pràctica... O sigui, no has de pagar per utilitzar Softcatalà.
2: Sí, fins ara, una de les coses que sí que es va decidir ben al principi és que no volíem acceptar subvencions d'institucions públiques, perquè així també manteníem la independència i podíem fer el que nosaltres pensàvem que havia que fer i no el que ens veiem forçats a fer d'alguna manera. Així que no rebem cap subvenció. Fins ara ens hem finançat bàsicament amb la publicitat que apareix a la web. I ara, de fet, de cara a setembre, llançarem una campanya de micromecenatge a la Xeta, que ja està funcionant, per si algú vol donar-li un cop d'ull.
0: Home, sí, digueu, què pot fer la gent per entrar?
2: Sí, anant a la web de softcatalà.aixeta.cat, allà hi ha uns diferents llindars de recolzament, diguem, crec que són 2 euros, 5 euros... al mes, i amb això ens poden ajudar al que ha dit Aleix, bàsicament a comprar servidors i a continuar desenvolupant noves eines.
0: Clar, sou una de les poques iniciatives que aguanta amb èxit d'aquest internet antic, no? Aquest internet dels 2000 amb codi obert, que no t'has de registrar, bàsicament que no està pensat per obtenir les dades de l'usuari ni per monetitzar-les. No sé si heu pensat en canviar-ho alguna vegada. Si hi ha hagut la idea de, ostres, és que no podem aguantar-ho, s'haurà de canviar això, o no ha sorgit?
2: No, el que tenim molt clar és que nosaltres arribarem fins on... podem arribar fins on arribem. Tenim molt clar quins són els nostres valors. Transparència, el que acabes de dir, no les dades de... No ens quedem cap dada de cap usuari. I l'únic que fem ara mateix és això, els anuncis al web. El que sí que passa és que cada vegada, si volem continuar desenvolupant serveis que siguin útils, necessitem fer inversions més fortes. A més, la publicitat a les webs està... Els ingressos per publicitat han caigut molt els últims anys i per això és que hem decidit llançar la campanya de finançament a la Xeta diguem, per a complementar els anuncis sense haver de trair els principis i els valors.
0: Perquè heu rebut alguna oferta per comprar-vos el Softcatalà, degut l'èxit que té?
1: Que jo sàpiga, no sé si el Xavi té alguna informació privilegiada.
0: Tens alguna informació, Xavi?
2: No. O sigui, a comprar tampoc, perquè al final és de fet, tota la feina que fem, tot el desenvolupament que es fa, el publiquem en codi obert, o sigui, qualsevol persona podria
0: pot utilitzar-ho
2: en el seu ordenador sense haver de connectar-se al web.
1: Clar, no.
2: L'únic que fem és, diguem, fer-ho fàcil.
1: No, nosaltres, com el que dèiem, no recopilarem dades de ningú, no tenim cap tresor que entiaragi ningú. I, a més, el tresor que tindríem, que és la nostra feina, el codi que diu el Xavi, les eines, que ho publiquem tot perquè qualsevol persona, en realitat, es podria muntar una altra pàgina web que es digués Softcatalà 2 i fer el mateix, no? Per la filosofia del codi obert és nosaltres treballem, ho posem a disposició de tothom, l'única clau ho implementem en el nostre web perquè la gent ho pugui fer servir fàcilment amb un clic.
0: I l'objectiu de tot això era millorar la presència del català en les noves tecnologies. Aleix, creus que s'ha aconseguit?
1: Jo crec que últimament veiem força més contingut subtitulat en català, per exemple, a Instagram, a les xarxes socials. Vull pensar que les nostres eines estan servint molt. En altres aspectes sóc més pessimista en la situació del català. Jo sóc mestre i a l'escola he de dir que no veig la mateixa situació i això em preocupa, però si més no, pel que fa a la feina que fem a Softcatalà, diria que funciona dins de la nostra capacitat d'afectació sobre el català i a la societat, diria que està resultant útil les eines que publiquem.
0: Les que sempre es parla de mala salut del català, les dades són clares, o sigui, les he buscat, Mira, el 2003 el 46% de la població utilitzava el català habitualment, 20 anys després, el 2023, és el 32,6%. Xavi, creus que el Softcatalà pot ser una bona eina per revertir aquestes xifres o no?
2: Bé, sí que nosaltres oferim eines que segur que poden ajudar a gent que no és catalanoparlant o que no... com a mínim que no té el català com a primera llengua, a millorar la seva llengua, a millorar l'ús que em fa, a aprendre noves paraules, a aprendre com es diuen coses, amb els diccionaris, per exemple, el conjugador de verbs. Tenim eines molt A mi em fa molta gràcia, sobretot des del País Valencià, per exemple, n'hi ha una que són les hores de campanar. Em fa molta gràcia perquè al País Valencià no diguem les hores així. Jo cada vegada que sé un quart de sis m'he de parar a fer números. Però tenim una eina que et diu que et converteix les hores de campanar a hores en digital, diguem, no? I un munt d'eines d'aquest tipus que segur que sí que poden ajudar a que gent que té voluntat i que està interessada aprenga català, però està clar que no és una vareta màgica.
1: Exacte. No, ara dèiem això de les hores de dos quarts de tres i aquestes coses, hem tingut alguna anècdota divertida quan ens hem intentat, bueno, algunes trobades entre membres del català.
0: Ah, perquè us trobeu, eh?
1: Sí, intentem trobar-nos com a mínim un cop a l'any, dos, per a l'hivern, a l'estiu, per poder treballar una mica presencialment, que a vegades les trobades per internet no és tan... Tot i que és el nostre àmbit de treball habitual, eh? Però sempre va bé tenir algunes trobades presencials per plantejar projectes i coses, sí, sí.
0: Jo us volia preguntar, a títol personal, com a Aleix i com a Xavi, per què veu decidir entrar a Softcatalà?
1: Mira, començo jo, que segurament és més senzill. bueno, no ho sé. Em van trobar, diguéssim, un company, un membre de Softcatalà, que de fet ara ja no és membre, però l'Albert, que ens vam trobar la traducció de Telegram. Així no és software lliure del tot, però estava... Bueno, jo, com a usuari d'internet, vaig trobar que hi havia una plataforma per traduir Telegram, totes les que nosaltres enviem missatges per Telegram, però dins hi ha opcions, menús, botons i coses que algú ha d'escriure en català.
0: Que

0: i va dir, ostres, tu tens un català bo, t'atreveixes bé i tal, a tu faria gràcia entrar a Softcatalà, i és així més o menys com proposem els membres, no? Quan algú, veiem algú que, ostres, té potencial, té, treballa bé i tal, doncs els diem, ei, et convidem a ser membre de Softcatalà.
1: I tu vas ser buscat i vas entrar.
0: Més o menys.
1: I aquí estàs. I Xavi, en el teu cas també et van venir a buscar o vas trobar tu?
2: Va ser una cosa molt semblant, perquè jo, el que he dit, vaig començar a col·laborar, perquè va haver un dia que estava cansat de, en aquella època utilitzàvem l'Internet Explorer per a navegar, i que volia tindre'l en català, i em vaig posar, vaig trobar que hi havia un navegador que estaven fent nou, que es deia Firefox, em vaig posar a... vaig veure que es podia traduir, em vaig posar a ajudar, i Toni, un altre company, Toni Hermoso, que encara col·labora, va fer el mateix, diguem que em va captar i va proposar si volia entrar. Jo en aquell moment jo no havia sentit, clar, això estic parlant 2003-2004, jo no havia sentit Softcatalà mai.
1: És que feia pocs anys en aquell moment que funcionava, des del 98, sí, si no m'equivoco.
2: Sí, en aquell moment realment estava enfocat gairebé completament a la traducció de programari, no oferia encara eines a la web, recorde. De fet, jo una de les... Després d'això, una de les primeres coses que vaig fer, vam integrar el traductor i el corrector. Això va ser després.
1: Gran
2: quan
1: eina,
2: ja
1: el corrector,
2: part.
1: Una gran eina, he de dir.
2: Sí.
1: És que si a mi em pregunteu, o sigui, jo tinc molt clar que Softcatalà és un èxit, suposo que vosaltres també ho sentiu així, no? Que és un èxit.
0: Bé, nosaltres, més que res, i això ens va fer veure bastant la Belén, que és una... Bueno, que no està tan activa ara, però és un membre de Softcatalà que portava les xarxes molt activament fins ara, i ens va fer veure que la gent ens estimava molt, perquè ens anava fent... portava molt el contingut de Twitter i tot això, i ens deia... flipeu els missatges que rebem, la gent ens agraeix molt les coses, el corrector, el transcriptor, tot, hi ha gent que no és catalanoparlant i està aprenent coses i ens ho agraeix, i hem rebut molta estima realment. Sí,
1: clar, això
0: sí.
1: És una satisfacció personal molt gran.
0: Personal i col·lectiva, sobretot, perquè tots sabem que posem un granet de sorra, hi ha qui treballa molt més que altres, també, però vull dir que porta més coses, però en general sabem que és una força col·lectiva, que això una persona tampoc no ho podria tirar endavant sola.
1: Però tot i aquest èxit, hi ha reptes? Xavi, tu que portes 20 anys, no sé si vols algun repte que s'hagi de millorar.
2: Sí, sobretot és com ens reinventem també, perquè coses que eren imprescindibles, això, quan jo vaig començar, el motiu pel qual em vaig començar a col·laborar jo va ser perquè no hi havia navegadors en català. El que és la traducció de programari no està totalment resolt, però sí que està molt millor del que estava fa 20-25 anys. I, en canvi, ara una de les coses que està en boca de tots, la intel·ligència artificial, ens hem d'assegurar que els models funcionen com cal, aleshores hem d'anar aprenent, nosaltres mateixos hem hagut d'aprendre moltes coses noves per anar, això, anar adaptant-nos, omplir buits, diguem que els Softcatalà sempre hem anat mirant què és el que no fa ningú i que volen que es faça.
1: En català.
2: I, exacte, i fer-ho.
1: Aleix, i tu que treballes amb...
2: Aquesta és la part divertida.
1: Sí, aquesta és la part divertida. I també molt necessari, ara t'anava a dir, Aleix, tu que treballes amb infants, també ampliar-ho a les noves generacions que ho utilitzin i que el català al final... O sigui, que el Softcatalà sigui també com un escut del català perquè aquest es sigui mantenint.
0: Sí, a veure, més amb institut, potser més que en les escoles de primària, crec que també ha ajudat a que, si més no, que es faci servir el català i que alguns... bueno, joves diguin, bueno, jo això m'ho demana escriure en català, puc escriure-ho, passo pel Softcatalà, però també aprenc algunes de les correccions. La gràcia del corrector és que t'explica una miqueta quin és l'error, no? Volem pensar que si hi ha ganes d'aprendre també ho poden fer servir. Sempre hem pensat també en eines que puguin desembocar més en els joves i els infants, però potser també és veritat que és una de les assignatures que tenim pendents, d'enfocar Softcatalà una mica cap als joves.
1: Estic segura que aconseguireu tots aquests reptes i més. Aleix Vidal i Gaia, Xavi Bars, dos dels noms darrere del Softcatalà, moltíssimes gràcies als dos per venir aquí al balcó, però sobretot per la feinada que feu i les vegades que ens heu salvat a molts de nosaltres. Doneu-li a tot l'equip, també.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
1: I avui comencem amb els esports perquè el Barça acaba de presentar oficialment a Rodri. Núria Vilamala, bona tarda.
3: Laura Polo, què tal? Bona tarda.
1: Com ha anat això? Ha sigut fer res?
3: Ha estat rapidíssim perquè l'ha fet oficial pels vols de 3:15 i aquesta hora ja ha estat presentat, és a dir, ja ha firmat el contracte.

0: que l'havia firmat al matí, però ja ha parlat davant dels mitjans de comunicació i aquest ha estat el moment, Laura, en què el Barça ha fet oficial el fitxatge de Rodri.
1: Cada passada, cada pausa, cada accelerada comença amb una decisió.
0: Vaig a dir, Laura, que aquest és l'anunci que ha penjat el Barça a les xarxes socials. Ja sabíem que la gent estava molt il·lusionada amb aquest fitxatge, però l'anunci, diguem-ne, que encara ho ha incrementat més.
2: Home, i tant, perquè no se sabia exactament quan seria, no?
0: No,
2: i de sobte...
0: Sí, se sabia que era avui, perquè ahir ja va arribar a Barcelona, avui se l'ha vista arribar a la ciutat esportiva, havia de ser a la tarda, no se sabia l'hora, i al final ha estat tot rapidíssim, i de fet, Laura, mira, si vols ja podem escoltar les primeres paraules de Rodri com a nou jugador del Barça, i hem explicat aquí al balcó més d'una vegada que el Madrid el volia, que
2: ell t'encanta.
0: És que això és el que ens agrada més de tot plegat, que el Madrid el volia, que ell va estar molt a prop de fitxar del Madrid, però ell ha volgut deixar claríssim que la seva única opció era fichar por el Barça.
3: La decisión ha sido una decisión dura, primero por el hecho de salir del Manchester City y en cuanto Barcelona es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
2: La primera opció.
0: Tenia altres opcions, però va deixar clar el Presi que ell volia fitxar pel Barça i també té claríssim per què ve aquí. L'objectiu, la Champions.
3: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo, al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años, han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva y en Europa están pues a un paso de conseguir el objetivo que es ganar la ansiada Champions. Y bueno, un equipo que creo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante, al final también uno de los motivos de venir aquí no solo el presente, sino ver un poco la proyección del proyecto en muchos sentidos.
2: L'anhelada Champions, l'altre dia ho mirava, des de 2015.
0: Sí, sí.
2: És fortíssim.
0: Ha plogut des de llavors, que diria la Ludwig van. Big Bang.
2: Però
0: t'ha agradat la meva cita? Ha quedat bé, no?
2: M'ha agradat molt. Alguna cosa més? No sé, què més explicareu?
0: Que, bueno, bàsicament Rodri ha dit que està per jugar ja. Demà hi ha el Gamper, el presentaran, òbviament, davant l'afició. Jo crec que jugar és una mica més complicat, però ell ha dit que està per jugar ja. I deixa'm dir-te que avui Flick ha explicat quins seran els tres capitans del Barça fins... És a dir, quan acabi el mercat hi haurà una votació per veure quins són. De moment, Rafinha, Pedri, Eric García.
2: M'encanten.
0: Seran els tres capitans de moment del Barça i Laura, a la graderia del balcó, parlarem amb Javi Calleja, que va entrenar a Rodri de juvenil i el primer equip del Villarreal. Per tant, tancarem aquesta etapa Rodri, perquè hem parlat, jo crec, amb tots els entrenadors pràcticament que l'han tingut. Però avui el perfil de Javi Calleja és molt interessant i acabarem de fer aquesta última radiografia del fitxatge de Rodri i, òbviament, escoltarem tot el que ha donat de si la presentació.
2: Doncs tanquem etapa Rodri, demà obrirem la del Gamper. T'escoltem a quarts de nou.
0: Fins ara, gràcies,
2: gràcies
0: Laura.
2: Gràcies, Núria. Fins ara. Alep i Joan, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Què més recollim del dia d'avui?
4: Doncs comencem amb Granada, que ha registrat un nou terratrèmol. Des de 11:15 d'aquest matí hi ha hagut un total de 7 en només 90 minuts. És la segona sèrie en menys d'una setmana. El més fort d'avui ha estat a les 10:37, d'una magnitud de 4.8, amb epicentre a Gòjar. Pel moment hi ha 3 ferits lleus i s'ha tancat l'accés a l'Alhambra, als edificis de l'Ajuntament i a la Catedral. La Junta d'Andalusia ha activat el dispositiu de risc sísmic i escoltem a Marifran Carazo, l'alcaldessa de Granada.
5: Hemos decidido, y voy a firmar un decreto en este momento, de elevar la fase de preemergencia a fase de emergencia, situación operativa 1, precisamente para multiplicar aún más la atención, la información i ofrecer la màxima tranquil·litat.
4: I per cert, que el Departament d'Unió Europea i Acció Exterior destinarà 250.000 euros a projectes de protecció a la infància a Colòmbia després del terratrèmol. Es crearan espais d'aprenentatge amb materials educatius, es formaran els docents en educació en emergències i s'oferirà suport psicològic als infants. I el Consell General del Poder Judicial veu necessari reforçar els jutjats de Ceuta per fer front a la crisi migratòria. En una nota publicada aquesta tarda després de la Comissió Permanent del Poder Judicial, han assegurat que l'entrada massiva de 80.000 40.000 persones migrants a les costes de Ceuta, ha col·lapsat els serveis públics. El Consell, per tant, demana que hi hagi reforços de personal experimentat de forma temporal, concretament gestors, tramitadors i auxilis judicials. Per la seva banda, el Ministeri d'Interior ja ha elevat a 2.168 els menors d'edat migrants que resten a Ceuta. L'expectativa de la Comissió Europea és que siguin retornats. I a Califòrnia, Meta s'enfronta avui en un judici decisiu. S'acusa la plataforma de fomentar l'addicció de menors a les xarxes socials. El grup tecnològic, fundat per Mark Zuckerberg i del que en forma part Instagram, Facebook i WhatsApp, s'enfronta a indemnitzacions de més de 1,4 bilions de dòlars, que són uns 1,2 bilions d'euros. Ja són 29 els estats dels Estats Units que han denunciat a la companyia per falta de moderació de contingut, desinformació i per recopilar dades sense consentiment. I més coses, Donald Trump ha declarat l'estret d'Hormuz un nou territori dels Estats Units. Ho ha dit aquest matí a la seva xarxa social Truth Social i a la imatge hi ha un mapa de l'estret que separa el golf Pèrsic del d'Oman i amb un cercle ha assenyalat l'estret d'Hormuz sota el text Nou territori dels Estats Units. Aquest estret entre l'Iran i Oman és una de les principals rutes de transport de petroli i gas i el major punt de tensió en el conflicte entre Washington i Teheran. I a Lleida, els veïns de tres immobles no podran tornar a casa fins que s'enderroqui l'edifici d'un taller incendiat diumenge a la nit. Són els veïns del número 5 del carrer Vallès de Lleida i dels números 13 i 14 del carrer Hospitalers de Sant Joan. De la cinquantena de desallotjats inicials, tant de l'edifici afectat com dels immobles de l'entorn, s'ha reallotjat una trentena i la paeria preveu l'enderroc en menys de 3 setmanes. I la perla de Rosalía ha estat nominada als premis MTV Video Music Awards a la categoria Best Latin.

0: la catalana competirà amb cantants com Bad Bunny, Karol G o Shakira. I la gala se celebrarà el 27 de setembre al Peacock Theater de Los Angeles.
1: I segur que seguirà Joan Bofill de veure qui guanya perquè li encanten aquestes coses.
0: Per suposat.
1: Doncs a veure, molts anem a la Rosalía.
0: Això.
1: I anem a veure fins quan seguirà aquesta calor. Jordi Carbó, bona tarda.
2: Com estem? Bona tarda.
1: Ja ho vas dir ahir, dia de molta calor altra vegada. Fins quan, això?
2: I comptant que avui tampoc ha estat un dia de temperatures extremades, de fet ha estat molt semblant al d'ahir, màximes en el conjunt de Catalunya de 30-35 graus, s'han superat algunes localitats de l'interior, però avui la diferència, que segur que tu també hauràs notat, és que hi havia molta, moltíssima humitat.
1: Moltíssima.
2: És a dir, aquesta sensació de que només ja aixecar un braç estàs suant litres i litres. L'aixafogor que, malauradament, i ara sí que responc a la teva pregunta, anirà més perquè demà la calor va a més, però serà el sacrifici perquè a partir de dijous vagi a menys i endavant, a mesura que vagi a apropar-se al final de la setmana, el descens de temperatura serà més pronunciat. Però compte perquè demà tindrem un dels dies més càlids de tot l'estiu, i això és dir molt.
1: Dels més càlids de tot l'estiu?
2: Si sumem les mínimes i les màximes, perquè, per començar, aquesta pròxima nit arribaran núvols a molts punts de les comarques de Barcelona i Tarragona, també a la Costa Brava. Núvols durant la nit frenen el descens nocturn de temperatura. Per això, mínimes, un cop més, a gran part del litoral, també cap a l'Empordà, per sobre dels 25 graus. És a dir, sumarem una nit més tòrrida, d'aquelles que no permeten el descans, si no és que utilitzes mètodes mecànics, no?, per refrescar-te una miqueta.
1: Sí.
2: Després, demà ens espera que faci molt de sol, amb alguns núvols, però bàsicament sol, i a la major part de Catalunya tindrem temperatures màximes de 35 a 40 graus. De 30 a 35 a la façana costanera, alguns punts de la Costa Brava podrien apropar-se també als 40 de màxima. Així doncs, demà molta calor, molt de sol, i amb aquesta calor al migdia tindrem alguna tronada a la Catalunya central, sobretot entre el Bages, el Berguedà, l'interior del Baix Llobregat, però serien fenòmens molt localitzats, però compte, perquè allà on es presenta la tempesta, doncs pot ploure amb intensitat, si bé durant poca estona. Així doncs, demà poques tempestes, però efectives, molta calor, i a l'espera de que a partir de dijous comenci a baixar la temperatura, encara farà molta calor i molta aixafogor dijous, per entendre'ns com avui, i divendres sí que el descens de temperatura seria més pronunciat. Encara tenim dubtes... Digue'm.
1: No, deia que doncs molta paciència al final,
2: sí.
1: I ja de cara al cap de setmana ja ens ho ampliaràs.
2: Però espera, que a part de la temperatura encara tenim dubtes entre dijous i divendres, si arribaran dijous o divendres, les tempestes, que seria el que ja faria baixar molt la temperatura, refrescar les ciutats, per exemple, que els va faltar una bona ploguda, i això suposo que demà ja sí que podrem precisar si seran generals o tan sols locals.
1: Doncs demà ens ho precises. Gràcies, Jordi.
2: Que vagi bé.
1: Adéu. En Toni Suárez és al control de so. Ara són les 7:27 d'aquest dimarts 18 d'agost de 2026.

0: És dimarts i això vol dir que ja tenim aquí la nostra Gemma Blasco, directora de cinema. Gemma, com està?
1: Molt bé, i tu com estàs?
0: Bé, també. Aquest estiu la Gemma ens està ensenyant com apreciar encara més el cinema amb aquesta secció meravellosa de no només crispetes. Hem parlat dels plans seqüència, de la importància del so, de la direcció d'actors i la setmana passada de l'ètica. Avui què tenim?
1: Avui parlarem d'estructures narratives.
0: Estructures narratives, amb traducció pels lerdos com jo.
1: Em va perfecte, això. Bueno, les estructures narratives vol dir, per exemple, què és l'estructura clàssica i lineal? El típic conte que ens ensenyaven al col·le, que és que un relat té un inici, té un nus i té un desenllaç.
0: És a dir, l'ordre.
1: És a dir, l'ordre i la temporalitat, no? Per exemple, una pel·lícula que explica una setmana... No? A una setmana d'una família. Doncs primer seria dilluns, després seria dimarts, després seria dimecres, després dijous i després divendres. Això està explicat d'una forma lineal, té una estructura lineal. Què és una estructura fragmentada, per exemple? Doncs que primer expliques dimecres, després expliques divendres, després dilluns, i després dijous, i després dimarts.
0: Els famosos flashbacks quan tires enrere, no? I cap endavant, no sé com es diu, però...
1: Bueno, per mi els flashbacks són un concepte una miqueta diferent i són un recurs utilitzat de forma més puntual. És a dir, no és una aposta d'estructura, sinó que de forma puntual, i ja crec que la mateixa paraula flash, o sigui, algo com de
0: sí, que és una estructura lineal i hi ha un moment puntual...
1: Sí, més o menys lineal, però els flashbacks jo els entenc com algo més relativament puntual, que pot ser un recurs estètic utilitzat diverses vegades, però no és una aposta d'estructura, perquè la pel·lícula sí, és bastant més lineal en general, llavors té un flashback, per exemple, que se'n va en un moment, de sobte, no, marxem i ens anem a un moment del passat, o un flash forward que ens anem a un moment del futur.
0: Vale.
1: No? És una cosa entesa des d'un lloc una miqueta més puntual.
0: Per tant, tenim la lineal, conte, dilluns, dimarts, dimecres, la fragmentada...
1: Que dins de fragmentada tenim moltes opcions, que ara passarem per algunes d'elles. Per mi hi ha alguna cosa molt xulo, que això té a veure amb guió i també amb muntatge. Hi ha famosos casos de pel·lícules que s'han solucionat, diguéssim, o han fet apostes boges en muntatge, però normalment, no, hi han decidit estructures fragmentades en muntatge i així han salvat la pel·lícula, però normalment són apostes que es fan des del propi guió perquè estan molt arrelades a la premissa de la pel·lícula.
0: És que és el que t'anava a preguntar, és una decisió que prens conscientment de dir vull fer-ho així, i a vegades te la trobes, com deies, no? Però generalment ho decideixes.
1: Sí, generalment és una aposta prèvia de la pel·lícula i ja, moltes vegades inclús és un element de venda de la pel·lícula, diré inclús, però és la forma en què es concep la pròpia pel·lícula com a dispositiu, ja ve des d'aquí. Hi ha un llibre molt xulo que es diu El momento del parpadeo, del Walter Murch, que era és un llibre molt famós, sobretot pels amants del muntatge, conegut muntador, també va ser editor de so, però conegut muntador, que parlava de que els salts temporals a la vida ens costa molt de... no els assumiríem, no?, perquè no es correspon amb la nostra linealitat diària, però que les pel·lícules sí que les acceptem perquè sí que els salts temporals és la forma en què estan configurats els nostres somnis per la nit. I llavors com que... que aquest format com que l'acceptem, el de l'elipsis, el de no, el dels salts, perquè els somnis sí que estan configurats d'aquesta forma i hi ha diverses hores al dia que estem somiant, no?, i que el nostre cervell està entenent aquesta narrativa, no? I després parla també de que aquest relat incomplet, no, la idea de que falta informació, de que està desmuntada, activa l'espectador. No, l'activa i fa que formi part del joc i que ja l'espectador es porti la vivència de la pel·lícula cap a si mateixa completant-la, no? Llavors ja formes part de la pròpia... Estàs com formant part de la pròpia pel·lícula, no?
0: Com espectador. Pensant què passarà, què pot passar, d'on ve tot això,
1: exacte,
0: no?
1: T'activa i et fa que et formis molt més part i estiguis molt més a dins de la pel·lícula.
0: Si et sembla, podem fer alguns exemples i després parlem com de què ens serveix cada estructura narrativa?
1: Absolutament.
0: Vinga, va, som-hi. Primer exemple que ens portes.
2: The condition?
3: It's my memory.
2: Amnesia.
3: No. It's different from that.
0: Que jo crec que escoltant-la tothom ja sap per on anem, no?
1: Sí, parlem de Memento, Christopher Nolan, ara que estàvem com al momento de la Odissea.
0: Hombre.
1: És una pel·lícula que explica la història d'un home que es queda sense memòria a curt plaç i busca l'assassí de la seva dona mitjançant unes notes, tatuatges i pistes que van apareixent. Perquè és una estructura absolutament fragmentada.
0: És que Christopher Nolan ho fa molt, això,
1: Sí, sí, sí, ja juga amb això. Ja li agrada jugar amb el temps. Ja li agrada.
0: Tenet, per exemple.
1: És marca de la casa, sí, sí. Li agrada molt jugar amb el temps i a vegades no amb el temps, però sí amb les estructures fragmentades. És una cosa que a mi especialment m'interessa molt perquè em sembla un joc molt divertit com a creadora i com a espectadora. Crec que hi ha alguna cosa molt xulo, no? Perquè això, fiquem aquests exemples per explicar per què i com les decisions, en aquest cas d'estructura, afecten a nivell expressiu la pel·lícula, no? I la teva vivència i la teva experiència, no? O viatge que fas com a espectadora. I en aquest cas, aquesta estructura fragmentada simula l'amnèsia que sent el personatge, el protagonista, i així en realitat tu com a espectadora també l'estàs sentint una mica.
0: Que si fos lineal no l'entendries pràcticament, la pel·lícula, o què li passa a aquest personatge.
1: Exacte, o sí que ho entendries, però no estaries tenint el viatge emocional del personatge. Llavors és bonic perquè formes part d'aquest viatge emocional i tu com a espectadora et sents igual de perdut que ell.
0: Sí.
1: I crec que hi ha algo aquí que és molt xulo, no? I alimenta tota aquesta desorientació i paranoia que viu el personatge. I, bueno, és una, per mi és un exemple molt clau per explicar per què poden ser útils les estructures fragmentades.
0: Doncs Memento de Christopher Nolan, primer exemple. Què més tenim?
1: Segon exemple tenim Irreversible.

0: Irreversible de Gaspar Noé.
1: Irreversible de Gaspar Noé, un director que, bueno, Irreversible es mi película amada y odiada a partes iguales. No, perquè no, l'altre dia que parlàvem d'ètica al cinema, és veritat que la seqüència de la violació per mi està enfocada en un lloc molt equivocat, vale? Més enllà d'això, Gaspar Noé és també un dels directors que li agrada molt jugar amb, no, amb moltes propostes formals, premisses que ja inclouen certa estructura dins de la pròpia premissa de la pel·lícula. En aquest cas explica una nit tràgica on una dona és violada i la seva parella es venja d'aquest aconteixement. I la pel·lícula, l'estructura curiosa que té és que en lloc de, no, parlàvem de Memento, que era una cosa com molt desorganitzada, no, sí, i que anava i tornava, en aquest cas Irreversible són blocs de seqüències que van cada vegada més enrere en la nit.
0: Vale.
1: Vale? Llavors, el que vas veient és com primer veus una venjança i després veus l'agressió i després vas tirant enrere i vas recuperant aquests moments feliços d'abans de l'agressió i la pel·lícula tira com cada vegada més enrere. Llavors, al final, és un anticlímax, perquè no hi ha moment climàtic, perquè no té aquesta estructura lineal d'anar cap a un clímax. I, bueno, hi ha algú de la tesi de la pel·lícula que parla de com el destí o el temps una mica ho destrueix tot. I jo crec que lo interessant d'aquest exemple és com tu, al final de la pel·lícula, on has vist tota aquesta tragèdia, tota aquesta violència, aquests moments feliços de parella estan totalment trencats dins de... No. No? O sigui, el teu viatge emocional com a espectador és que aquests personatges encara no estan trencats, però tu saps que es trencaran. I llavors la teva implicació dins de la pel·lícula és una altra, no? Tens una altra lectura completament diferent del que estàs veient. I això és superinteressant i és una manera també expressiva d'utilitzar aquestes eines, no?
0: Que interessant, jo que això no l'he vist, ja me l'apunto per mirar-me-la aquest estiu. Què més tenim?
1: El segon exemple és Elephant.
2: Mom's gonna kill you. What? What are you doing? Dad, I'm driving. Get out of the car, Dad.
0: Elephant, de Gus Van Sant.
1: És una pel·lícula que explica una massacre a un institut des del punt de vista de diferents personatges. Vale? Llavors, el que fa és explicar un mateix bloc temporal des de diferents punts de
0: vista.
1: Això
0: m'encanta a mi.
1: Vale? Clar, és un altre tipus d'estructura fragmentada. Mm-hmm. És un altre exemple, no? Què és interessant d'aquests punts de vista? Que ens dona una visió... No? El fet de que sigui mateix tros temporal des de diferents punts de vista dins d'un mateix institut, fa més que els espais, alguns dels espais es van repetint, perquè hi ha com anades i tornades dins els passadissos de l'institut, és molt laberíntica la pel·lícula, i és molt interessant que aquests cinc punts de vista el que fan és que ens donen una visió molt més externa de l'aconteixement i molt més freda, no? Gairebé periodística, no periodística, però hi ha una... O sigui, genera un to argumental... No. Entens que una tragèdia és una... Aquesta tragèdia és una qüestió també col·lectiva, no? Que l'han viscut moltes persones dins un mateix espai, des de llocs molt diferents. Hi ha una cosa com freda de veure-ho així, que no arribes a empatitzar emocionalment del tot, perquè no és, la pel·lícula no és el viatge d'un dels estudiants, no? Un dels que han generat la massacre, sinó que, bueno, hi ha algú com de lo col·lectiu i de la repetició de, no, d'aquest horror que es va repetint i repetint, perquè és el mateix tros temporal diverses vegades, no? I genera una tensió molt insuportable. És molt interessant aquest exemple.
0: I acabem amb un clàssic, que és Pulp Fiction. De Tarantino, evidentment.
1: Sí. Mira, aquesta pel·lícula explica, històries creuades d'uns criminals de Los Angeles, no?, que es creuen de forma molt violenta, amb una estructura no lineal. Va ser bastant revolucionària, aquesta estructura, també en el seu moment, o quan es va estrenar la pel·lícula, perquè, a més, això que pots, no?, aquestes premisses d'estructures narratives, que pot semblar algo molt acadèmic i molt pesat, en realitat és una pel·lícula superdivertida, molt juguetona, hi ha molt d'humor, no és sessuda, és molt, molt accessible, i el que va fer és trencar amb l'estructura clàssica de Hollywood per donar prioritat a aquests personatges, no?, que anaven anant i tornant, i hi ha, per exemple, efectes molt xulos, no?, narratius, com que veus morir un personatge i poc després el veus viu un altre cop.
0: Sí,
1: no?
0: I com... em va costar molt a mi aquesta pel·lícula, entendré, de confessar.
1: Bueno, però a vegades no fa falta entendre-ho tot. O sigui, també crec que també el que et proposa les estructures fragmentades és que tu viatgis amb la pel·lícula i tu vagis completant les teves peces, no? I que, el que dèiem, que tu com a espectador estiguis realment involucrat.
0: Totalment. I com d'interessant és que, depèn de com estigui explicada la pel·lícula, en generi una emoció o una altra, o entenguem la història d'una manera o una altra, si em sembla interessantíssim. Sempre Blasco, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Nosaltres ho deixem aquí. Ara podeu escoltar els podcasts del Balcó, alguns dels millors moments de la temporada. Avui coneixem els coworkings de l'edat mitjana amb la Irene Cordón i a les 8, article 47 i la impossibilitat d'anar a viure sol. I després l'agradaria amb la Núria Vilamala i tots els detalls de la presentació de Rodri.
3: El Balcó.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
6: Lamine Cubarsí, Joan Garcia.
7: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
6: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
7: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça. A partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio. Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: Ja tenim aquí la nostra doctora en arqueologia, història antiga. Irene Cordón, bona tarda, com estàs?
1: Molt bé, contenta de ser aquí.
0: Sí, fas bona cara.
1: Mira, sí.
0: Sí, eh?
1: Sí, tot va
0: estàs
1: molt bé.
0: Estàs guapa avui. Mira, avui no ens portaràs al naixement de la civilització, sinó que ens dus a l'edat mitjana. Jo crec que mai hem estat amb tu a l'edat mitjana.
1: No, jo crec que tocava, perquè és una època realment també molt interessant. A més, és aquest període europeu, que aniria des de l'edat antiga fins a l'edat moderna i que crec que han passat moltíssimes coses. En som molt hereus i hereves d'aquest període i calia fer una secció.
0: Clàudia Matas, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda.
0: A mi m'ha quedat clar, el Clàudia em deia, és que, mira el titular, els monjos de l'edat mitjana ja feien coworking, detox digital, mindfulness i ja tenien influencers.
1: Sí.
0: Com no, o sigui, com no ubicar-nos en aquesta... Què són? Ara ho dèiem. Però, són 10 segles, del 5 al 15, a
1: són,
0: grosso modo?
1: Del 5 al 15, correcte. O sigui, normalment, quan parlem d'aquesta edat mitjana, l'inici el marquem a l'any 476, que això és la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident,
0: sí.
1: I arribem fins al 1492, que és l'arribada de Cristòfor Colom a Amèrica, tot i que hi ha alguns autors que diuen el 1453, que és la caiguda de Constantinople. Tant és, seria d'aquest segle V al segle XV. I malgrat tot, aquests mil anys, com que són tants anys, també se subdivideix en dos períodes. Sempre parlem de l'alta i de la baixa edat mitjana. Us parlem de l'alta del segle V al X i de la baixa de l'XI al XV. Per tant, molt fàcil.
0: Val, vol dir, dient això, de coworking, de tots digitals, mindfulness, que els monjos ja convivien i patien els mals del nostre món hipermodern?
1: A veure, és una metàfora, evidentment.
0: Molt, és que molt però... evident, això, eh?
1: És molt... Sí,
0: és
1: sí,
0: com
1: però...
0: va fer el seu llibre dels faraons, doncs, vinculats a l'Elon Musk...
1: És que ho veig claríssim, que tot es repeteix.
0: A Trump, tot sí, es repeteix.
1: Tot es repeteix, evidentment. Llavors, a mi m'ha d'anar a poc, perquè ho anem veient. Llavors, el primer que hauríem de dir és recordar que aquesta etapa de l'edat mitjana és una època on hi ha el predomini del feudalisme. Mm-hmm. Per tant, ens estem referint, doncs, a aquelles societats organitzades on hi ha, doncs, aquell senyor feudal amb els vassalls, tots els pagesos, una economia doncs, principalment agrària, però que és l'època que apareixen els castells, els monestirs, ara sí, no? Llavors tenim aquelles imatges d'aquells monjos. Jo sempre dic que si m'hagués tocat néixer a l'edat mitjana, jo hauria volgut ser monja. I per què?
0: I series amiga del tom del Pilar de...
2: No? Pilar de la Tierra.
0: Los Pilares de la Tierra.
1: Hauria demanat ser abadesa, perquè tenien molt poder aquestes dones, però bé, en tot cas, és interessant, no? Perquè en aquests centres és on hi havia tot el saber i tota la cultura, no? I duien doncs, una vida molt pautada, molt tranquil·la, i sovint tendim a pensar que dins d'aquests monestirs només hi estan resant, i no és veritat, sinó que hi ha tota una producció literària darrere, molt important, són els que copiaven i els que feien tots aquests textos literaris del saber, i tot això es trobava allà, tenint sempre present, com dèiem, que la majoria de la població era analfabeta, que són aquests camperols i camperoles que treballen a la terra per aquell senyor feudal, i ja està. I fins i tot que una manera de fugir del poder hauria sigut creant un altre poder dintre d'aquests monestirs. Llavors, tu tens la teva vida tranquil·la...
0: Per això volia ser abadesa. Clar, allà hi havia tot el saber. Treballaven junts? D'aquí ve el que dius que feien coworking?
1: Clar, tal com us dic això de fer el coworking, evidentment, doncs sembla una broma moderna, eh? En soc més que conscient, però jo dic que si entrem a estudiar-ho bé, veiem que sí. I ens hem de referir a l'espai dels scriptorium, o els scriptoria, que seria el plural. I què són? Doncs eren aquests espais on es copiaven, on es feia aquesta producció de tots aquests llibres, d'aquests manuscrits, on es reunien aquests monjos i s'hi copiaven aquests textos, no només religiosos, insisteixo a dir, sinó també obres clàssiques de l'antiguitat, tractats mèdics, filosòfics, amb tot aquest saber. Llavors, la imatge que jo tinc és un espai amb escriptoris, d'aquí ve la paraula escriptorium.
0: Ah, clar, vale.
1: Cada monjo en un d'aquests, hi ha un silenci i han de cooperar i col·laborar entre ells.
2: Això
1: és un coworking.
2: L'hem vist al cinema, la pel·lícula El nom de la rosa.
0: Ah, clar, ho estava pensant.
2: Que retracta perfectament
1: aquesta. Espais compartits, espais de silenci, és aquesta sala, no?, on hi ha aquest silenci absolut que de tant en tant potser poden compartir aquest coneixement, però és que és això. Jo us dic que això és un coworking, clar. Que cadascú té molt clar quina és la seva feina.
0: Clar, devia haver-hi, no hi ha impremta aquesta època, evidentment.
1: La impremta havia... fins a mitjans del segle
0: 1492,
1: XV.
0: 1492 era, més o menys.
1: 1440.
0: Ai, sempre...
1: No, anem bé.
0: Hi havia copistes...
1: Hi ha el copista, clar, aquí hi ha una feina en cadena. Quan a nosaltres ens arriba un llibre, un còdex, no?, de l'edat mitjana, que a més té aquelles il·lustracions tan boniques, aquelles tapes, dius, qui hi ha aquí? Doncs hi ha els copistes, hi ha els correctors,
0: evidentment. Imprescindibles.
1: Imprescindibles. Heu de pensar, doncs, que si alguna cosa es copiava malament o s'havien deixat alguna cosa, sempre es pot afegir alguna cosa als marges, llavors aquí el corrector estava present, i llavors hi havia els il·luminadors, que vindrien a ser els il·lustradors de l'època.
0: I es deien il·luminadors.
1: Clar. Il·luminen el pergamí. Clar. Hem de parlar de pergamins, clar, el paper encara no el tenim. Llavors heu de saber què és aquest... Jo crec que has de tenir un do, no?, per poder decorar aquestes lletres capitals inicials amb algun dibuix.
0: Aquelles majúscules.
1: Són meravelloses, sí. Allò és un art. Per tant, hi havia tot això i, evidentment, hi havia el responsable de l'escriptòrium, que és qui hauria coordinat tot el treball. Per tant, cada vegada que ens arriba un d'aquests còdecs, és el que us comentava, sembla que sigui com un treball en cadena, perquè cadascú sap perfectament quina és la seva tasca en aquesta sala, en aquest escriptòrium.
2: Irene, pregunta sobre aquest tema.
1: Sí.
2: Produeixes entre 6, 7, 8 persones un còdex d'aquests? Aquests còdecs es quedaven al monestir? Sempre. O sortien, circulaven pel món d'alguna forma?
1: En principi s'han de quedar. El que passa que hi havia altres monestirs que volien copiar alguns d'aquests i s'anaven fins i tot a un altre monestir a copiar-lo i per emportar-se el seu exemplar. Per això a dia d'avui són tan preuats. Jo dic que és realment un tresor, perquè són obres úniques. És com un quadro.
2: Clar,
1: és exactament igual.
2: Manera.
1: I a més heu de mirar que s'ha de mirar el tipus de lletra. Hi ha copistes que tenen millor lletra que d'altres. Llavors, és tota una cal·ligrafia que has d'anar aprenent. O sigui, hi ha aquí darrere realment un treball enorme. Jo diria que cada pergamí és una obra d'art en
0: clar,
1: si.
0: D'aquí el silenci que deies, els coworking d'ara, clar, hi ha wifi, ja, ara
1: cafès.
0: Faig un cafè...
1: Sí, no, llavors aquí hi havia pergamins,
0: conversa,
1: hi havia molt silenci...
0: Xerra.
1: Sí, però en principi t'has de respectar, perquè cadascú esteu... és un espai que està creat per poder treballar conjuntament, amb màxim respecte. Han d'haver una regla, i de fet als monestirs una de les regles, molts d'ells, és el silenci. Llavors aquest silenci imprescindible per poder-te concentrar, per poder anar copiant. Per tant, fixeu-vos ja, això segur que us aboca
2: hi ha
1: altres
2: coses. I sabem si tenien coffee break?
1: Mira,
2: un moment de pausa, de dir, de la
1: clar,
2: jornada d'aquesta feina...
1: Ho trobo meravellós, la vida monacal, que tal com us deia, que a vegades la veiem com molt malament, jo dic, a mi la rutina a mi em funciona molt bé. Jo crec que a tots i a totes ens funciona molt bé, i us dius, molt bé, hora et labora, per exemple, és la regla de Sant Benet,
0: sí,
1: que la tenim molt clara, i us dius, tu tens una rutina, t'has de llevar en una hora, llavors aquests breaks que comentaves, fas una miqueta de jardinet, la pregària, que aquesta pregària, fixeu-vos que... has de marcar la respiració i has d'anar pregant. Jo això li dic meditació.
0: Home, clar, fent un mantra.
1: És un mantra. És que és això, el meditar, el resar. Van fent això, llavors comencen aquestes tasques, cadascú tenia la seva tasca, alguns són els copistes, se'n van cap a l'escriptòrium, van copiant, fan aquesta parada, tornen a estar en comunitat i tornen una altra vegada aquesta meditació, aquesta pregària conjunta, i mengen poquet i a dormir, i tornem-hi. De fet, vivíem molt més que la resta de la població, això ho sabem.
0: Oh, clar. I desconnectats del que passava fora.
1: Això és dir, clar,
0: una
1: això
0: altra
1: per
0: diferència
1: és
0: dels nostres mons.
1: És
0: clar.
1: Una miqueta el detox, que hi ha un moment que dius, a veure, jo necessito
0: no
1: posar... No us passa que necessiteu posar un mode avió? Que dius, i què fas? Agafes el mòbil i l'apartes. Dius, no pot ser.
2: No necessito més notícies.
1: No
2: necessito. No puc assumir-les.
1: No, és impossible. Llavors dius, què fan? Doncs ells es tanquen en aquest monestir, aconsegueixen aquest mode avió, que jo dic, a partir sobretot d'aquest silenci, no saber què està passant a fora, evidentment que els arribaven algunes notícies, però no era el bombardeig actual del pam, pam, immediat, no? Vosaltres com a periodistes que necessiteu saber. Llavors, ells fan aquesta parada,
0: sí,
1: poden fer aquesta concentració i només a partir d'aquesta disciplina, d'aquesta concentració, d'aquest silenci, aconsegueixen aquestes obres tan meravelloses.
0: Què ens ensenya tot això avui?
1: Doncs que no ha canviat absolutament res, que seguim tenint aquests espais que us deia de treball compartit, que tots i totes necessitem algun moment desconnectar d'aquest bombardeig d'imatges, de notícies, que necessitem respirar, que necessitem calma. Tot això ho sabem perfectament, aquesta rutina que ja ve des de l'edat mitjana, que ho tenien molt clar aquests monjos, per això eren tan productius, perquè ho sabien molt bé. Hi ha una norma que els estableix, però que anava perfectament bé.
0: Però aquest saber arribava al poble? Ja és que aquesta pregunta et cau sempre.
1: Mira, arriba al poble tenint en compte que pràcticament tots són analfabets, llavors aquí és el poder de l'abat o del predicador que utilitza un algoritme que és el púlpit per poder propagar el seu missatge.
0: El que s'ha fet a l'escriptòrium.
1: Què s'ha fet? Des de l'escriptòrium ha anat pensant i sempre ha d'haver alguna ment, algun mestre, doncs, que veu quines coses estan bé, quines no estan bé. Va creant un relat. Jo sempre parlo dels relats. Llavors això s'ha de compartir amb el poble. Llavors el poble, doncs, ja sabeu que ha d'anar els diumenges, si no cada dia, a l'església. Jo dic que si avui en dia els influencers busquen likes, els abats buscaven que les seves esglésies estiguessin totes elles plenes.
0: D'alguna manera eren influencers, ells,
1: no,
0: clar.
1: Absolutament. O sigui, tenen l'altaveu. Llavors, ells són capaços de predicar qualsevol cosa i, depenent del lo carismàtic que era aquella persona, aquell influencer, pot modelar el pensament de tot un poble. I s'ha d'anar molt en compte, perquè aquests monjos eren capaços, doncs, de fins i tot crear o convèncer un poble d'anar amb una croada. Això és clar, que està bé, que no està bé, poden crear tendències, morals...
2: Es feien virals, d'alguna forma, els sermons, vull dir.
1: Hi havia sermons que eren tan bons que els deixebles d'aquest mestre els anaven copiant i els anaven repetint. Llavors, altres monestirs que sabien l'èxit que tenien alguns també deien, quin sermó estan dient cap allà? L'hem de copiar.
0: I això ho sabeu perquè n'hi ha molts.
1: Clar, i a més ho vas veient, dius, però quin
0: sermó s'ha fet viral?
1: S'ha fet viral.
0: De temes què, per exemple?
1: De tot, clar, aquí ja depèn de cada persona, però alguns són perillosos, però d'altres no. D'altres pot ser, escolteu, la caritat. Hem de ser bones persones.
0: Cuidem-nos uns als altres.
1: Perquè sempre imaginem, no? Jo sempre dic que la imatge que ens arriba dels monjos sempre és aquesta imatge grisa, conspiradora. Dic, a veure, n'hi ha que han sigut realment molt bones persones i que han dit, escolteu, voleu fer el favor d'ajudar-nos, que la paraula de Jesús està dient, propaga l'amor. Llavors, aquí t'has de trobar algun d'aquests i que s'ajudaven entre el poble perquè t'ho estava dient l'abat o t'ho estava dient aquest predicador.
0: Hi havia algun equivalent a l'algoritme, ja que estem fent tants paral·lelismes?
1: El púlpit. A veure, l'algoritme, jo us dic que en comptes de digital és el social, o sigui, es tracta d'això i tu de saber captar i veure què és el que atrau i què no atrau. I com més provocador siguis, doncs a la gent això també li agrada. I parla molt bé, jo sempre he dit, no? El do de la paraula, ja sabeu que és una arma poderosíssima i jo crec que aquests eren, tenien tremendos, eren molt eloqüents i jo crec que aquí està rau la clau.
0: A la gent que estudia a l'edat mitjana,
1: sí.
0: És a dir, tu te n'has anat molt enrere.
1: Sí, molt més enrere.
0: Egipte. Tenen alguna particularitat? Perquè qui estudia a l'edat mitjana s'hi queda
1: jo
0: allà i no
1: diferents.
0: Es mou.
1: Sí, sí.
0: Com són?
1: Jo els veig molt sectaris, sempre ho he comentat.
0: Sí?
1: Sí, perquè a més em fa molta gràcia perquè nosaltres a l'edat mitjana la veiem sempre com molt grisa i molt uniforme. Llavors ells reivindiquen, no. Llavors et diuen, i no només l'alta i la baixa edat mitjana, sinó que diuen, el segle VII no té res a veure amb el buit de l'Europa oriental, de l'Occident, que segur que sí. En canvi, nosaltres tendim a posar-ho tot dins el mateix sac i tenim aquesta imatge de les pel·lícules que fa un moment el Claudio comentava i els monjos, del nom de la Rosa, però que hauria de ser així. Però em fa gràcia perquè més veiem una època com fosca i que fa fred.
2: Sempre és hivern, no? Sempre és hivern.
1: Sempre plou i sempre és gris.
0: Home, més després, i la sèrie Joc de Trons, estic pensant que, clar, està totalment inspirada amb l'edat mitjana.
1: Perquè atrau, perquè té aquest, clar, és que té, només falta un drac volador que surti per allà, perquè són torres, són aquests castells, clar, això és...
2: Però ara que deies, Anna, de gent que estudia a l'edat mitjana i tal, recordo que les novel·les de Fred Vargas, el seu detectiu protagonista de totes aquelles novel·les, té tres col·laboradors, que són uns friquis de molt de cuidado, que un d'ells és especialista en l'edat mitjana i ajuda moltíssim a resoldre casos actuals, però... Tu no el treguis del 1420, que no...
0: Que l'altre no l'interessa.
2: Aquell home no funciona fora d'aquella època concreta.
1: Sí, sí.
0: Ells passen, per entendre l'edat mitjana, cal l'haver remenat per això els teus territoris.
1: Egipte. És imprescindible. No, Egipte sobretot, que jo que sempre reivindico i vaig que es compro cap a casa meu, perquè sempre dic que la vida monacal neix al desert egipci. Llavors això s'ha de tenir molt en compte.
0: Com va això?
1: Això és preciós, és el segle IV. O sigui, l'any 330 hi ha un emperador molt important que és Constantí, que va amb la dicta de Milà, va donar llibertat de culte als cristians perquè poguessin, és que fins ara eren perseguits, per tant, a partir del segle IV ja no són perseguits, llavors aquí el cristianisme irromp Egipte i veiem com una sèrie de personatges creuen que val la pena sortir-se de tota la societat per poder meditar, ara li diríem meditar, clar, és a dir, pregar, i els necessiten doncs, entrar al mig del desert. De fet, el desert jo crec que és una metàfora preciosa del silenci i fins i tot d'aquesta espiritualitat. I hi ha un moment que se n'adonen que tampoc cal que estiguin sols, que poden anar-se reunint perquè la vida al desert és molt dura. I per tant, la vida monacal, els primers monestirs apareixen precisament al desert occidental d'Egipte. Oh. I a partir d'aquí, en el segle VI, ja és quan entraran cap a Europa. Llavors aquí ja començaran a aparèixer les regles, com per exemple la Sant Benet, jo diria que és de les més conegudes, sí, i que ells mateixos diuen, vinga, anem a fer aquesta vida monacal amb aquestes normes, una d'elles, evidentment, el silenci.
2: Però Irene, que comenci a Egipte dels monestirs, pot sí, tenir a veure amb que hi havia un historial de sacerdots a l'antic Egipte que d'alguna forma...
1: No ho sabrem bé, perquè clar, és que el cristianisme, com que trenca tant amb la religió anterior, de fet és el contrari, no? Quan irromp aquest cristianisme és en el moment en què tot aquell politeisme existent a Egipte desapareixerà. És quan tancaran, cremaran tots aquests temples i es quedarà. Lo curiós és que a dia d'avui encara es poden visitar aquests monestirs. Tu te'n vas a una zona que es diu Wadi Natrum, que està entre el Caire i la ciutat d'Alexandria, i encara es mantenen dempeus alguns d'aquests monestirs, que a més estan ubicats al mig del desert, són petits paraïsos perquè sents els ocellets i veus aquelles palmeretes i veus els monjos vestint de la mateixa manera, amb una litúrgia molt antiga, perquè parlen el copte, que no saben ben bé ni què diuen, però és molt emocionant escoltar-los. Sí. Llavors dius, què hi ha aquí encara del segle IV? I diuen, bé, evidentment doncs, que aquests monestirs estan restaurats, però en origen són aquests del segle IV.
2: I se sap quants monjos havien aquests monestirs?
1: 50 i 200. No, 150. Els primers comencen uns 6 persones així i van creixent. Moltes famílies deixen alguns dels seus fills, com sempre, no? Els grans, els hereus, els hi deixen les terres i els altres, doncs, les famílies benestants posen algun dels seus nois cap a aquests monestirs. Home, que almenys aprenguin a llegir i escriure.
0: La tradició catalana, el segon fill se n'anava de capellà.
1: Sempre,
0: això,
1: exacte.
0: Això anava així. Tu tens molt clars els escenaris com a egiptòloga, no?
1: Sí.
0: Els tenim més que anomenats aquí, en aquesta secció. Una persona que estudia d'en mitjana, quin és el seu lloc ideal, el seu Egipte, per entendre?
1: Jo crec que qualsevol monestir. Cadascú té la seva mania, monestir. És curiosíssim, eh?
0: Sí, però sí, quin sí, deu ser? D'Europa, per exemple?
1: Doncs no sabria dir-te, eh? No ho sabria... No, això sí que no sabria dir-t'ho, però jo vull creure que un català a l'abadia de Montserrat ha de ser
0: ara
1: un paradís.
0: Ara hi ha qui
1: perquè,
0: està cridant a dir Montserrat.
1: Per nosaltres, jo
0: Poblet,
1: crec que...
0: O
1: Poblet, o sigui, clar, la Ruta del Cister...
0: Que ara
1: tot el
0: hi ha
1: Cister,
0: la revista de National Geographic de Poblet. Que...
1: Un especial meravellós, sí. Molt recomanable. Clar, un Poblet, jo crec que, a veure, tot el Cister, meravellós.
0: Sí.
1: I després, com a sentiment nacionalista i català, jo crec que l'abadia de Montserrat és molt nostra.
0: Què no toca, Irene Cordón, la nostra doctora en arqueologia i història antiga, avui ens ha dut a l'edat mitjana. Irene, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ens retrobem.
3: Ràdio Lleida, Cadena SER. L'agost passa volant. Quan te n'adones, les vacances ja s'han acabat. Per això, si aquest estiu penses aprofitar l'agost, aprofita'l de debò i estrena el Kia que fa temps que esperes. Aquest mes gaudeix de condicions especials al teu concessionari oficial Kia. Fes l'agost amb Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia a Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
6: Cada producte té una història, la de les persones que el cultiven, la dels qui el transformen i la d'un territori que fa de la qualitat una manera de ser. Aquest estiu descobreix el valor del que és nostre. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Una iniciativa de la Diputació de Lleida.
7: Doncs toca gravar la falca de l'Skoda Karoq amb 150 cavalls.
8: 150 cavalls? No era un SUV familiar i versàtil?
7: Sí, i ara més potent a un preu encara millor.
8: N'estàs segur?
9: Sí, molt segurs. Skoda Karoq, la versatilitat de sempre, ara amb 150 cavalls des de 26.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa't en skoda.es.
10: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Skoda a Lleida. I ara a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, grup Nayox.
11: Oyente, ¿qué? ¿Alguna vez te ha pasado
12: ¿qué?
11: Que has mirado el reloj y has dicho, la leche,
12: ¿qué?
11: Se me ha pasado la hora de oír el faro de Maratorres?
12: Me ha pasado, me ha pasado.
11: ¿Te ha pasado, no?
12: Y da una rabia.
11: Normal.
12: Claro, porque dices, ya me lo he perdido,
11: claro.
12: Ya me lo he perdido.
11: Claro.
12: Ya me he perdido a mi mara.
13: Claro.
12: Ya me he perdido a mi mara. Ya me he perdido a mi mara.
13: Tranquilo.
12: Ya me he perdido.
13: Tranquilo.
12: Ya me he perdido a mi mara. Ya me he perdido.
13: Tranquilo.
12: Ya me he perdido a mi mara.
13: Escuche.
12: ¿Qué?
13: Que no pasa nada.
12: ¿Cómo?
13: Porque si se pierde a Mara un día, lo oye en la aplicación de la cadena SER.
12: Gracias, aplicación. Gracias.
14: Descarga
12: gracias,
14: la aplicación de la SER.
12: Gracias.
14: Una nueva forma
12: gracias,
14: de escuchar.
12: Gracias. Gracias.
15: Els podcasts del balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.
0: La set, Joan Bufill, com estàs? Bona tarda.
16: Molt bé, Anna, bona tarda.
0: Jaime Palomera, com estàs?
17: Molt bé, bona tarda.
0: Com t'anà l'estiu?
17: Bueno, dic bé, però al mateix
0: constipat?
17: Temps... Sí, constipat. Crec que l'estiu diuen que et baixen les defenses, no?
0: Sí.
17: Perquè d'alguna manera deixes d'estar, si fas vacances, no? Deixes d'estar en tensió i aleshores jo em constipo, no sé com ho faig. Però, bueno, dic bé i al mateix temps molt preocupat, però molt preocupat, perquè...
0: Per les dades, eh?
17: Hosti, no només les dades, ho veig en el meu entorn. O sigui, la situació, la gent que vol tenir casa, tenir futur, que s'esforça per tirar endavant, doncs ara mateix ho té molt complicat, ja en parlarem.
0: Per això reiniciem nova temporada, tornem amb aquest article 47, la secció on ja ho sabem, parlem sobre habitatge, amb en Jaime Palomera, investigador a l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, l'IDRA, i cofundador de Reviu. L'accés a la vivenda, ara ho deia en Jaime, segueix sent una de les principals preocupacions dels ciutadans, i com no, avui havíem d'engegar aquesta secció parlant de les últimes dades de l'evolució del preu de l'habitatge.
16: Els preus han augmentat un 11,6% a Catalunya només en aquest últim any. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el preu de l'habitatge ja ha arribat a nivells d'abans de l'esclat de la bombolla immobiliària del 2007. De fet, els preus, tant de pisos de nova construcció com de segona mà, ja fa 9 anys que no paren de créixer. Per tant, no paren de créixer des de l'any 2014. I aquest augment del preu és un, en total, si mirem en la darrera dècada, vol dir que la vivenda ha pujat un 85% de preu en aquests últims 10 anys. Però, en canvi, evidentment, els salaris no han pujat al mateix ritme. En aquests 10 anys, entre un 30 i un 35% nominalment és que han pujat els salaris. Per tant, l'increment real dels sous és molt menor comparat amb la pujada dels preus.
0: I com no... Això es tradueix en una angoixa monumental per moltes persones, sobretot joves, que volen independitzar-se, però que ni el seu sou ni els preus dels pisos els ho permeten. Josep Belén, com esteu?
18: Hola, bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
0: Josep, tu tens 26 anys. Amb qui estàs vivint actualment?
19: Doncs jo ara amb els meus pares i el meu germà.
0: Imagino que t'has plantejat marxar de casa.
19: Sí, però tal com estan les coses, és un pensament molt, molt fugaç. No arriba ni a materialitzar-se ni a fer números, perquè és que no dona. No ha donat des de que vaig començar a treballar, que era quan tenia 23, i ara, doncs, igual o pitjor.
16: Explica'ns una mica el teu procés que has hagut de seguir per adonar-te'n que no et pots emancipar i anar a viure sol encara que vulguis. No sé quant temps fa que vas començar a fer números entre el que cobraves i vas començar a buscar pis...
19: Bueno, doncs des que vaig tenir una feina estable, que rondava els 24.000 anuals, però és que la resta és molt fàcil. Jo visc a l'àrea metropolitana, amb un carrer Reixac, i no, per la meva zona, el Vallès Occidental Sud, Barcelona, era i és inviable. No.
0: Barcelona és que no has fet recerca per res, i a Barcelona Centre.
19: Ah, el centre que... No, que va. No.
16: I a Montcada, per exemple?
19: Doncs mira, avui estava consultant els habitatges de lloguer que n'hi ha dos habitatges de lloguer. Un habitatge de lloguer temporal, d'11 mesos, a 750 euros.
0: Temporal,
19: en un barri... Sí, en un barri... Sí, temporal, en un barri obrer... dels més pobres de Montcada, i per qui no conegui Montcada, és una de les ciutats més pobres del Vallès Occidental. Mm-hmm. I després hi ha un altre habitatge, un altre pis, de 1.400 euros al barri de Can Cuiàs, que per qui no sàpiga es pot imaginar una espècie de Torre Baró, però molt pitjor connectat, sí. perquè no és a Barcelona. A 1.400 euros, un pis normal, una mica gran.
16: Perquè tu, Josep, què estaries disposat a... Què et semblaria raonable pagar per un pis tu sol, tenint en compte els teus ingressos i la zona en la que estàs buscant? És a dir, què et semblaria un preu correcte a destinar cada mes al lloguer d'un pis?
19: Però que jo em pugui permetre, perquè sí. Aquí està una mica la...
16: Sí, exacte.
19: Clar, ara mateix...
0: Anem a somiar, si vols.
19: A mi m'agradaria no pagar més d'un 30%, que és el que tothom que en sap una mica diu que és el que hauries de destinar a l'habitatge. Tenint en compte que ara mateix estic a 1.300 euros, doncs uns 400-500 euros, és que és inviable, és impossible. És que és impossible.
0: El somriure que estem escoltant de fons és el de la Belén, que tot això li ressona. Belén, tu tens 32 anys, amb qui estàs vivint?
18: Sí. Comparteixo pis també amb una... Bueno, és amiga d'amics meus, sí, una col·lega.
0: Val, i a on?
18: A les Corts.
16: Entenc que tu comparteixes pis, no sé si per necessitat, perquè tu voldries, emancipar-te, tu voldries viure sí. En un pis sola, però fent números només sí. Pots compartir.
18: És impossible, és inviable. I porto 10 anys així ja.
0: 10 anys? Sí, sí. Quant val el pis en el que sí. Esteu compartint?
18: 970.
0: I et toca pagar, doncs, imagino que uns 500.
18: Sí, 510 més despeses a part.
0: Més despeses a part. És un pis gran o té dues habitacions?
18: És un pis normalet perquè té habitacions, però per dormir, un dormitori és dos, perquè la resta no són per dormir. Clar, són molt petites les habitacions.
16: Ara escoltàvem en Josep, que ja quan va tenir la primera feina va intentar buscar pis sol, ha vist que no, i tu ens deies sí. Que fa molts i molts anys que ja estàs intentant viure sí. Sola, però que no pots. Com ha sigut
18: Mira,
16: el teu procés, també?
18: Jo vivia a Vendrell fa anys i fa 10 anys vaig mudar-me a Barcelona per primer cop i jo quan vaig viure aquí, mira, una habitació rondava els 250, com a molt. I ara amb la pujada de preus des de fa 10 anys pues, ha anat escalant de 250 a 300, 350, 400 i ara ja pues,
0: el doble.
18: 510.
0: El doble.
18: El doble, sí, sí.
0: Belén, jo puc preguntar, treballes, imagino, què
18: sí,
0: cobres?
18: Sí, sí. Pues com Josep deia, uns 24 anuals.
0: Clar, no pots estalviar, imagino, res.
18: No, és impossible. És impossible perquè els lloguers aquí a la zona, tant a Barcelona com a zona metropolitana, del que és, pues com deia Josep, no? Montcada, Vallès Oriental i marxes també cap a Llobregat, i no baixant dels 1.000 llargs.
16: I quina sensació et genera que no puguis estalviar fins i tot vivint, compartint pis amb 32 anys?
18: És frustrant. És molt frustrant.
0: I tu, Josep, tens 26 i estàs veient com està la Belén, gens engrescador, no?
19: No, perquè l'única alternativa que jo podria per independitzar-me... que potser hauríem de redefinir què és independitzar-se, seria compartir pis. I no, és que ara mateix em sembla que és... I ara li demanaré a la Belén que es tapi les orelles, que és perdre 500 euros al mes.
0: Clar. Jaime Palomera.
18: No, ho entenc perfectament.
0: És que
18: sí, sí.
0: Us està escoltant en Jaime Palomera amb la mà aquí davant dels llavis i fent que no amb el cap, dient... Quin desastre. Quina explicació té? Bueno, per què ha augmentat tantíssim el preu dels pisos i tan poc els sous?
17: O sigui, clar, ara, per exemple, es parla de que falta oferta, no? De que no hi ha prou pisos, hi ha molta demanda i que per això pugen els preus, i que és el que ho explica tot. Però, clar, si tu mires el que està passant a tota Europa, el que veus és que allà on s'està construint moltíssim, els preus tampoc estan baixant. O sigui... Podem estar d'acord en que es faci, per exemple, habitatge protegit. Ho hem parlat en aquest programa i en tornarem a parlar, segur.
0: I tant.
17: Que és bo, segurament, que es facin noves cases, segur. Però el problema és que al mercat de l'habitatge permanentment hi entren autèntics xorros de diners de qui està acumulant des de fa molts anys molt de líquid, perquè des de l'última gran crisi del 2008 estem en un paradigma on els més rics... cada cop tenen més cash, quantes més propietats tenen, doncs aquelles propietats n'extreuen rendes i què passa? Que adquireixen més cases. Clar, a Barcelona, parlàvem de Barcelona. Si ara entreu a un portal, a un dels grans portals, us trobareu que hi ha més de 4.800, pràcticament 5.000 ofertes de pisos en lloguer.
0: Mira com riu la Belén.
17: Però si feu un filtre...
18: I tots de temporada.
17: Exacte. Si mires els preus, et trobes que hi ha molts pocs a un preu que ja és relativament elevat, 800-900 euros, i de sobte fan un salt i estem parlant de que no és que sigui... Algú parlava de que el preu de lloguer mig és el salari mínim, equivalent al salari mínim.
16: Sí, exacte.
17: Però, en realitat, el que estem veient a les grans ciutats és que molts d'aquests pisos dupliquen o tripliquen el sou d'una persona normal. I, per tant, això té a veure amb que hi ha molta gent amb molts diners animant a comprar cases i comprant cases per destinar-les a mercats superespeculatius. Està molt bé construir, però si no aturem això, que és una autèntica bogeria, no resoldrem mai el problema.
16: I com s'explica que fins i tot, per exemple, com ara ens explicava el Josep, en el cas de ciutats ja molt de la perifèria de Barcelona, molt alineades com Montcada i Reixac, que directament no trobi ni pisos. És a dir, que hi hagi també molt poca oferta, ja no a preu raonable, sinó directament oferta en aquestes ciutats.
0: O el que trobi que siguin 1.400 euros,
16: o
0: com ha dit.
16: O de temporada, evidentment, que aquest és el gran problema, també. Que ara...
17: Sí, però bé, el mercat de lloguer de... Mencionava Can Cullàs, no?, a Montcada... Clar, jo recordo, l'any 2007, us parlo d'en plena bombolla immobiliària, aquella que va acabar fatal. Doncs a Can Cullàs, a Ciutat Meridiana, també trobaves un o dos pisos a 1.000 i pico euros de lloguer. Ja passava aleshores. És que el problema no és nou. Hem decidit deixar l'habitatge en mans del mercat. Durant molts anys hem permès que els preus puguin pujar sense límit. En un mercat com l'habitatge, on sempre creix la demanda perquè la població creix, i tens una ciutat que té un espai limitat, és molt fàcil que qui té propietats tingui la tendència a pujar el preu i a pujar-lo. Per això dic que el 2007 a Can Cullàs, jo vivia al costat, a Ciutat Meridiana, i us puc dir que els preus ja estaven a aquests nivells que són un disbarat, no? I això és una tendència històrica que té a veure... amb què l'habitatge no és com la fruita, no és com les sabates, és molt fàcil especular amb les cases allà on necessitem viure. Llavors, clar, tenim una llei d'habitatge que en teoria regula el preu del lloguer. Però el problema és que hi ha una part molt gran del mercat immobiliari, moltes immobiliàries, que han vist que el millor dels negocis és esquivar la llei i fer aquests lloguers de temporada, mal anomenats lloguers de temporada, que són contractes escombraria d'11 mesos, que et permeten apujar el preu sense límit, no?, i canviar de llogater cada 2x3. La immobiliària, cada cop que canvia de llogater, cobra uns honoraris gegants al nou llogater, cosa que la llei en teoria prohibia. Okay. Llavors, clar, no sé si es nota, però parlo amb irritació perquè l'administració pública ho sap i és urgent actuar. I, a més, a Catalunya ja hi ha un acord

0: en actuar. I, a més, a Catalunya ja hi ha un acord des del gener passat. Ja hi ha un acord de les forces progressistes.
1: Hi ha l'acord, però no s'ha posat en pràctica.
0: No s'ha posat en pràctica. Segur que les coses de Palacio van despacio, però la butxaca de la gent es buida molt més ràpid i la gent té pressa, la gent no pot esperar. Per tant, és absolutament prioritari a Catalunya que s'intervingui en el mercat immobiliari per acabar amb aquesta sagnia que són habitatges que es llogaven per 800, per 1.000 euros, que ja era molt, que ara s'estan llogant per 3.000. I això és molt fàcil, es pot fer amb una norma. Si entreu a qualsevol portal immobiliari, la gent que ens estigui escoltant que està buscant pis ho sap, és realment preocupant. Sí. És que jo no ho havia vist mai, el nivell de, diguem-ne, d'especulació, no es pot dir d'una altra manera, que estem veient a les nostres ciutats.
1: Clar, jo estava pensant en tu, Belén, crec que, a més, ara se'n va la teva companya de pis, el teu company, i això...
2: Sí.
1: Això et deu tenir angoixadíssima. No sé si pots negociar alguna cosa amb els propietaris.
2: Sí, us ho explico. Ara mateix, bueno, justament amb aquestes finques, quan tens un pis on comparteixes, on vius amb altra persona, si l'altra persona marxa, tu has de buscar una persona per entrar al pis. Clar. Si no, pots afrontar el lloguer sencer tu sola. Aquestes immobiliàries, com a molt, poden parlar amb el propietari per rebaixar-te una mica temporalment al lloguer uns mesos fins que trobes una persona per entrar. Què passa? Que és el que parlem sempre. Una persona hi ha vegades que no pot afrontar uns gastos d'entrar de nou a un pis i entrar a un contracte. Per què? Perquè et demanen molts requisits. A part de la documentació, és el tema de les fiances, el mes en curs... que fins i tot el que fem aquí, que ells diuen que són una mica benevolents, és pagar la fiança en dos cops, perquè hi ha molta gent que no pot afrontar quasi 2.000 euros entrant al mateix mes. És impossible.
3: Però llavors, Belén, el teu company o companya de pis amb el qual hauràs de conviure i tu, també l'ha d'avalar la immobiliària i ha de veure que sigui solvent tots els requisits? O...
2: Sí, la persona que entri nova bueno, presenta documentació i té que fer... Bueno, la immobiliària el que fa és una mica de filtre al propietari, perquè és veritat que jo porto 3 anys d'aquest pis, mai he conegut el propietari no vol conèixer els inquilins, són dos germans que tenen, doncs, com a molts grans tenedors aquí a Barcelona, tenen diverses propietats, i ells el que fan és que mentre vegin solvència econòmica, allà que s'aprofitaran. I si la persona que entra, doncs, presenta una documentació, normalment presenta, doncs, nòmines, contracte de treball, declaracions de renta i et donen l'OK.
1: Clar, i mentre no el trobes, t'han deixat, que no ho he acabat d'entendre, t'han deixat baixar, és a dir, pagar més mentre no el trobes?
2: Estem en tràmits de parlar perquè volen fer, diguem-ne, per no perdre, perquè és que no vull perdre el pis.
3: Clar.
2: Doncs et fan això de rebaixar-te temporalment uns mesos, però perquè tu et doni temps a buscar una altra persona per solventar la fiança, perquè una persona marxa i la persona que entri li té que tornar la fiança a la persona que marxa.
1: I tu deus voler algú de confiança, també. No sé si compartiries amb algú que no coneixes.
2: És exasperant perquè en 10 anys la majoria de cops he compartit amb pis amb gent que no coneixia. De fet, algunes persones, doncs, al final acabes traient una mica d'amistat. Però no m'agradaria començar un altre cop de zero. Sí que és veritat que les últimes vegades han sigut, doncs mira, amics d'amigues o amics d'amics, i se't fa una mica més lleuger, però és exasperant. O sigui, és... Cadascú, jo ho entenc, que cadascú té la seva convivència, però... Són aquestes coses que t'exasperen de dir, ostres, 10 anys i segueixo així.
3: I que estem parlant de que et demanen solvència ara ja fins i tot per llogar una habitació.
1: Clar, és que l'última habitació queda emplaçat.
2: Sí, és perquè no pots... Bueno, exacte, és perquè no pots entrar sense estar al contracte del pis.
3: Clar, clar.
2: Que és aquí on hi ha molta gent que s'aprofita. Però és veritat que aquí, a aquesta zona, i justament al meu edifici, està molt controlat de que volen que la persona que visqui al pis o les persones que visquin al pis estiguin per obligació del contracte.
0: O sigui, el tema és que el lloguer d'habitacions no és una cosa que passa de forma natural.

0: hi ha molta gent en el sector immobiliari que s'està trencant el cap tot el dia per veure com podem generar més rendes de cada metre quadrat d'un pis.
1: Mm-hmm.
0: Si tu, en comptes de llogar un habitatge a una família, a una persona, a una parella, llogues cadascuna de les habitacions a individus que van sols, pots cobrar molt més.
1: Sí.
0: I a més, mireu, fa poc em deia un senyor d'una immobiliària: "Yo estoy cansado de los catalanes y los españoles. Ahora lo que quiero son gente de fuera. Porque te dan muchos problemas los de aquí." Y de allá todos, todos los de aquí. Y yo le decía: pero ¿por qué dices esto?" Y digo: "Bueno, porque claro, es que entonces quieren que les arregles esto, que si no sé qué con..." Y dice: "Mira, yo hago un alquiler de temporada." Al final yo le decía: "No, tu problema no es si es español, catalán o..."
2: Es que no te moleste, ¿no?
0: Claro, holandés. El tema es que el modelo de negocio se basa en hacer alquileres de 11 meses, decir adiós al inquilino lo más rápido posible, que entre otro, y a un precio mucho mayor. Pero es que a més el que fan es que combinen el lloguer d'11 mesos amb el lloguer d'habitacions. Això no és un gran secret. El meu algoritme, i el de molta gent que conec, està permanentment explicant-li a qualsevol persona com pots comprar un pis en un barri obrer amb 10.000 euros, 20.000 euros d'entrada, aconseguir una hipoteca, i què fas? Rellogues habitacions.
3: Clar.
0: Durant temporades.
3: Que et paguen la hipoteca.
0: I hi ha la idea, no?, de trossejar el pis per treure'n, doncs, tota la renda que puguis. I això és un sector que s'està professionalitzant moltíssim. Mm. Fa anys hi havia el lloguer d'habitacions, doncs, no sé, persones estrangeres, persones que migraven, estudiants... No és nou. Però ara s'ha professionalitzat moltíssim i, a més, està financeritzat, que vol dir que hi ha inversors de tot arreu que poden invertir en habitacions. Tu pots comprar o pots llogar sense tenir la propietat de l'habitatge, tu pots treure rendes només d'una de les habitacions, no? O d'uns tants metres quadrats. Insisteixo, això es pot evitar amb normativa, igual que en el mercat de treball hi ha moltes normatives que impedeixen que, doncs, una persona que té una empresa comenci a mal pagar la gent i a fer-la treballar en condicions indignes.
3: Josep Belén, no sou casos aïllats, és evident. El nostre company Víctor Massip ha sortit al carrer a preguntar i això és el que s'ha trobat.
4: Si m'independitzés, m'ho haurien de pagar els meus pares i ara mateix, doncs, no vull que m'ho paguin, perquè estic en una edat que ja m'agradaria, doncs, poder-me pagar les coses per mi mateixa i no haver de recórrer els diners dels meus pares.
5: Treballo 40 hores, però encara així no pots. I, clar, tampoc vull pagar 700 euros per una habitació petita. Llavors, suposo que, doncs, veniré de Barcelona.
6: Mira, just ara estic a punt d'independitzar-me amb la meva parella i un amic. És una competició que sembla la selva, jo, per poder aconseguir el pis, i que et facin cas o que t'acceptin, que al final sembla que és una entrevista de feina, quasi trobar un pis.
7: Ni ho intento, perquè sé com és la situació i de moment no ho veig possible, i compartir pis tampoc és una opció que manegi, llavors prefereixo estar a casa amb uns pares. Posats a compartir amb estranys, prefereixo la meva família.
3: La selva i ni ho intento. Jaime, o sigui que la gent jove, no? com el Josep, la Belén, tots aquests joves que ens han parlat, que tenen una feina, no puguin independitzar-se, tindrà conseqüències socials, també.
0: Moltes.
2: I que cada vegada és gent més, amb més edat, ja estem parlant, la Belén, en el cas de la Belén, ja sobrepassa els 30.
3: No ho estem analitzant prou, no. Tenim molt l'article 47 durant tota la temporada, però és que és increïble, a nivell de salut mental, d'esperances, de somnis.
0: Afecta molt a la igualtat d'oportunitats. O sigui, a nivell personal, evidentment, això t'afecta, la frustració de no poder marxar de la llar familiar, de la casa dels pares. O la frustració, com deien els testimonis d'avui, de que si me'n vaig de casa dels meus pares és per viure en una habitació pagant un disbarat. I, per tant, no poder tenir un espai, una autonomia, tot el que implica això. Però a nivell econòmic i social s'està trencant el que en el fons era un mite, que era la igualtat d'oportunitats. Clar. Mai hi ha hagut una igualtat real d'oportunitats, però hi havia més igualtat
3: abans. Anar pujant esglaons,
0: exacte,
3: encara que fos poc a poc.
0: Si tu no havies nascut amb una família amb diners, treballant, podies independitzar-te, poc a poc. Mai ha estat fàcil, La gent que ens escolti dirà: "A mi m'ha costat molt." Ho sé. A la generació, als meus pares i a les meus avis, sé el que va costar. Però treballant, podies millorar. Ara mateix, clar, el que no estem sentint al programa d'avui són les persones joves que sí que s'estan podent comprar una casa o independitzar amb condicions, i està passant bàsicament per les herències. És a dir, que ara mateix, si tu neixes amb una família on els teus pares et poden donar diners normalment en vida, una herència en vida, doncs et donen els diners per pagar-te l'entrada i potser et fiques una hipoteca que pot ser relativament raonable i ja t'estalvies...
2: més barata que un lloguer, no?
0: Sí, ara mateix, si tens l'entrada dels pares, és possible que en termes comparatius sigui igual, potser una mica més... Però tens més seguretat que amb un lloguer, no? I, clar, això fa que estiguem en un moment...
3: En diferents línies de sortida.
0: Sí, hi ha molta gent jove que ha crescut sentint allò de que amb la teva feina... Tu depens de la teva feina per guanyar-te un futur. I ara això està en crisi. Però hi ha tota una batalla mental aquí. Torno a lo dels algoritmes. Constantment surten vídeos de gent relativament jove dient-li a altra gent jove que tu, si ets enginyós, pots invertir els teus diners, ja sigui en cases o en criptomonedes, i sortir del pou. I no haver de treballar i poder viure, doncs, amb privilegis. Clar, la realitat és que la immensa majoria de gent que està fent aquestes coses, que té pocs diners i que els inverteix en cases o en criptomonedes, perd diners, s'arruïna i, a més, després té greus problemes de ludopatia perquè està ple d'apps...
3: Estàs cremant un cartutx, això ho parlarem, això ho parlarem. És que amb en Jaime, i a més avui que ve totalment irritat i ho compartim, en parlarem, perquè aquesta també és una variant molt important.
0: Us vull dir amb això que, o sigui, ara mateix és molt important quin missatge enviem a la gent jove i no tan jove que ho està tenint molt difícil. I no hi ha res pitjor que dir-li a aquestes persones que el problema és teu perquè tu no has treballat lo suficient.
3: Josep, Belén, no us desanimeu, tot i això. Una abraçada molt gran. Us anirem seguint. Si hi ha novetats...
7: Una altra.
3: Ho voldríem saber i ho celebrem si no sé, passa alguna cosa bona en aquesta selva.
2: Esperem que deia, un augment de sou, per exemple, joves, que pugui fer... Que
1: això... En curt termini no s'espera, eh? Si el programa va per llarg, ja parlaré. Ja.
3: Esperem que va per llarg. Sí, sí. I el Jaime tenim aquí, al peu del canó sempre. Moltes gràcies per compartir la vostra experiència.
7: A vosaltres.
3: Una abraçada. Jaime Palomera, investigador a l'Institut de Recerca Urbana d'Arsona Hidra, cofundador de Reviu. Gràcies també. Ens retrobem d'aquí dos dimarts.
0: Gràcies a vosaltres sempre.
8: El balcó.
9: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
10: Valorado.
9: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
10: 100% asegurado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
12: Pero si hasta ahora la playa está vacía.
11: Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
12: Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
11: Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
13: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
12: Mejor buscamos otra.
14: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
15: Així es dona treva Nerea Sanfe, reportera i comunicadora valenciana.
16: Normalment em dona treva en la mar, en l'aigua. M'encanta anar a la platja, soc molt mediterrània, visc a prop de la platja en cotxe perquè per sort visc a ma casa, a Godella, i per a mi tant un banyet a una piscina o a una platja que no siga la Malvarrosa, perfa, que és la platja de València i dona un poc d'agonia, és perfecte.
9: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
17: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia. Imma Colomer és una actriu extraordinària, com ho demostren els últims papers a la Sala Beckett fent Dinamarca amb Pere Arquilluer o al Teatre Lliure, dirigida per Julio Manrique, al Barquer. El Lliure, precisament, està d'aniversari i Imma Colomer en va ser una de les fundadores l'any 1976, ara fa 50 anys. També va ser una de les fundadores del grup Comedians. Ha guanyat un munt de premis, el Margarida Xirgo, Premis Butaca, el Ciutat de Barcelona o la Creu de Sant Jordi el 2023. L'hem vist a sèries com Vent del Pla o Laberint d'Ombres. Tot i patir un trastorn neurològic crònic, no ha deixat de treballar, tant dalt de l'escenari com dirigint. Com a directora, recordem, Afterplay o Penso en You. També ha estat impulsora del projecte Vaca, una associació creada per visibilitzar la feina de les dones dintre del sector de les arts escèniques. Va començar treballant de mestra, però per sort per nosaltres, de seguida va veure clar que volia fer teatre i es va formar a l'Institut del Teatre i a Nova York. Amb 80 anys, Imma Colomer no té cap intenció de jubilar-se. Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
18: Connectem les cançons del llapis de memòria de... Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
19: Llapis de memòria, vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
17: Una de les raons per escoltar Ser Catalunya aquest estiu...
10: Corren, corren pels carrers, corren...
20: Per moltes persones serem més recordats pels del corren que no pas pels gossos.
21: I que fins i tot s'estudia a primària.
20: Ens han passat coses molt boniques.
21: Digue'm, explica'm alguna.
20: Des d'això, des de moltíssimes escoles que encara la fan viva, no? Moltes escoles que reben a la canalla al matí amb aquesta cançó. Hem vist com ha arribat a llocs... Un dia m'escrivien des de Nova York que algú estava al Museu MoMA de Nova York i estava sonant per la megafonia el corren, no?
21: Què dius?
17: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
22: La MIP, Cubarsí, Joan Garcia.
17: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
22: Amb el número 1, Siker Rodríguez.
17: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Siker Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elche, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
19: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. La graderia del balcó. Núria Vilamala.

0: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Ara sí, Rodri ja és nou jugador del Barça.
1: Cada passada, cada pausa, cada accelerada comença amb una decisió. El futbol no és només velocitat, és ritme, és saber quan esperar, quan moure's i quan un sol moviment ho canvia tot. Alguns segueixen el tempo, altres el creen.
0: Som dimarts, 18 d'agost, amb el Toni Suárez al control tècnic. Avui sí, ha estat el dia, Rodri.

0: Quan faltaven 5 minuts per 3 quarts de 7 de la tarda, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Rodri, que firma fins al juny del 2030, i pocs minuts després ja ha estat presentat davant els mitjans de comunicació. I allà hi ha estat el nostre Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Molt bona tarda.
0: Ha estat tot realment rapidíssim, eh?
1: Sí, rapidíssim, des que han convocat sobretot la roda de premsa a l'hora final fins que ha començat aquesta compareixença primera de Rodri com a blaugrana, un Rodri que ja va arribar ahir a Barcelona, que ha firmat aquest migdia fins al 2030, que ha pogut dinar a un dels restaurants típics i tòpics d'aquesta junta directiva, acompanyat de la seva parella i també de gent de la junta directiva de la cúpula forta del Barça, i a partir de llavors tornar al Camp Nou, i aquest Rodri que arriba per 60 milions d'euros fixes, més 10 en variables en funció dels títols col·lectius, i també hi ha algun títol individual, és a dir, com la pilota per Rodri, un Rodri, Núria, que d'entrada ja ha deixat molt clar o ha volgut solucionar la incògnita o una de les coses que ha estat més de moda aquest estiu, que és per què havia escollit el Barça.
2: La decisió ha sido una decisió dura, primero por el hecho de salir del Manchester City, y en cuanto Barcelona es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa, y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción, y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
0: Tenia otra opción más, Nil, aquesta opció evidentment era Madrid.
1: Sí, aquesta opció de fet l'ha volgut, l'ha evitat, si no m'equivoco, de pronunciar la paraula Madrid en tota la compareixença, però evidentment hi ha fet referència a aquestes altres opcions que tenia, com era la del Madrid o la Paris Saint-Germain. Una d'altra de les incògnites que hi havia al voltant de Rodri era sobre la petita intervenció que va tenir per si estava preparat ja per jugar o no. Hi havia molts dubtes amb això. Ha deixat claríssim que la intervenció no havia estat pràcticament res i que espera demà ja entrenar amb els seus companys i poder jugar ya de ya.
2: No, yo estoy para allá. Yo la operación que tanto se habló no era absolutamente nada, era simplemente una intervención ambulatoria. De hecho, salí como si nada después de la operación, así que espero mañana poder entrenar normal con el equipo y bueno, en lo que el míster estime oportuno, que pueda coger el ritmo para ayudar al equipo, los compañeros, cuanto antes sea, pues mejor. Así que acabar un poco pues de cerrar el fichaje y demás y ponerme a las órdenes de Hansi lo antes posible.
1: Aquest és Rodri parlant sobretot del seu estat. Evidentment ha tingut vacances després de guanyar el Mundial, ha pogut gaudir d'aquestes merescudes vacances, ara ja preparat com a mínim, diu ell, per poder integrar-se a l'equip. No se l'espera tenir minuts al Gamper de demà, sí que segurament ja va de cara a la segona jornada de Lliga. Peça clau ha estat Deco, peça clau ha estat Laporta, però també li hem volgut preguntar per la primera conversa o per les converses que ha mantingut amb Hansi Flick. Aquesta és la resposta de Rodri.
2: Con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir. Me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego muy valiente que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación. Y bueno, he estado más en contacto con Deco y Jan que con el míster, pero es un entrenador muy transparente que te mira y te dice un poco lo que va a querer de ti, así que intentar no solo traer el jugador que soy, sino contagiar un poco a mis compañeros y venir para sumar.
1: És una de les coses que ha volgut deixar clar des de l'inici, que és a dir, que no només ve a jugar a ell i a sumar a ell, sinó que vol ajudar a fer millors els seus companys, entre altres, evidentment, Marc Bernal, de qui serà competència, però també amb Lamine, que l'any passat li va pispar, o fa dos anys li va poder pispar aquella pilota d'or, ara hi ha dubtes de qui l'ha de guanyar. Això ha dit Rodri sobre Lamine Yamal.
2: En cuanto a Lamine, él es un jugador que entiende el fútbol de manera colectiva. Al final, los jugadores estamos para ganar títulos, en este caso pues los más importantes a los que se puedan aspirar, y los títulos individuales no les prestamos atención en ese sentido, ¿no? Yo creo que es una consecuencia a las cosas bien hechas, y Lamine está teniendo una progresión espectacular desde que lo conocí, un crecimiento increíble, y bueno, yo cuando lo dije, evidentemente que no sabemos el cuándo, pero es un jugador que tiene esa proyección para alcanzar ese nivel.
0: Clar, és que a més, Nil, a Lamine Yamal, Rodri el coneix bé de la selecció, evidentment.
1: Sí, total, el coneix bé de la selecció, l'ha definit a la perfecció també com a futbolista, ha dit en broma que no l'havien pressionat gaire per venir cap al Barça, però és evident que l'ambient i el saber estar que hi ha en aquest vestidor, la il·lusió, la joventut ha estat claus, perquè Rodri, que ha guanyat pràcticament tots els títols que hi ha guanyat Champions, ha guanyat Mundials, continuï amb aquesta ambició, evidentment, d'una de les obsessions, entre cometes, que hi ha en aquest vestidor, que és la de guanyar la Champions.
2: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo, al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años, han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva, y en Europa están pues a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions. Y bueno, un equipo que creo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante. Al final también uno de los motivos de venir aquí no solo el presente, sino ver un poco la proyección del proyecto en muchos sentidos.
1: Aquest és Rodri parlant, evidentment, de l'objectiu de la Champions, de guanyar títols amb el Barça, que és el més destacat del que ha dit en aquesta primera compareixença. Demà està previst que ja s'entrenin amb els seus companys.
0: I clar, Nil, demà és el Gamper, Rodri ha dit que està per jugar ja, però ja ens deies tu que difícilment demà el puguem veure ja jugant els seus primers minuts, no?
1: Sí, és molt complicat, amb prou feines no ha fet ni cap sessió amb l'equip, per tant el més normal és que pugui a poc anar-se reincorporant. Recordem que el Barça jugarà diumenge a Elx, és un pèl just per la convocatòria, si pot entrar a la convocatòria del proper dijous 27, en el partit dia en què el Barça jugarà al Camp Nou contra l'Atlètic Club.
0: Doncs, sens dubte, avui ha estat el dia Rodri, al matí revisió mèdica i a la tarda l'anunci oficial i també la presentació, i tot això ha estat el més destacat del que ha dit el nou fitxatge del Barça. I Nil, deixa'm preguntar-te abans d'acomiadar-te, perquè clar, ahir vam veure arribar Cancelo a Barcelona, però de moment l'anunci oficial no ha arribat.
1: No arriba l'anunci oficial, ens comentaven que s'havia d'acabar de desvincular de l'Al Hilal perquè finalment arribarà gratis, que l'oficialitat del traspàs ens deien avui o ahir que podien tardar entre un i dos dies, per tant a l'espera de que Cancelo, que ja descansa un dels hotels de Barcelona habituals on van els futbolistes del Barça, està aquí ja amb la seva gent esperant aquest compte enrere de l'oficialitat, un cop pugui desvincular-se de l'Al Hilal i firmar el contracte amb el Barça, que en principi en el cas del portuguès serà fins al 2029.
0: Doncs pendents de l'oficialitat de Cancelo, la que ja ha arribat és la de Rodri. Nil, moltíssimes gràcies, a descansar una estona.
1: A vosaltres, una abraçada.
0: Passen 8 minuts de 8:45, ens espera protagonista a la graderia.

0: Quan falten 9 minutets per les 9 de la nit, encara algun apunt més en clau Barça. Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: Perquè demà, a tot això, el Barça juga el trofeu Joan Gamper al Camp Nou contra l'Al Ahly i a la prèvia hem pogut escoltar Hansi Flick, que ha deixat Laia alguns titulars interessants.
1: Sí, primer resol la gran incògnita d'aquesta temporada, que és qui serien els capitans, sense Ter Stegen, sense Araujo i en Frenkie de Jong lesionat. Avui s'havia de dur a terme la votació del vestuari, que no ha passat perquè Hansi Flick ha estat qui ha decidit qui serien els líders d'aquest vestuari blaugrana, almenys fins al 31 d'agost.
2: Rafa will do it, because normally...
3: En Rafa serà el capità. Normalment, Frenkie és el tercer, però el Marc i l'Araujo són fora, i el Frenkie està lesionat i no està disponible. Així que he decidit qui seran els capitans fins que votem, que serà quan el mercat es tangui. Quan estigui tancat, votaran. Però fins aleshores, el Rafa és el capità juntament amb l'Eric i el Pedri.
2: Rafa is the captain with Eric and Pedri.
1: De fet, ha aprofundit sobre aquesta relació amb Frenkie de Jong després de totes les informacions posteriors a la lesió del neerlandès i ha afirmat que tant ell com Frenkie es porten molt bé.
2: The relationship with Frenkie and me is very good.
3: La relació entre Frenkie i jo és molt bona. Frenkie és un jugador molt professional i sempre parlo amb ell sobre les coses que passen a l'equip o sobre el proper partit. Parlem molt. Per mi és un jugador molt important, perquè a més també és un jugador amb molta qualitat i això és tot el que vull dir.
2: Gift to us and this is what I want to say.
1: Un Hansi Flick que ha donat valor a aquest primer partit al Camp Nou. Recordem que la temporada passada l'equip no va poder tornar a l'estadi fins a finals de gener i que a partir d'allà ho va guanyar tot. Per tant, important també per Flick iniciar aquesta temporada a casa després d'una pretemporada que se li ha fet estranya pel Mundial, però que veu a tots els jugadors en un molt bon nivell.
0: Doncs això és el que ha dit Hansi Flick i del tècnic del Barça a Simeone, perquè clar, avui ha estat el dia Rodri, però ara al Barça li queda pendent tancar la carpeta del nou amb el nom de Julián Álvarez sobre la taula, però amb el temps que es va esgotant. Avui ha parlat el Cholo Simeone perquè demà l'Atlético debuta a la Lliga, ho fa contra el Màlaga, i el tècnic, Laia, ha parlat de Julián Álvarez.
1: Sí, avui ha hagut aquesta primera roda de premsa i Simeone ha mantingut molt la línia que ha transmès el club durant tot el mercat de fitxatges, que ha sigut molt clar també sobre Julián.
4: Creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro.
1: Això sí, el Xol ha explicat que demà Julián no jugarà per motius físics perquè no el veuen en ple rendiment.
0: Doncs veurem com acaba tot plegat amb Julián Álvarez. Gràcies, Laia.
1: A tu, Núria.
0: Fem una petita pausa i anem tancant la graderia.
5: La graderia del balcó.
6: Tiri, tiri, tiri.
7: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
8: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
7: ¡Qué buen servicio!
8: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprselas ya y deje de dar pena.
10: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.

0: 5 minutets i les 9 de la nit, dia intens al Barça i dia intens també un altre al Girona. Arnau Santero, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Anem a pams. Primer un nom propi, el de Víctor Zigankov, un dia més, perquè ja us explicàvem ahir tot el que havia passat amb el jugador ucraïnès des del partit contra el Leganés de Montilivi, i avui, Arnau, ha arribat la resposta del Girona.
1: Tot plegat, sí, avui ha obligat el Girona a fer un comunicat al respecte on considera que les actuacions del jugador poden suposar un incompliment de les seves obligacions contractuals i no s'ajusten als estàndards de conducta exigits per l'entitat. El club també explica que de moment no farà més declaracions públiques al respecte, però que ha obert un expedient disciplinari al jugador i que adoptarà les mesures que corresponguin en el marc d'aquest procediment.
0: Veurem com acaba tot el tema Zigankov, que ja us ho hem anat explicant, té la voluntat de sortir del Girona. I d'un que marxa, d'un que vol marxar a un que ja ha arribat de manera oficial, perquè Arnau, avui el Girona ha anunciat una altra incorporació.
1: Sí, es tracta d'Abdul Mumin, el defensa ghanès de 28 anys que arriba lliure i signa un contracte per 3 temporades fins al 2029. Avui mateix, després de la presentació, ha parlat als mitjans del club sobre el que l'ha cridat l'atenció per venir.
2: It's a club with a lot of history over the past years. The type of football they play is very attractive. And I believe that all footballers that wants to improve in their professional career, it's a project that they will look up to.
0: Doncs aquestes són les declaracions d'Abdul Mumin, que avui s'ha convertit oficialment en nou jugador del Girona. I Arnau, avui també ha estat un dia de presentació a Montilivi, perquè el Girona ha presentat oficialment a Unai Hernández.
1: Sí, el de Malgrat de Mar va abandonar la pedrera gironina el 2022 per fer rumb al Barça i ara torna al Girona 4 anys després, cedit per l'Al Ittihad, amb l'objectiu pendent de debutar oficialment amb el primer equip. Unai considera que aquest equip era el perfecte per ell.
3: Crec que és el club perfecte per mi en aquest moment de la meva carrera i com et dic, un cop va sortir aquesta opció sabia que havia de venir cap aquí, havia de tornar a casa meva, que és el Girona.
1: Li han preguntat també per aquests desacords que hi ha al vestidor sobre si l'han afectat a la seva rebuda d'alguna manera, però ell considera que no, que hi ha bon ambient.
0: Doncs déu-n'hi-do, l'actualitat va carregada a Girona. Gràcies, Arnau. La graderia es va buidant. Fins aquí la graderia d'avui dimarts. Nosaltres tornem dijous. Demà no hi haurà graderia perquè hi haurà Carrusel Deportivo, juga l'Atlético de Madrid, partit de Lliga. Nosaltres tornem dijous, l'actualitat esportiva, 11:45 amb el Larguero. I ara us deixem amb Hora 25. Que vagi bé, bona nit.
4: La graderia del balcó. Núria Vilamala.
5: Cadena SER.
6: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
7: Conseller Ordeig, moltes gràcies. L'última més personal, quin ha estat l'últim bosc que ha trepitjat sense càmeres?
8: Ostres, però jo tot el dia estic voltant, ara m'has fotut.
6: Aquí Catalunya, edició estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada.
9: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
10: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
11: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
10: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs, la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
9: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
12: Amb la meva gent, l'estiu és millor.
13: És estiu.